0: eines de respiració que necessitem. No? Uh-huh. Hi ha diferents eines, seria com una caixa d'eines que per clavar un clau necessitem un martell, uh-huh. no? per fer un forat, una altra eina. Llavors, amb la respiració passa el mateix. No és dir respiro bé, respiro malament, sinó veure quines són les tècniques que jo puc aplicar depenent de tots aquests condicionants. No?
1: Uh-huh. Vale, ara anirem, d'aquí a poc anirem abordarem el tema de la respiració com una eina de creixement, de treball interior, però t'he sentit a dir que, i de fet no només a tu, a moltíssima gent, que tot és energia, mm-hmm. tot és energia. I això, segons qui ho escolti, pot sonar una mica raro, una mica abstracte. Com podem entendre això de que tot és energia i, sobretot, quina relació té amb el nostre món emocional?
0: Mm-hmm. Una paraula és energia, una emoció és energia, un pensament és energia, partim d'aquesta base, no? Llavors, molt sovint no tenim eines per gestionar quan ens passen coses, quan ens passen emocions fortes, això crea un malestar, i després el cos, com a mecanisme de defensa, el que fa és ho encapsula, vale? Llavors, aquesta energia queda retinguda i va fent com unes curasses per sostenir aquesta ferida. Llavors, com que hi ha dolor, hi ha una resistència al dolor, no? El cos es resisteix, però energia ve del llatí movere, l'energia s'ha de moure, s'ha d'expressar, no? Necessita una via d'escapament. Llavors nosaltres no li donem aquesta via. Viure aquesta emoció de forma conscient és el que fa que se sani aquesta emoció. Vale? Si no se sana, el cos anirà buscant diferents experiències, diferents, no, escenaris que continguin el mateix material perquè tu tinguis l'oportunitat de sanar-ho. Si no, continua quedant aquí retenida.
1: Mm-hmm. Per tant, les emocions que no sabem gestionar d'alguna manera s'acaben com enquistant,
0: com entenc? Com enquistant, sí, aquesta seria la paraula.
1: Vale.
0: De fet, l'ansietat, per exemple, és una emoció que s'activa per fer front a una amenaça de perill, però aquesta amenaça no és real, no tenim un lleó que surti per la porta que se'ns mengi, però, en canvi, quan la ment dona aquest ordre, el cos respon a això. Llavors hi ha un component somàtic que s'expressa en el cos, com a taquicàrdies, una respiració ràpida, no? S'activen totes les alarmes. Sí? Llavors aprendre a gestionar tot això, perquè darrere de l'ansietat hi ha por. Llavors aquesta por és una emoció molt primitiva, no la podem eliminar perquè ens ajuda a sobreviure, però sí que hem de saber gestionar-la, no? Gestionar-la vol dir sostenir-la, vol dir respirar-la. A través de la respiració es fa aquest treball.
1: I aquí és on anem. Entenc que tots aquests cúmuls d'energia enquistada que ens perjudiquen d'una manera o altra, el breath work això ho treballa.
0: Sí.
1: De quina manera ho treballaria?
0: Sí, mira, sanar és veure l'emoció, deixar que s'expressi en el cos, no? Perquè hem dit que el cos és soma, és allà on té el registre, no? De tot el que ens passa a nivell mental, a nivell emocional. Llavors, és viure-la de forma conscient i deixar-la anar, no? Amb l'exhalació, el que fem és deixar anar de forma conscient aquesta energia. Això ho fem respirant en un espai segur, no? I ens entrenem a com descriure, no? Jo sempre dic que és com un notari que va prenent nota de tot el que està passant quan activem aquesta energia, que és el que fem amb el breathwork. Llavors, a nivell corporal, jo observo, vale? I començo a definir com és aquesta ansietat, és alta, és baixa, és tremolosa, si li hagués de posar un color, com la definiria? És una cosa lluminosa, és una cosa fosca, és una cosa que s'expandeix, és una cosa que es concentra en un punt, si és una cosa que es mou fins on t'arriba, no veig com descrivint la sensació, no? Estem en el cos descrivint la sensació. I això també ens ajuda a estar en el present, perquè quan jo estic descrivint el que m'està passant en el cos, la meva ment no pot estar en dos llocs alhora. Llavors començo a respirar, el sistema nerviós es calma, i veure que tot això és transitori, no? Que aquesta emoció, aquest bloqueig, aquest, com ho has dit tu, aquest enquistament. Es comença a dissoldre, vale? Respirant. Quan jo sóc capaç d'observar tot això amb una certa calma, això es comença de... és quan nosaltres ens comencem d'autoregular.
1: Per tant, estem parlant de tu has dit, l'expressió viure-ho de forma conscient. Que això és una expressió que utilitzem molt, però no sé si tothom té clar què vol dir viure-ho conscientment. Sí. Pots desenvolupar una miqueta més què vol dir viure conscientment una emoció?

0: Parles d'aquest observador, no? Aquesta mena d'observació.
1: Sí.
0: Què és aquest observador? De quina manera aquest observador es pot entrenar a través del breathwork?
1: Sí, hi ha una cosa molt maca, que és que el cos sap el que la ment encara no s'ha donat compte. D'això en diem el marcador somàtic. Llavors, per això anem amb el cos, anem a observar què està passant en el cos. L'observador seria la part de la nostra consciència que ens permet prendre aquesta distància, que al final ve a ser com una meditació, no? Totes les meditacions entrenem prendre aquesta distància i observar-ho des d'aquesta calma, des d'aquesta neutralitat. Quan entreno l'observació vaig creant aquest espai que em permet estar en un lloc on no hi ha, és molt important, no hi ha judici. Això no és bo, això és dolent, ara què passa, ara què... O sigui, quan jo analitzo, estic en la ment. Llavors, intentem sortir del codi mental i anar al codi del sentir. I aquí és on podem fer aquest treball.
0: Algú que no hagi fet mai una sessió de breathwork, què pot esperar? És dir, què passa allà? Tu entres i què fas?
1: És una tècnica en què es fa estirat en el terra, per tant la pot fer tothom. Només hi ha unes petites contraindicacions que s'expliquen abans, però es fa estirat en el terra, és un patró de respiració circular i connectada, i el que fem és activar tot aquest mapa corporal per poder observar què està passant en el cos, precisament, no? Com es mou l'energia i com nosaltres de forma conscient la podem anar dirigint. El que la gent m'explica molt és que és una tècnica molt fàcil, perquè la respiració és la que va activant l'energia, la que va netejant, i tu simplement li dones espai. Amb la inhalació li dones espai i amb l'exhalació deixes anar. Llavors, el que em diu molta gent és això, que és molt fàcil perquè surts d'aquesta esfera mental i pots anar a un altre espai on tot és molt fàcil, on tot flueix. O sigui, no hem de pensar, no ens hem de menjar el coco, sinó que la respiració és la que va obrint aquests espais, no? Quan jo respiro de forma conscient, el cos respon obrint aquests espais. I és una experiència que molta gent se sorprenen, no?, la primera vegada que han respirat. Llavors es tracta de confiar una miqueta, perquè pots quedar-te a la superfície o pots anar una miqueta més, no?, com a explorar que hi ha una miqueta més d'arrel, perquè lo que fa segura aquesta tècnica és que el cos permet el que permet. O sigui, hi ha traumes que estan com molt enquistats, llavors necessiten diverses sessions per anar com dissolvent diferents capes. O sigui, no arribem al nucli, no volem entrar en una catarsis, com hi ha moltes tècniques, no?, que van a buscar una catarsis. Llavors no es desplega res que el cos no estigui preparat. I això, per això diem que és una tècnica molt segura, que hi ha un acompanyament en tot moment. Jo estic pendent de la gent, no? Perquè no podem entendre amb la ment el que no és de la ment. Llavors ens hem d'anar en el cos. I la gent experimenta diferents coses. Es pot experimentar un tremolor, es pot experimentar un fred, es pot experimentar escalfor, qualsevol sensació és bona. El que ens interessa és que les sapiguem, diguem, sostenir.
0: Per tant, el que es proposa des del breathwork, entenc que és tan senzill com uns patrons de respiració molt concrets que ensenyeu a la sessió, més aquesta presència conscient sense judici, i això desfà enquistaments emocionals que potser venen de l'any de la catapunt.
1: I tant que sí. No volem entendre d'on venen. Pot ser que vinguin d'altres vides, el qui cregui en altres vides. No volem entendre. Simplement el que fem és observar i donar aquest espai, no? Perquè estem tan acostumats a controlar que el primer que fa el cos és resistir-se, no? Llavors, jo tinc set, se m'asseca la gola, ara haig d'anar a fer pipí, no? Aquí estem encara amb la ment. Llavors, quan anem en el cos, tot això és com que es dissol, no? Perquè jo sempre explico que l'energia és com una ona del mar, no? Que arrenca amb tota la força, però quan arriba a la cresta, què fa l'ola? Es dissol. No? I amb l'energia passa exactament el mateix, no? I entendre que això és transitori, que això el que fem amb aquesta tècnica és com un amplificador, no? S'amplifica tota aquesta energia perquè jo la pugui observar, i quan arriba a la cresta, es dissol i es neteja, no? Perquè al final és una tècnica de neteja profunda, perquè podem netejar creences, podem netejar traumes. Un trauma, per exemple, és un pilot d'energia molt ràpida que el cos no està preparat per sostenir, i llavors aquí l'enquistem. Llavors, com ho deixem anar? No ens han ensenyat a com, no? com treballar amb l'energia. Llavors, tot és una experiència. Quan la persona ho ha experimentat i ho entén, no des de la ment, sinó des d'un altre lloc, que és el cos, aquí hi ha una experiència brutal d'alliberament, d'expansió, no? Perquè al final el que volem és expandir, no? Estem en una societat que no deixem anar, que estem retenint constantment sustos, retenim la inhalació, la retenim, no? Fem moltes retencions, i tot això va creant tots aquests bloquejos en el cos. Llavors necessitem alliberar-ho, necessitem expandir-ho, i aquesta respiració el que ens ajuda és a fer aquest treball.
0: De fet, a les sessions tinc entès que utilitzeu bols, tambors, llavors, minerals...
1: Sí,
0: Quin paper juga tot aquest, aquest instrumental en el procés? És només crear un ambient, o hi ha alguna cosa més profunda en tot això?
1: Sí, hi ha una cosa molt més profunda. El cervell reptilià té memòria dels instruments, val? Llavors els instruments de la natura van directament al cervell. Amb el ritme, quan posem, per exemple, el tambor xamànic, fem uns ritmes concrets, estabilitza la ment, el ritme estabilitza la ment. I el so és com que canalitza, l'energia segueix el so. Llavors, quan hi ha uns determinats, o sigui, tot l'instrument que es posa, totes les melodies que posem i tal, són molt ben estudiades, perquè fan aquesta funció de com que el so fa que aquesta energia vagi, no? Es vagi canalitzant, es vagi... al final aquesta el so és vibració, no? I l'energia segueix aquesta vibració.
0: Que bo.
1: Et va portant cap a... indueix a un estat de consciència des del qual podem treballar tot això. No? Estem anant com a un espai més enllà del cos físic. Un espai que desconeixem perquè no estem acostumats a entrar-hi, però quan veus el poder personal que tu tens, perquè tot això pots gestionar-ho des d'un estat de... O sigui, no perds la consciència en cap moment, l'únic que aprens és a gestionar-ho, a sostenir-ho i a poder-ho alliberar, no? Amb la respiració.
0: I pot haver persones ara que ens escolten que els faci respecte tot això.
1: Sí, i tant.
0: Què els diries, així simple, per tal de tranquil·litzar i que es plantegessin obrir-se aquesta experiència?
1: Bueno, jo els diria que confiessin en la tècnica. Jo he treballat amb diferents grups, he estat amb gent amb fibromiàlgia, he estat amb gent, treballo també amb Osona contra el càncer, amb col·lectius, no, que els hi falta molta energia, que estan en processos de recuperació, i la primera sessió estan com una mica a l'expectativa, però quan deixes anar aquesta expectativa, quan has fet la primera sessió, tothom vol repetir, vol dir que els hi va perfecte, no, per recuperar aquesta energia, i tothom té ganes de repetir. Llavors és com transitar en un terreny que no coneixem, i que a mesura que el anem coneixent, pues això ens dona unes eines, ens dona un poder personal molt brutal.
0: Clar, suposo que has vist moltíssimes persones que han viscut canvis molt, molt bonics en tot aquest procés.
1: Sí.
0: Hi ha algun cas en concret que t'hagi impactat especialment?
1: A mi no m'agrada condicionar explicant exemples, perquè llavors la gent busca un estat concret, jo no explico mai això, però bueno, ja que m'ho demanes, recordo el cas d'una noia que té esclerosis múltiple, i amb un dels brots va quedar paralitzada, sobretot de la mandíbula. Diu, saps com vas al dentista que et queda anestesiat? I diu, això és sempre. Diu, jo sempre ho tinc així, no? I cap a l'espatlla i al braç i tal. I amb una de les respiracions, n'hem fet diverses amb aquesta noia, amb una de les respiracions va connectar amb aquesta part. Llavors va ser molt emocionant per ella, perquè va tornar a reconnectar amb aquesta part que tenia adormida, no? Que llavors, a veure, no, això no vol dir que se sani, i vull dir que després de la respiració va tornar un altre cop tal com estava, no? Però aquesta experiència per ella va ser una expansió molt, molt important.
0: Que bonic.
1: Sí, molt bonic.
0: Podem aplicar alguna cosa del breathwork en el dia a dia fora de les sessions?
1: I tant, sí. Jo sempre dic que el que és la pràctica és un entrenament, pel nostre dia a dia, no? Saber gestionar les emocions és això, saber-les respirar, saber-los donar aquest espai, no retenir-les, no bloquejar-les, sinó expandir-les, no? Amb la inhalació el que fem és expandir i amb l'exhalació el que fem és deixar anar per no carregar més la motxilla, que ja la tenim prou plena. Llavors, una sessió el que fa és una neteja profunda a la nostra casa i llavors sí que ja s'ensenyen tècniques concretes per fer 5 minuts cada dia, no? Per poder anar traient com la pols perquè no es continuï embrutant aquesta energia.
0: Marga, per algú que ens està escoltant ara i que està interessada en el tema del breath work, com es podria posar en contacte amb tu?
1: Sí, bueno, jo estic treballant ara mateix a Sigma, llavors a través de Sigma o a través del meu mòbil podem concretar un dia, perquè lo interessant de tot aquest treball de respiració, no, tota l'experiència que he anat tinguent durant aquests anys, és que necessitem entendre què és el que anem a fer. O sigui, no és una tècnica per fer, diguem, les respiracions. Primer el que hem de fer és analitzar, no, tot això que he explicat, tot el que té a veure amb la respiració, aplicar les tècniques que necessitem per poder, no, gestionar el nostre dia a dia, i llavors la tècnica del breathwork s'explica al final de les quatre sessions. Tot això ho he com estructurat en quatre sessions per veure tots aquests aspectes, per conèixer una miqueta tot aquest territori. Jo penso que és molt important conèixer tot aquest territori. Llavors, al final d'aquestes quatre sessions hi ha la sessió de breathwork, havent entès prèviament tot això.
0: D'acord. Doncs, Marga, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres
1: i
0: explicar-nos aquest món.
1: Gràcies a tu per convidar-me.
0: Personalment, completament desconegut, no havia sentit mai parlar del breathwork i ho he trobat superinteressant.
1: Sí. També haig de dir que, bueno, després d'haver passat per una època d'angoixa i de depressió, sempre dic que el meu cos va ser com un laboratori, no? que vaig poder, de forma intuïtiva, anar treballant, no? Totes aquestes tècniques, diguem, per dir-ho d'alguna manera, i llavors cap a l'any 2022 vaig conèixer la Catalina Rojas, que és la meva professora, la que em va ensenyar aquesta tècnica, i de seguida vaig connectar perquè vaig poder posar nom a tota aquesta experiència que jo havia passat, no? Tots uns anys bastant profuns i que vaig poder, no, sortir. Diuen que quan caus en un pou l'única sortida que tens és pujar amunt, no? Llavors tot això va ser la meva experiència personal, i a través de la Catalina Rojas, que li estic profundament agraïda perquè va fer un canvi en la meva vida, vaig poder posar nom, vaig poder estructurar tot aquest treball, no, que estic oferint ja fa uns anys a la gent i que, bueno, que té uns... que la gent està molt contents, no? Perquè al final és com un procés de creixement personal, perquè vas molt cap a dintre amb la respiració, i tot això són coses que la gent desconeixen.
0: Doncs, Marga Galtés, moltíssimes gràcies per estar avui aquí.
1: Gràcies a vosaltres. Un plaer.

Hi ha històries que tenen una força especial. Ens toquen alguna cosa a dins i ens obren a qüestionar-nos coses. Als anys 50, a la petita illa de Koshima, un grup de científics observava una colònia de macacos. Un dia, un mascle jove, a qui van anomenar Azamuku, va fer un gest diferent. Va agafar una poma, que estava bruta, de sorra al terra, i en comptes de menjar-se-la directament, com feien la resta de macacos, la va portar a l'aigua i la va rentar. Un gest senzill, petit, gairebé insignificant, però aquell gest no es va quedar allà. Altres joves van començar a imitar-la. A poc, aquell nou comportament es va anar estenent dins del grup, com si alguna cosa hagués despertat, no per obligació, no per norma, perquè ningú els obligava, sinó perquè d'alguna manera els macacos havien comprès que era millor rentar la fruita abans de menjar-se-la. El més curiós és que, al cap d'un temps, els macacos veïns d'altres municipis es varen sumar a la preferència per les pomes netes i aplicaven el mètode de Azamuku. El dia que el macaco número 100 va rentar una poma abans de menjar-la, es va observar un fenomen estrany a tota la regió. A tot arreu, els micos rentaven la fruita abans de posar-se a la boca. Amb el temps, aquesta observació va donar lloc a una idea que ha anat prenent forma en molts àmbits, la teoria, la famosa teoria de la massa crítica. La idea és molt senzilla, però profunda. Quan un nombre suficient d'individus incorpora una nova manera de fer, de veure, de viure, es produeix un canvi de fase, com una mena de salt, i allò que abans era excepcional esdevé possible i està normal per la majoria. No és immediat, no és màgic, però és real. Hi ha un punt, invisible però tangible, en què el canvi deixa de ser individual i comença a tenir una ressonància col·lectiva. I aquí apareix una pregunta fascinant. Què passaria si un grupet d'éssers humans comencés a viure amb molta més consciència? No com una idea bonica, sinó com una pràctica real. Si davant del conflicte algú respira i mira de comprendre en lloc de reaccionar, si davant del dolor algú escolta en lloc de queixar-se, si davant de l'altre algú escull l'amor en lloc de la defensa, què passaria si això no fos excepcional, sinó cada vegada més habitual? No ho veuríem als titulars dels diaris, però ho notaríem en les relacions, en la manera com ens mirem i ens tractem, en la qualitat de la presència que habita els espais, i potser, sense fer soroll, estaríem arribant a aquest punt, aquesta massa crítica silenciosa on la consciència deixa de ser una excepció i comença a ser un llenguatge compartit. Potser no calen grans revolucions. Potser només calen prou persones disposades a viure diferent. I potser aquest punt no és tan lluny. O potser ja ha començat.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí preparades una setmana més per entrenar la nostra creativitat, com sempre, amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, com estàs?
1: Doncs molt bé, i avui ens crec que em faràs pujar els colors.
2: No, a tu no. No, jo no crec que tu no en has de tenir pas, a vergonya.
1: Jo sempre dic que la vergonya la vaig deixar a l'incubadora on hi vaig estar 21 dies. Vull dir que se
2: ja
1: me l'han quedat tota.
2: Ja m'ho pensava que anava per aquí la cosa.
1: Creativitat amb vergonya i, com sempre, primerament volem saber què t'ha inspirat a tu per fer aquest programa.
2: Doncs sí, mira, a mi sí que em pugen els colors, perquè jo sí que en tinc de vergonya, eh? Doncs tot va venir d'una conversa on parlàvem de si teníem vergonya o no i de com ens afecta. I clar, tot i així, doncs, amb gent que ens pensaven que no tenia vergonya, resulta que sí. I parlant com afecta tant de petits, com d'adolescents, com de grans, no? I es va generar un gran debat i vam dir, això, n'hem de fer un programa.
1: Home, tots tenim una petita part vergonyosa, més petita o més
2: sí,
1: gran, eh?
2: Sí,
1: però
2: depèn de la situació, depèn amb qui,
1: sempre
2: no?
1: Sempre hi han coses que ens fan
2: sempre
1: vergonya.
2: Sempre hi ha alguna cosa. Però mira, una cosa de mainada, perquè clar, hi ha les diferents etapes que dèiem. Mm-hmm. Doncs quan ets petitó, o sigui, fins als 3 anys, 4, posa-li, no tenen vergonya, no hem tingut vergonya fins que no hem arribat als 3 anys. Som menys lliures i ànimes lliures, i llavors fem i ballem i cantem i riem i ens atrevim a mil coses fins que ens comencen a dir allò que sempre dic com els patrons: això es fa així, no et passis a la ratlla, cap aquí, cap allà. I algú ja et fa sentir potser una situació de ridícul o alguna coseta així, i ja hi som, apareix la vergonya.
1: I ja t'amagues darrere les cames de la mama, no?
2: Això.
1: Perquè ja, realment, segurament amb el confort, no? Però sobretot sí, no? Amb el típic, jo què sé, company de feina del pare que ens trobem, et saluda i tu te'l mires en plan desconegut, no?
2: Sí.
1: I allò, ara no contesto, no? Vergonya, por, clar, aquí, que
2: clar,
1: es poden vincular
2: sí,
1: dues
2: exacte,
1: coses amb l'exemple que
2: sí,
1: he posat,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí, és que ja a vegades no és vergonya, a vegades és por. Però bé, la vergonya també sol aparèixer una mica en el moment en què algú te ridiculitza i llavors sí que hi agafes aquella vergonya de dir, ups, no m'exposo perquè sé que tens aquest record, no?, d'aquell moment, que no té per què tornar a passar, però ja ho tenim.
1: No sé en què està pensant la Roser, però li estan pujant els colorets de
2: bé,
1: les
2: galtes. Bé, és que
1: galtes.
2: Tinc calor, eh? És que tinc calor.
1: Ja veiem que les vermellors de cara poden ser per moltes coses.
2: Sí, sort que no ens veuen, eh, la gent. Doncs mira, i llavors això és l'etapa de petits. Però l'etapa d'adolescent, aquí sí que aquí sí que tenim un problema.
1: Tot
2: Houston,
1: fa vergonya.
2: Tot fa vergonya. La vergonya, també el que dèiem, es converteix en inseguretat, en por. Ja són moltes coses que això ja és més difícil de portar. I l'etapa de ja més grans, jo crec que la vergonya ja cada cop va desapareixent una mica i arriba un punt, jo he parlat amb gent gran a l'etapa daurada, no?, que em diuen, i és com dir, mira, nena, a mi ja m'és igual tot,
1: sí,
2: saps?
1: Sí. Jo estic aquí, penso fer el que vulgui, dir el que vulgui, no?
2: Sí.
1: Que pensin el que vulguin.
2: Vull dir que la vergonya també té aquestes etapes, hi ha moments doncs, que ho patim molt i hi ha moments que dius, ja, mira, tu, jo...
1: Per això és molt important l'autoestima, l'autoconfiança, treballar-ho, no? També, sobretot, des de les escoles, des dels instituts, tot aquest component de gestió emocional, doncs... Està bé que rebin eines, també, perquè és una etapa complicada i ens pot crear traumes de per tota la vida, que després són tots camp de psicòleg.
2: Sí, justament en aquest grup que parlàvem, doncs una persona és el que deia que ha deixat de fer moltes coses a la seva vida i ha deixat de parlar potser amb una persona que en aquell moment li interessava, o sigui, s'ha estimat més marxar que passar la vergonya de fer aquesta acció, no? Home, doncs això és com...
1: Però sempre t'arrepenteixes al final del que no has fet. Del que has fet, ja no.
2: Ja.
1: Del que no has fet, sí.
2: Aquí està el tema. Doncs bé, parlarem de la vergonya... Bueno, i també parlarem de la por escènica, que no és ben bé el mateix. No, la vergonya i la por escènica són... O sigui, no és el mateix, però van lligats. Són com dues germanes que van juntes a la mà, però cadascuna va a la seva
1: manera. Aquesta vergonya portada a l'extrem màxim, no?
2: Sí. Llavors, parlarem de les dues coses... I però primer te vull explicar la meva vergonya i la meva por escènica.
1: Què li fa vergonya i què li fa por escènica a la Roser?
2: Doncs començaré per la por escènica. Perquè, de fet, és que t'hauria d'explicar que jo vaig començar a fer ràdio, que no sé si t'ho he explicat algun cop.
1: A veure.
2: Justament perquè jo tenia por escènica. En el moment en què m'ha passat en realitat en diverses situacions així com molt importants per mi.
1: Sí.
2: Tant en recollides de premi, com al final de les desfilades de moda, que allò que tens que sortir, no? Que la gent t'agafa els models i has de sortir, i era com que per mi era un trauma, no volia sortir arrossegant, tenia que sortir.
1: No, que fan entre bambalines, no?
2: I va haver un premi, també, que em van dir que farien una gran festa i que hi haurien més de 500 persones i que vindria la premsa.
1: Vas dormir aquella setmana?
2: No, ho vaig passar fatal. Tan malament que vaig estar 2 dies plorant. I fins que vaig parlar amb una amiga que em va saber parlar... O sigui, em va dir el que necessitava escoltar en aquell moment.
1: I, una bona amiga, doncs, aquesta.
2: Una bona amiga, sí. I va ser quan em va fer veure que tenia que disfrutar-ho, que no tenia per què plorar perquè m'estaven donant un premi, que tenia que disfrutar-ho. I bé, vaig fer-li com una mica de gir.
1: El clic, no?
2: El clic aquest, i realment doncs sí que el vaig disfrutar. I el poc després... parlant també amb una bona amiga, em va dir, t'aniria bé fer ràdio.
1: Ah,
2: perquè,
1: i aquí estem,
2: no,
1: eh?
2: Com que no em veuen, doncs és una manera d'anar-te deixant anar i això. I va ser una mica doncs, els motius per, també que vaig començar a fer ràdio. Va ser això perquè també va coincidir amb el temps que em van oferir per fer formacions i el fet d'exposar-te a davant de persones i explicar, parlar de creativitat o del tema que estàvem tractant, doncs també era com molt delicat, amb vergonya i amb por escènica.
1: Jo he anat a un taller seu i la vergonya ja l'ha deixat a casa,
2: ja sí.
1: L'has deixat enrere. Quina ja gran està. Feina que ha fet la ràdio, doncs, eh?
2: Sí.
1: Home,
2: sí,
1: aquí,
2: sí, sí.
1: Visca la ràdio.
2: Sí, que mira, t'ho volia explicar perquè era com que aquest tema el tenia, dic, mira, això ho hem d'explicar perquè si hi ha gent que s'hi troba, doncs que sàpiga que hi ha reptes, hi ha coses que s'han de fer, però clar...
1: Per travessar aquesta por, eh?
2: Ah, això mateix.
1: És atravessar-la.
2: I tot això té que veure amb la creativitat, que és el que estem parlant cada setmana, que
1: totalment.
2: És tenir una ment àgil i una ment preparada, doncs, pel que vingui.
1: I flexible. Hem de ser més flexibles.
2: I flexible. I per això entrenem el bròquil cada setmana. I d'aquesta manera, doncs mira, va ser, que gràcies a això ens estem aquí. I ara era com que... Em va venir també, o sigui, ara faré com una barreja de temes.
1: A veure, vinga.
2: És que, com aquell encreuament de pensaments, parlant també amb aquesta gent, van començar a sortir les paraules aquestes de tu pots, no? Si ho somies, doncs ho pots fer, i tot això, no? Com lo de travessar els...
1: You can dream it, you can do it, no?
2: Doncs mira, no sempre és així, és que vols que et digui, saps? Mr. Wonderful ha fet molt de mal, també, perquè no sempre és així. A vegades sí, però no sempre és així. Per tant, ens hem d'entrenar la nostra ment i hem de fer el que sentim i com ho sentim per superar doncs, aquestes coses i aquestes vergonyetes i tot això que tenim. I què passa quan tenim vergonya? Doncs que te queda la boca seca, et suen les mans...
1: Els colors que dèiem...
2: El cor s'accelera... No? T'acosta aguantar la mirada...
1: Tremolós...
2: Tremolós... I te pones colorada.
1: Sí, muy colorada. Sí? Sobretot quan em mires.
2: Això.

0: Doncs vinga, ja tenim tots els colors amunt, Roser.
1: Ja està, ara ja està, ja ho tenim fet. Saps on ve la paraula vergonya?
0: D'on?
1: Doncs mira, prové del llatí que es diu la paraula verecundia. Mm. I significa modèstia, pudor o respecte.
0: Doncs vinga, totes vinculades amb la vergonya, no?
1: Ja ho tenim tot, ja tenim la verecundia. Doncs bé, a veure, el que hem de fer és tractar d'evitar... O sigui, no cal evitar la vergonya. Mm. Però el que podem fer és convertir-la en moviment.
0: A veure, i com ho farem, això? És la pregunta que s'està fent tothom.
1: Clar, doncs, bueno, per això hem de tenir la ment ben entrenada, no?
0: Sí.
1: Doncs, el que hem d'aconseguir, doncs, és això, fer que no ens mani, no? Que la vergonya no pugui davant del que nosaltres volem fer, no?
0: És una mica allò de el dolor és inevitable, el patiment és opcional?
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: La vergonya és inevitable, portar-lo a por escènica o un extrem que t'impedeixi sí. fer alguna cosa, no? Ja,
1: sí.
0: També depèn de tu, qui hem de tenir eines, no?
1: Per poder sortir d'aquí. Hem de tenir eines, però sí, és com allò que diguis, mira, el problema no el pots solucionar, doncs, però com tu portes aquest problema, doncs te canvia la vida, no? Te canvia una cosa, te canvia l'altra. Doncs la vergonya no neix quan estem sols. La vergonya neix quan imaginem la mirada dels altres, o sigui, quan ja estem exposats.
0: Què diran? Què pensaran?
1: Clar, aquests ronrons que sempre estan aquí i que al final, per què serveixen aquests ronrons,
0: són els
1: no?
0: que pensa amb l'àvia que parlaves abans, no?
1: Sí.
0: I digues... Ei, no importa. No importa.
1: I tot això ens porta a parlar de la gent que es dedica a les arts escèniques, que aquests en saben molt. I tu també en saps molt d'això.
0: Doncs
1: clar,
0: vinga, i tant.
1: Perquè la Cristina fa teatre, la Cristina fa moltes coses, i segur que has de tenir algun truc, alguna coseta que fas abans de sortir a escena.
0: Jo faig les tres respiracions profundes, que crec que deu ser una eina que fa servir absolutament tothom. Però sí, la de deixar anar el cos i una mica d'empoderament davant del mirall, també.
1: Sí.
0: I ja no et veus a tu, sinó que veus el personatge, ja hi connectes, ho respires i per molt que el cor surti accelerat, però ja està. Quan hi sintonitzes, després ja tot brilla i tot flueix.
1: Que bé, però això no te surt a la primera. Això és perquè ja portes molt d'entrenament i ja saps com fer-t'ho, que això és el que diem setmana darrere setmana. Que, clar, les coses no es fan amb un xasquidor.
0: No.
1: Ho has d'anar fent. Doncs, saps que parlar en públic és una de les situacions que més nervis provoca a la població en general?
0: Sí.
1: És de les primeres pors, eh?
0: Els anys de ràdio, ja et dic, jo amb un micròfon pel carrer semblava que anés amb una metralladora, de veritat, perquè sí, com si anés amb un revòlver, vull dir, la mateixa sensació, aquesta vergonya profunda, un micròfon, però, i ja no et dic a una càmera, eh?
1: Però més, sí, exacte, però més, més por que, per exemple, exàmens o segurament a proves físiques, eh? Vull dir que està demostrat, en general, que és així, eh? I clar, el que hem de fer doncs, és buscar maneres. Llavors, molta gent que es dedica a l'actuació
0: sí.
1: no tenia pensament de dedicar-se a l'actuació i diríem que han après com a teràpia, els hi ha servit com a teràpia.
0: Ho han fet servir d'eina per no, poder
1: això.
0: Fer aquestes formacions que deies tu o ficar-te davant de tot un equip directiu
1: sí.
0: a parlar, no?
1: I la veritat és que he anat veient doncs, experiències de bastant gent coneguda i t'aniré explicant i començarem per la Barbara Streisand.
0: Vinga.
1: La cantant i actriu que durant un concert que per ella era molt i molt important mentre estava cantant es va oblidar de la cançó, de la lletra.
0: Ah!
1: I es va quedar...
0: Oh, quina ràbia!
1: Sí, davant de milers i milers de persones es va quedar en blanc. I ho va passar tan malament, va passar tanta vergonya, no se'n va saber sortir prou bé, i allò la va marcar que va estar anys que no es va atrevir a sortir davant de la gent. Mica en mica ho va anar superant i ja, i lògicament segueix cantant i ho ha segut. Però no ho sabem, aquestes
0: home,
1: coses,
0: però
1: eh?
0: Però els cantants tenen el recurs de tirar el micròfon endavant, no? I ara canteu vosaltres, que igualment se les saben totes.
1: Bé, suposo que en aquest moment encara
0: es col·lapsar,
1: potser...
0: Es va col·lapsar,
1: clar,
0: o anava amb micròfon d'un altre tipus.
1: Sí, vés a saber, o potser a vegades també es pot barrejar temes personals que et passin i no
0: sí,
1: reacciones.
0: Sí, mare de Déu,
1: i no
0: clar.
1: Reacciones com no, allò que dius, ai, podies haver fet, sí, ja, clar, però quan ets tu davant, al final fas el que fas, eh? Tu te'n recordes del Príncipe de Bel-Air?
0: Oh, sí, en Will Smith.
1: Sí?
0: Sí, molt fan, jo era
1: que
0: molt
1: era
0: fan.
1: Xula. Doncs aquí tenim els dos casos. Tenim en Will Smith, que era el descarat.
0: Sí.
1: El que no tenia vergonya.
0: Sí.
1: De vergonya, res a res. I en canvi teníem en Carton,
0: sí.
1: que aquest sí que
0: el
1: era
0: cosí.
1: El tímid, no? Era el més ben posat, era el més estricte i molt tímid. Però què li passava en Carton?
0: Què li passava?
1: Que hi havia una cançó que li feia perdre tota la vergonya, però tota. Sonava aquella cançó i es tornava boig. I si poses la cançó, segur que molta gent el recordarà l'escena.
0: A veure, anem a recordar aquell Príncipe de Bel-Air, però l'escena d'en Carton.
1: D'en Carton, com ballava.

0: quinta macla de Tom Jones, It's Not Unusual, i en aquest cas sí que estàvem aquí ja ballant com en Carton nosaltres aquí sí. A l'estudi. Doncs ai, quins records que em fas portar sempre, m'encanta.
1: Doncs aquesta era la fórmula per en Carton per no tenir vergonya. I
0: s'empoderava el que et deia jo.
1: Doncs mira, una altra actriu, la Emma Stone. Doncs la Emma quan era petita patia molta ansietat i molts atacs de pànic. I ella mateixa ho ha explicat en diverses entrevistes, que el teatre, gràcies al teatre, doncs va saber com canalitzar la por.
0: És que és meravellós, el teatre és superterapèutic, eh?
1: Sí, sí.
0: Treballes emocions, ets capaç de viure altres personatges que no ets tu, però sí que has de posar la teva essència perquè aquell personatge sigui real. Vull dir que és terapèutic totalment. Jo ho recomano a tothom, fer teatre.
1: I segons te vagi explicant els casos a diferent gent, ja veuràs com anem aparant aquí, no? Doncs els pares de la Emma Stone la van apuntar a classes d'interpretació per veure si era com una via, i ella deia que posar-se en la pell d'un personatge, com el que estaves dient ara, doncs clar, li permetia expressar emocions que en la vida, en el seu dia a dia, no li sortien.
0: Clar.
1: Li costava molt. I el fet d'interpretar, doncs era com li donava una altra vida, no? Al final és això. Si tens emocions retingudes, és trobar la manera de com treure-ho. I mira, un altre actor, en Hugh Grant.
0: Sí.
1: Doncs en Hugh Grant explica que se sent molt més tranquil davant d'una càmera que en una festa.
0: Imagina't.
1: O sigui, ell té por...
0: És que clar,
1: bueno, no és
0: ha
1: que tingui
0: xupat
1: por.
0: Càmera aquest home, eh?
1: Doncs és molt tímid, eh? Ell diu que és molt tímid i el fet d'anar a esdeveniments socials doncs, no li agrada. És com una obligació, o sigui, hi va, però no els gaudeix. I se sent molt més còmode, doncs això, interpretant, no? Estan davant d'un personatge. I una altra cosa semblant també li va passar a Harrison Ford, vull dir que t'estem parlant
0: de grans.
1: De llegendes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tant.
1: Doncs també explicava el mateix, que de petit, de jove, era molt i molt tímid i que, bueno, que no s'atrevia a parlar en públic. I va ser, doncs, quan es va apuntar a interpretació, que va ser com una mica obligat dintre de la seva formació acadèmica que estava fent en aquell moment, i es va donar compte que era la solució al problema que estava patint.
0: Que ho estava afrontant, no?
1: Sí, i el fet de fer personatges, doncs, hi passava el mateix que anem a estona. No s'alliberava i ja deia de tot, cridava, plorava, rivia...
0: És que, a part, és el millor. Si et toca un personatge amb aquella emoció que tu tens reprimida, el que tu explicaves,
1: sí.
0: Clar, sí o sí, ja has de connectar i tant que facin a coses.
1: Clar, però és com... Podríem dir que és com un ball de màscares, és com un carnaval.
0: Sí.
1: Perquè quan tu et poses una disfressa que realment tapa la teva identitat, et deixes anar, no? I tu vas disfressat, que no se't reconeix gens, i és capaç de posar-te al mig d'una plaça i ballar, i saltar, i agafar una persona que no coneixes i fer-li fer una volta. Vull dir, clar... Com necessitem a vegades això, no? Tapar-nos per poder ser lliures.
0: I que divertit que és poder ser lliure, eh? Per tant, treballeu-ho bé, que tots puguem ser lliures i uns mateixos.
1: I mira, i t'explico el cas de la Lady Gaga, perquè això també, la Lady Gaga també té un reportatge que explica que ella era una nena també molt i molt tímida, i ella també va fer això. Quan va començar, va crear un personatge. La Lady Gaga d'ara és molt diferent de la Lady Gaga de quan va començar. Va fer un personatge com molt extrem, i molt excèntric, no? Molt, molt raro amb vestimenta, molt raro amb aparença, amb tot, perquè realment no es veiés enlloc què era ella com a persona. I d'aquesta manera, doncs, va fer això, va perdre la por escènica, va perdre la vergonya, i es va atrevir, doncs, a cantar davant de la gent i a fer-ho. I mica en mica, doncs, a base d'anar-ho fent, entrenament, tal i com diem, doncs, la Lady Gaga avui en dia... És la Lady Gaga que
0: doncs,
1: coneixem.
0: Ja veieu la vergonya, que si em patiu, sí. No us preocupeu, perquè tenim molts exemples de que com s'afronta, després prepara't, que et menges el món.
1: Sí, però espera't, que encara et diré una altra manera d'afrontar-ho, que va fer en Jim Carrey. En Jim Carrey ho va afrontar amb humor.
0: Amb humor.
1: Perquè l'humor també és un escut. És un escut que et poses per superar les inseguretats, no?
0: Totalment.
1: I llavors és com, fas broma de qualsevol cosa per no encarar-te amb allò.
0: A mi m'encanta la frase de... tota broma té un 50% de veritat.
1: Sí.
0: I és ben cert, perquè al final és sarcasme pur que li fiques gràcia darrere perquè no soni malament, no?
1: És veritat. Jo també ho he fet servir, això,
0: Sí.
1: Sí, la veritat és que sí. Quan estava escrivint jo deia, doncs sí. I mira, i la Nicole Kidman, ja per anar fent una mica de recull de tot plegat, ella el que fa és que la vergonya, que també en té, i també n'ha patit, i cada cop menys, però també n'ha patit, la fa servir al seu favor.
0: Oh, és la més intel·ligent, doncs.
1: És la més intel·ligent. Llavors fa que l'energia que li provoca negativa, doncs, la gira i a l'hora d'interpretar és no perdre-la del tot, perquè és com aquell respecte que sempre has de tenir, no? Perquè a vegades quan perds tota la vergonya és com te'n dona igual 100 que 50, no? O 50 que 100, no? I ella diu que hi ha el respecte aquest que no s'ha de perdre i sempre has d'estar nerviós davant de qualsevol actuació, encara que n'hagis fet 1000, com si fos a primera.
0: A mi sempre m'han dit, el dia que ja no et posis nerviós abans de sortir, deixa de fer teatre, vol dir que ja no hi vibres. Per tant, sí que és important també mantenir sempre una mica
1: mantenir
0: aquest coquet,
1: això.
0: No? Aquest
1: sí,
0: coquet.
1: Sí, sí. I allò que parlàvem dels rituals abans, que deies, doncs la respiració està clar que és el més efectiu, no? I el que gairebé tothom fa.
0: I la respiració de foc, que activa.
1: Com és, aquesta? Ah, vale.
0: Sí, sí, amb el nas, que ho feia amb la boca, amb el nas,
1: Ah, vale.
0: I tot això t'activa tot el cos.
1: I també tenir una frase com un mantra i repartir-te constantment aquesta frase, no? Això també ho fan molts esportistes.
0: Sí.
1: Abans de sortir,
0: no? Són tots supersticiosos,
1: Sí, sí, tens com aquell mantra, no? De dir, vinga, t'ho vas repetint, t'ho vas creient i vas fent. Exercici físic també, no?
0: Els saltets, el deixar anar...
1: L'escalfament bucal,
0: sí,
1: no?
0: Diafragma.
1: Exacte, i és una manera de preparar el cos i reduir les tensions. I d'aquesta manera, doncs, vinga, va, pum, a la plaça.
0: A donar-ho tot.
1: Doncs mira, ràpidament, tenim dites, no?
0: A veure.
1: Ets un poca vergonya, tenir vergonya aliena, no? La vergüenza ajena, sí, que es diu també, no? Tenir més cara que esquena, aquí sí que ja s'ha perdut tot. I també hi ha una que diu, la vergonya quan es perd... Ja no es troba, Cristina.
0: Oh, doncs la deixem anar?
1: Ja la deixem anar i ens anem al consultor.
0: Només una mica per mantenir viva aquesta màgia.
1: La xispa.
0: La xispa.
1: Anem al consultor. Adéu.
0: Perquè no podem marxar mai sense que la Roser ens posi els deures, no? Podríem dir.
1: Sí, fem una mica d'exercici. Avui ens ha quedat un programa bastant seriot,
0: Home, jo m'he divertit molt,
1: Sí, sí, però ho hem parlat així molt...
0: Sí, a vegades fem coses diferents, avui ha estat així més personal, no?
1: Sí,
0: m'ha agradat.
1: Sí, sí, sí. Està bé, està bé, tenim la varietat.
0: A vosaltres també? Ens ho poden dir per Instagram.
1: També que ens ho diguin.
0: A on?
1: Sí, sí. El Roser Martínez Creativitat.
0: Doncs vinga.
1: Que ens ho expliquin, a veure què tal.
0: Consultori creatiu. Què anem a fer?
1: A veure, una curiositat científica. El cervell no diferencia gaire entre el que imagina i el que viu. Què vol dir això? Que si visualitzem

0: I és, per exemple, anar caminant i encara que tinguis vergonya, mirar algú i somriure. I potser posaràs vermell o vermella, perquè, clar, és una cosa diferent, o potser l'altra persona, a veure com s'ho pren. Però si vas practicant el somriure, cada vegada somriuràs més fàcilment i aniràs perdent vergonya.
1: Ah, doncs vinga, ens empoderem amb somriures.
0: Amb somriures.
1: M'encanta.
0: I l'altre exercici també que vull dir, que tu l'has dit abans, que és el de parlar davant del mirall.
1: Sí.
0: Aconseguir parlar un minut de tu a tu davant el mirall, que costa molt, i aguantar la mirada, eh?
1: Mm, i dir t'estimo.
0: També.
1: A tu mateix.
0: Costa molt, eh?
1: Ah, és que estem tots, ja et dic jo, que som tots carn de psicòleg.
0: Sí, hi ha molts patrons, que hem de...
1: Però bons consells per treballar, davant del mirall, parlem-nos amb respecte, amb carinyo.
0: Somriure.
1: Clar que sí, sempre.
0: Sí.
1: Molt bé, Roser, doncs...
0: I la vergonya fora, mira, el que puguem.
1: Sí, tu en tens o no? Ja les tens tremendament superada,
0: no? No, jo sí, jo soc com la Nicole Kidman, jo encara en guardo. Cada cop menys, però en guardo, sí.
1: Em vols dir, ara aquí, amb el mini temps que ens queda, què és el que més vergonya et fa? Què és allò que dius, ai, això és que no ho suporto quan em passa?
0: Bé, no és que no ho suporti, però a mi em fa molta vergonya quan em donen un protagonisme inesperat.
1: D'acord.
0: Em posa com, de cop i volta, que no m'ho espero i veig que se'n parla de mi i no... i no sé com reaccionar, i llavors em vinc vermella, i jo, ups...
1: Ara això jo no ho tenia controlat,
0: clar,
1: eh?
0: Que s'agraeix i agrada, però és una situació que em costa gestionar. Encara a dia d'avui em costa gestionar, sí.
1: Bé, tots estem treballant-nos dia a dia, sí. Però estàs aquí fent ràdio, sí. Fent formacions, per tant, sí. La vergonya una mica molt l'has deixat
0: fora.
1: Enrere, eh?
0: Doncs animem a la gent a que faci coses i petites accions per anar superant aquests temes.
1: Doncs ja ho sabeu, somrieu, que és molt important, això.
0: Vinga, va, somriem, Cristina, a veure.
1: Ens hi veiem, oi, la setmana que ve, ens hi veiem sempre, tu i jo somriure.
0: Sempre estem somrient.
1: Mare de Déu, mira quines arrugues de riure que tinc jo.

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: En qüestió de mesos, el regne visigot de Toledo, que s'havia estès durant més de 2 segles, va deixar d'existir. Al voltant de la seva desaparició i de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península Ibèrica, s'han escrit no rius, sinó veritables oceans de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot i els primers del domini musulmà? Esperem resoldre aquestes qüestions i algunes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'any 711. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, per parlar de la conquesta islàmica de la península ibèrica amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península ibèrica?
1: Quina pregunta, eh?
0: Uau, wow, per començar, comencem forts.
1: Si hi ha algú de Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. Va. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península ibèrica, els visigots van conquerir la península ibèrica i els musulmans van invair la península ibèrica. Només hi ha aquests tres verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ja ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Clar, des del punt de vista nacionalista hi ha molts peròs, o hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya,

0: No? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, pues, a la recuperació de l'entitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península ibèrica implica, per certs sectors, una mena d'antiespanyolitat, no? A l'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la anti-Espanya, no? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis i, per tant, permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península ibèrica serà vist de moltes maneres, però no... Des d'una invasió brutal, sanguinària, no?, que passa a sang i a foc per sobre de la península ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix a l'islam i llavors després... Però aquí no ens va invair ningú, no? Pues ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions, intentarem veure exactament què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim, però clar, penseu que és el moment de la construcció, o la pèrdua de la nació, és el moment inicial de la construcció de la nació. I per tant aquí s'han barrejat fonts històriques, fonts mítiques, relats romàntics, mites, personatges, no?, Don Rodrigo, Don Julián, el no sé què, el no sé quan, Covadonga, Don Pelayo, llavors, clar, l'Òscar, no sé quan. Llavors, clar, ens estem movent, o certa historiografia es mou en l'acceptació crítica d'uns símbols nacionals, historiogràfics, que afortunadament l'acadèmia ha anat desmuntant, no? Però actualment, si un va a la secció de qualsevol gran superfície que vengui llibres, pot trobar, no?, postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del temps.
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.

0: Doncs mentira.
1: Mentira. Estem molt de Manu Chao últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... Vamos a contar mentiras.
0: Doncs amb aquesta introducció i amb mentira de Manu Chao, comencem, si et sembla, Alberto, per una qüestió metodològica. Quins problemes tenen les fonts escrites sobre la conquesta islàmica?
1: Clar, s'ha insistit molt, però mai està de més tornar a insistir en l'advertència sobre la parcialitat extrema, moltes vegades, a les fonts escrites que tracten la història de la península ibèrica durant tota l'alta edat mitjana, però ben especialment al segle VIII en particular, o la primera meitat del segle VIII. No? Penseu que per aquesta centúria disposem de molts pocs documents originals, molts pocs diplomes originals, i els que conservem o bé són interpolacions tardanes, o els conservem copiats, no?, 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen, doncs, 150-200 anys després, no? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís.
0: Clar.
1: No? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos. Durant l'edat mitjana europea hi ha una gran tradició, a mesura que els ambients monàstics volen afirmar el seu control de la terra, la seva autoritat, falsifiquen documents. No? Llavors, per legitimar que hi ha uns drets adquirits o que hi ha una preeminència adquirida, els escriptoris monàstics fan passar per originals, no?, del segle VIII documents que no ho són. No? No només això, no només amb els documents purament administratius, sinó que si parlem de cròniques també tindrem molts problemes, no? I no només això, si les poques fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució. Poca documentació textual, moltes sospites d'aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, doncs tampoc acaben de quadrar.
0: I per què passa exactament això?
1: Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa en totes, no? Però, per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no?, històric, juntem que a partir del segle IX, o fotos finals del segle IX, comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no?, que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX, i amb ells, no?, els cronistes del 12-13, els d'època moderna, i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península ibèrica és una anomalia històrica, i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera. I aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets, en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles, no?, va haver-hi Espanya com a nació, va tenir la maledicció, no?, de ser islàmica.
0: Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
1: Clar, perquè us feu una idea. Pel segle VIII, o sigui, si traiem l'àmbit català, que, bueno, de la Carolingia i tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o pels territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva un únic document fiable de l'any 775, sobre la concessió d'unes propietats per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual cosa, doncs, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, als segles VIII i IX del centre-nord de la península, no, l'inici de la Catalunya carolíngia, diem, sembla un altre panorama, però també quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX, segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior, vull dir, és un element que ens trobem, potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
0: I en l'àmbit d'Andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII, eh?
1: No gaire, no? Potser, abans de contestar això, crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però, perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII, i dels quals, relacionats amb la reialesa asturiana, són 10 o 12. Perquè us feu una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser pararem d'aquí una estona, no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals, i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament, tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles X, IX, X, XI, també n'hem perdut moltíssima, i, per exemple, no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I, de fet, els primers relats, o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic, ni tan sols s'escriuen a la península Ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? Es redacten a Aràbia, o es redacten, per exemple, en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no?, que és aquell governador de Ceuta, que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no?, que deixa passar els musulmans, no?, perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. És a dir, aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets, no? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
0: Si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
1: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets, i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets, no? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petitetes, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península Ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la Continuatio Isidoriana Hispana, que està escrita, es creu, entre els 740 i 741, i parla del final del regne visigot, no? Parla és una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península Ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada del, no, finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, amb Otó d'Aquitània, vora Toulouse, no? Ni tant dels fets de la península Ibèrica, aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'autor d'Aquitània, que és aquesta primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martell. Una altra crònica que cita molt freqüentment, però telita, és la crònica mossàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part, paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable.
0: Perquè encaixa i ja està.
1: Perquè es fa una idea. Compara la derrota dels gots al 711 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 711 és com quan els aqueus van... No? O la derrota de Jerusalem, no? pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia. Perquè es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el cronicon moisiacense, no? de Moisac a França, a l'Ordo Honorum Mundi, que pràcticament no menciona res, als anals portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari no apareixeran encara, no? Perquè fa al segle IX, directament no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 860, en el millor dels casos, 880-890, quan Alfons III d'Astúries ja comença la seva activitat cronística, no? Comencen a finançar-se, a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne d'Astúries amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat, no? 150 anys després, les cròniques rotenses, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, el no sé què, però clar, vull dir, primera notícia, 160 anys després, no? Molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? De que el que s'està fent és una recuperació de territoris.
0: Això està assentadíssim, perdut.
1: Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII, amb Alfons de Sen, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Són cròniques antigues que parlen dels fets, per tant, han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després això ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Menéndez, Pidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent, clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra, i donen fiabilitat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí va, no? 170 anys on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana. Hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Mm. Un conflicte al nord pot ser que els Starks estan lluitant amb vés a saber qui, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
0: Doncs feta aquesta prèvia... molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui. Llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Pues què
1: no,
0: podem saber?
1: No tinc ni idea. Però, bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida, en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: sempre és bon moment per ficar Joc de Trons, la música.
1: Sí. Paradoxalment, mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí, molt, està molt enfeinat.
1: Sí. Ja no cal.
0: Ja no cal, ja no, no cal. Ningú els espera, ja, o què?
1: Jo no. O sea, jo recordo abans, a més hi havia un comptador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre. Jo no sé si
0: s'ha trencat el comptador, ja passa la volta.
1: Bé, passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant en context els darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant segurament us servirà per lligar-ho tot. De com fet, estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament. No? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse. No? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. No? 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no, és Dani Witiza. Tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes a final del 9 el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Roderico. Sempre no, es diu Rodericus, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
0: clar.
1: I Agila, no? En línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós, perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després del que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i, per exemple, en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, a Gila no ha existit mai. Sí, com sigui, Agila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot i que, per tant, els visigots acaben a Astúries i, per tant, la reconquista comença allà en els picos d'Europa i va baixant, Agila no ha d'existir. Clar, però dels successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és Agila. L'únic que passa és que Agila és, cometes, català. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, no se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors, no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot. Vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada. És com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro era un problema. Doncs passa això. No, no sé si és curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
0: Tot el que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troba en una guerra civil visigoda.
1: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si, no? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
0: I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
1: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja N'hem parlat abastament en altres programes, no cal extendre's gaire. No? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins havien esgotat mútuament en una junta encarnissada, no? Que us remetem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys... l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Per a una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els hi costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeia, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no? Arribant fins al centre de França, per la part occidental, i estem parlant, perquè ho situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península Ibèrica, que és una trentena part de l'espai conquerit i es conquereix en 3 anys.
0: Carai, i per què serà tan fàcil tot plegat?
1: Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, el món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques, d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no, sigui ben vist per la població. No? I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions... No? De fet, l'excepció és la resistència. I la resistència massic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, 2 generacions, no? Els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus, no? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, pues els àrabs van arribar a dir, pues aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no? Que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no? Es van convertir en tribus del nord d'Àfrica i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien, no? Però per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a finals del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans del salt a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
0: Molt bé, i què portarà el califa Omeia a interessar-se justament per la península Ibèrica?
1: Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeia d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Massena sobre el foc grec. Us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable i, per tant, es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no? Per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no? I asfixiar els dominis bizantins i que, a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci... No? Per això, en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no? Arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, el salt a la península Ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple, a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de, els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja, 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no? Per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta, es conquereixen el 708, el 709, respectivament, no? Doncs ho tenim pràcticament tot llest. 708, comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica, i només una llengua de mar, no? De tot just 14 quilòmetres separa banda i banda de l'estret.
0: I ens has avançat abans. Aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
1: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors, era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península Ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revolució posterior que busca sobretot vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no, o explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple, el mateix de Tarquini Superb, no? I al final de la monarquia romana, no? El rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i, per tant, està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa ibn Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat a la meva filla. No? Com a explicació literària, romàntica, nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no? Tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat. No? El perro Rodrigo, no? És un personatge indigne. I com a governador de Ceuta, tenia les seves mans al pas de l'estret.
0: I aleshores com és que es comença a organitzar aquest pas?
1: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber, lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica, i un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no, la costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afeblit políticament, però amb grans recursos naturals, no? Amb grans recursos de botí, amb una capacitat d'assentament de tropes important. Penseu també que els berebers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berebers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària, se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb 4 vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Witiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Algeciras, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint o estava dividit ja entre Rodericus, don Rodrigo, i Agila.
0: I què farà en Musa ibn Nusair amb aquesta informació?
1: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, i diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tariq, tall de Tarif a Tariq, Tariq ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berebers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quan, ara 50, ara 200, eh?, vora Algeciras, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tariq, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tariq, no?, Jabal Tariq, Gibraltar. Aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no? Està ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
0: Clar, i els visigots, què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Clar, perquè no, arriba molta gent allà.
1: Els arriben un WhatsApp a la comunitat de veïns. De, hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis. I són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estar farta. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per tal de per marxar una expedició allà on calgués. Normalment, la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península. És a dir, just en direcció contrària a la que hauria de dirigir-se, perquè ell, el 710, organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions. Penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo que rojan, venga, i relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tariq a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
0: I serà la famosa batalla de Guadalete.
1: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un dels de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui, sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pot, no?, dels mons transductins, més propers a Algeciras, més propers al riu Guadalete. Es diu batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadilaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac. No? Pues però al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, això ha portat a problemes per marcar exactament on és l'indret que s'esmolpa la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc... Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents, bueno, no entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa. La derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna. No? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment d'inestabilitat, de crisi successòria, tal i qual, segurament eren aposten per Agila o aposten per alguna de les candidats, i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo la seva sort. Sigui com sigui, després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Pues seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Sí. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que...
0: Suposo l'he provocat, eh? Suposo, ho he fet. Aquí que... posa, el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Guadilaca dos vegades, aviam què passa. I ha reaccionat
1: suposo
0: com esperava.
1: Que, suposo que els vencedors de Guadalete sí que van fer waka waka.
0: I perquè Carlos està rient, i bueno, aquest tio què fa? Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabiendas.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les coses, les teves coses a casa... Uf. És allò, és... Bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara... este M. Rajoy, no sé de què vostè me habla, no? Doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat, no? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà, no? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això, després de Guadalete, no hi ha ningú, no? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa, no? Perquè la derrota de Guadalete, fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, eren dos forces bastant equiparades, implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives, que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compassos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No? Perquè, bueno, este, clar, el regne visigot era molt dèbil i, clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts. No? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant. No? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tariq segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris o una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet a la... no?, que servissin per derrocar a Rodrigo i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava, en els seus càlculs polítics, no?, preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no retirarien, sinó que s'assentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. Potent 711, no hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys, no? Tenem allà 711, 12, 13, 14, 15, ja. Hi ha qui diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè vessin en Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys, els invasors es divideixen en tres blocs, no? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
0: Sí, no hi ha violència, doncs?
1: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual. No? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després. Quan es narren episodis, no?, quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després. I que moltes vegades els episodis que narren estan calcats en pèls i senyals, quan s'ha fet l'estudi, per això tan necessari que les disciplines històriques col·laborin, no? I que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquista de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés, quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, o sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no? O la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries, que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà. I capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre. I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si m'entro una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal, clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa, no? El captiu aconsegueix escapar, no? Amb la pell tot torturat, amb la pell feta tires, aconsegueix arribar al campament, i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no? I fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, que casualment és una església, la cremen, no? A la gent que hi havia allà, o els decapiten, no? Estos bàrbaros, què fan, tio? Pues aquesta història exactament igual s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria, gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no? Per justificar la barbària dels defensors. Fixeu-vos que indocumentats eren a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Mm-hmm. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
0: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
1: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elites visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat, i quan els musulmans arriben a Toledo, es troben que l'han evacuat, s'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
0: Això és una bajona. No passa res més en lloc?
1: Sí, pactes.
0: Ah.
1: Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir, a Múrcia, Tutmir, liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete, el que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no? D'aquell visigot del que vostè en parla. I amb la connivència dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris sotmesos es mantindran sense gaires problemes, no? Perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal combatre ningú per res, merament hi ha un canvi de senyors. Deixar de pagar tributs als visigots de Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba. No? Tutmir, el Teodomir murcià del que acabem de mencionar, governarà tranquil·lament els seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema, no? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, hi ha el cas de Cassius, no? Aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Qasi a la vall central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
0: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
1: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. No, pensem que encara, més enllà de l'Ebre, no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusayr rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els astuts, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada del 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després que s'enfadin i deixin de pagar-los. Hi haurà una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica i aquí no passa res. I el 714 ocupen també la meitat nord de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
0: O sigui, que en qüestió de 2 anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
1: Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona... A inicis de la dècada del 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
0: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
1: Ni molt menys. Però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta, no? Per exemple, Tariq serà destituït, Musa ibn Nusair serà cridat a retre comptes a Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat, el succeirà el seu fill com a governador de la península, però també aviat caurà en desgràcia, serà denunciat pel califa, que ara també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic que es van succeint diferents governadors, diferents walis força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions, el que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada del, no, l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals. No? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia, no, serà substituït violentament pel califat Abbasí i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes, però que jo crec que si les expliquem les expliquem en un altre programa, però retinguem aquesta idea, no, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana. La situació quan es compliqui, es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Li agraïm a l'Alberto Retxe que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troia a la conquesta islàmica de la península ibèrica. Gràcies, Alberto Retxe.
1: A tu.
0: Avui amb el Carlos Lecegui, el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Moments d'òpera.
1: Benvinguts a una nova edició del programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que rarament es representen per la seva alta exigència. És el cas del que ens ocupa avui, Semiràmide.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Semiràmide és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Gaetano Rossi, tot i que basat en la tragèdia homònima de Voltaire. En aquest cas, la de Voltaire és de l'any 1748, mentre que l'estrena de l'òpera de Rossini va ser al Teatre La Fenice de Venècia un 3 de febrer del 1823. A Catalunya va representar-se per primer cop al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 20 d'abril de 1826 i ara la podrem gaudir en versió concert en una única representació al 13 de maig al Gran Teatre del Liceu. Per això hem cregut oportú i perquè ens encanta aquest títol dedicar-li als moments d'òpera. En quant als personatges principals que intervenen, la protagonista, Semiràmide, és una reina de Babilònia gràcies a l'assassinat del seu marit Nino, que va perpetrar amb l'ajuda d'Assur. Està enamorada del seu propi fill, del que n'ignora la supervivència. Per aquest equívoc pot enamorar-se d'ell. És un paper, el de Semiràmide, per soprano lírica o lírico lleugera de coloratura. Arsacher és el fill de Semiràmide, tot i que ignora els seus orígens i ha aconseguit fama com a guerrer. Està enamorat d'Azema, que és la filla de Semiràmide. És un paper de contralt o mezzosoprano carregadíssim d'ornamentació vocal, també interpretat en moltes ocasions per contratenor donada la tradició dels castrats del passat. Assur és el cap de la guàrdia de Semiràmide i que va ajudar-la a matar Nino, el seu marit. És l'amant de Semiràmide, però s'enamora d'Azema, la filla d'aquesta, paper aquest per baix baríton o baríton de grans agilitats. Hidreno és un príncep indi que també està enamorat d'Azema, paper per tenor lleuger, que ha d'arribar a interpretar notes agudíssimes. De fet, arribar fins al re 4, per tant, pel damunt del mític do de pit. Oroe és el gran sacerdot del temple d'Albal, l'encarregat de custodiar la carta secreta que Nino va escriure poc abans de morir, paper al d'Oroe per baix, i Azema és la filla de Semiràmide, paper menor en aquest cas per soprano. És curiós que el llibretista de Rossini, Gaetano Rossi, anés a buscar a Voltaire com a font de la seva modesta creació, tenint en compte el precedent molt més obvi de la Semiràmide de Metastasio. La qual cosa demostraria que si bé Rossini i els seus col·laboradors havien abraçat definitivament el conservadorisme musical, no van fer pas en l'aspecte teatral. La història de Voltaire ens parla de l'evolució posterior del personatge de Semiràmis, la reina de Babilònia, que ha matat el seu espòs, el rei Nino, amb l'ajuda del malvat Assur, però no ens diu per quins motius va veure's obligat a casar-se amb Nino, cosa que explicaria o justificaria el fet que ella l'elimini posteriorment. Tampoc s'explica el complicat procés pel que ella regna disfressada d'home durant diversos anys ni els dubtosos orígens d'home.

directa donada l'extrema dificultat del repartiment vocal que hi ha d'actuar. Per tot plegat, anem a conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de la Semiràmide de Rossini comença al temple del Baal. El mag Oroe ha consultat a la divinitat i ha rebut determinades ordres que haurà d'aplicar en el moment adequat. S'obren les portes del temple, el príncep indi Idreno ha vingut a invocar els déus per tal que l'ajudin a enamorar Zema, la filla de Semiràmide. El poble desitja que hi hagi un hereu al tron, ja que Semiràmide reina des de fa anys com a vídua de Nino, però no té descendència masculina. O almenys, això és el que el poble creu en aquell moment. De fet, el seu amant Assur està meditant plans per usurpar-li el tron, però tem que el mag Oroe trami alguna cosa contra ell i això li impedeix actuar de manera més decidida. De fet, Assur ha pensat en casar-se amb Zema, la filla de Semiràmide, per tal de legitimar el seu cop d'estat. Però ara apareix Semiràmide, aclamada per tot el poble. Després de l'aparició de Semiràmide que tenim ara mateix de fons, Oroe insta aquesta Semiràmide a buscar a un successor. A l'altar, un llamp dispersa els fidels, signe ominós que Semiràmide interpreta el seu lliure antubi. Arriba ara Arsace, victoriós guerrer que ha donat grans triomfs a l'exèrcit de Semiràmide. Aquesta s'ha enamorat del guerrer i pensa en casar-se amb ell, però abans haurà de vèncer l'oposició del temible Assur que es presenta al temple. Arsace, en el fons, preferiria casar-se amb Zema, per la qual sent un estrany efecte. El jove guerrer ignora que en realitat són germans. La nit de l'assassinat de Nino, Arsace, el seu nom real però és Ninias, va ser amagat secretament per evitar que Assur l'eliminés. Ara Ninias ignora tot el que fa referència al seu passat, fins i tot al seu nom verdader. Tot i això, el gran sacerdot Oroe el reconeix. Però anem a fixar-nos ara en aquesta entrada, l'entrada d'Arsace, que l'escoltarem a través de la veu de Franco Fagioli, el mateix personatge, el mateix contratenor en aquest cas, que interpretarà el rol al Liceu el proper dia 13 de

Per la seva banda, Assur ve a recriminar a Arsacé que hagi deixat l'exèrcit per presentar-se a Babilònia. Malgrat això, li contesta que ha vingut satisfent les ordres de Semiràmide. Els dos rivals discuteixen sobretot quan Assur se n'adona que també Arsacé aspira a la mà d'Azema. Marilyn Horne és ara Arsacé, la part d'Assur l'assumeix el baix Joseph Rollot.

Ens ubiquem ara als famosos jardins penjats de Babilònia. Semiràmide espera amb les seves donzelles. El cap de la guàrdia, Mitrante, li anuncia que l'oracle de Memfis indica que Semiràmide deixarà de patir quan Arsace s'hagi casat. La reina interpreta que pot, per tant, casar-se ella mateixa amb Arsace. És aquesta l'escena més famosa d'aquest títol, l'ària i cabaleta de Semiràmide, Bel Raggio Lusinghier. Canta Joyce Di Donato. Sí.

Arribarà a Arsace i quan la reina li parla de l'imminent casament, ell interpreta que està parlant d'Azema. Les seves expressions d'afecte són mal interpretades per Semiràmide, qui creu que el jove està disposat a casar-se amb ella quan ell realment pensa que podrà casar-se amb la seva filla. La confusió s'expressa en la cabaleta del duet que a continuació podrem escoltar a través de dues veus d'or, Marilyn Horne com a Arsace i Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens ubiquem ara al Saló del Tron de Semiramide. La reina anuncia les seves núpcies amb Arsacher. Assur intenta forçar la reina a canviar de decisió, però ella l'amenaça. Arsacher queda molt sorprès quan Azema és entregada al príncep Idreno, i encara més quan Semiramide l'agafa per acompanyar-la a l'altar. Aquesta confusa decisió genera la felicitat d'Idreno i ho expressa en una compromesa escena per tenor rossinià, que avui escoltarem en un dels millors tenors rossinians de la història recent de l'òpera. No és altre que el tenor Juan Diego Flórez en una gravació de Joventut.

Després d'aquesta escena d'enorme lluïment a la veu del tenor Juan Diego Flórez, seguim el resum argumental de l'òpera Semiràmide de Rossini. Recte final del primer acte de la Semiràmide de Rossini, el gran sacerdot inicia un parlament per rebutjar la unió, però de sobte se sent la veu de Nino, que anuncia a Arsacher que el tron li correspon, però en efecte abans s'ha de fer justícia amb les seves pròpies mans. Arsacher vol que la veu li aclareixi qui ha de ser la víctima, però la veu de Nino, el rei mort en el passat, a mans de la seva esposa Semiràmide, no li aclareix res. Escoltarem doncs aquest embolicat final d'acte, el dirigeix Richard Bonynge l'any 1965.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Semiràmide de Rossini, situant-nos ja a l'inici del segon acte. Assur s'entrevista amb Semiràmide i li recorda que encara que ell va ser qui va matar a Nino, el verí va donar-li ella i l'amenaça en denunciar el crim si ella segueix apartant-lo del poder. La reina ordena a Assur que accepti a Arsacid com a rei o que desaparegui de la seva vista. Semiràmide se n'alegra en sentir que el poble dona suport a la seva decisió i aclama a Arsacid. Assur, en canvi, marxa furiós, remugant venjances. Són el baix Joseph Rouleau com a Assur i la soprano Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens situem ara al santuari on està la tomba de Nino. Oroé i els mags li diuen a Arsacher quin és el seu nom real. Arsacher s'horroritza en saber que la seva mare es pretenia casar amb ell. També li informen que Semiramide va participar de l'assassinat de Nino, el seu pare, però els sacerdots li ordenen venjar la mort només en la figura d'Assur. No li diuen res de la reina i Arsacher confia en mantenir la seva mare fora d'aquesta venjança. Acte seguit, es posa en marxa. Mentrestant, Semiramide és a les seves estances amb Arsacher. Aquest li mostra un pergamí que va donar-li Oroé, en el qual s'aclareix la culpa de Semiramide a l'assassinat de Nino. La reina prega a Arsacher que la mati, però aquest no pot fer-ho. Mare i filla aleshores s'abracen. Arsacher li demana a la seva mare permís per venjar la figura del pare en Assur, ja que va ser ell qui va executar en definitiva la mort. Ho escoltarem ara en la veu d'Edita Gruberova com a Semiramide i Arsacher en la veu del contratenor japonès Yoshikazu Mera.

Enmig de tota aquesta bèl·lica confusió, el príncep Hidreno tranquil·litza Zema i la porta amb la seva mare Semiràmide, amb la finalitat que li doni suport. De nou, canta el tenor Juan Diego Flórez.

0: Ens ubiquem ara al subterrani, just a sota de l'altar i al costat de la tomba de Nino, on s'oculta Assur, que intenta pujar al palau i assassinar a Arsacher. Els governadors fidels a Assur adverteixen que Oroe ha donat a conèixer tot allò relatiu a l'assassinat de Nino i que el poble està en contra d'ell. Assur decideix ocultar-se al costat de la tomba i atacar a Arsacher quan apareixi. Arsacher és dins de la tomba de Nino i es pregunta a qui haig de ferir. Oroe, marxant, li diu que Déu li ho farà saber. Assur recorre als passadissos sense saber què ha de fer. Semiràmide ha baixat armada per matar Assur i protegir així el seu fill. De sobte, la veu de Nino crida «Ninias, ataca!» i el jove Arsacher mata d'un cop a Assur. La guàrdia recull el cos de l'assassí de Nino i els mags el tranquil·litzen, ja que, diuen, ha fet justícia. Semiràmide finalment es reuneix amb el seu fill, que es trasllada al palau per iniciar el seu regnat. La seva mare, en aquest cas, per tant, ha estat perdonada. Malgrat tot, aquesta versió, que és l'habitual, és l'adulcorada. En l'original, Arsacher colpeja les fosques a la seva mare per error i l'acaba matant. Assur és detingut i el jove hereu inicia el seu regnat malgrat l'horror de descobrir que Semiràmide ha mort a les seves pròpies mans. Però, esclar, acabarem amb el final feliç de l'òpera Semiràmide de Rossini, que podrem veure el proper 13 de maig en versió concert al Gran Teatre del Liceu. D'entre les veus que escoltarem tot seguit destaquen les de Joan Sutherland i Marilyn Horn. Nosaltres tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. 60 minuts per endavant, amb l'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i música, molta música. Avui hem fet una selecció de lo que anomenem cançons amagades, és a dir, cançons, LPs, grups, artistes, que malgrat la seva qualitat i la seva importància, fins i tot, el temps els ha devorat en silenci, i el silenci s'ha apoderat, d'alguna manera, del seu record. Així és que, si us sembla, comencem a recuperar una sèrie de cançons rotunda i realment amagades.

I hem començat la nostra operació rescat d'algunes cançons, discos oblidats, amb aquest meravellós París 1919, signat

en el rock català a l'hora d'escriure de manera diferent, de no voler estar dins de la gran majoria de bandes de sons del rock català que s'ha fet sempre, i buscant la diferència, Sant Josex, des del seu a l'Empordà, o millor dit, del seu Baix Empordà, ell és de, si mal no recordo, de la Bisbal, va publicar el seu primer àlbum, un àlbum que es deia Viva.

Quatre pensaments, un tema que estava inclòs en aquell àlbum de debut de San José i que comptava, a més, amb l'ajut que s'ha notat moltíssim en aquesta cançó de Xarim Aresté, la guitarra elèctrica, un magnífic treball del 2005. Han passat

20 anys només. I els habituals d'aquest programa sabeu de la nostra fe en aquest grup que ja va desaparèixer pràcticament, que es diuen A Falta de Pan, format per el Fran Aguilar a Sevilla a finals del segle passat. L'any 2001 va tenir la complicitat de tres personatges essencials: la producció de Ricardo Pachón i Juanjo Pizarro, d'una banda, i la producció i edició de Mario Pacheco i el seu segell Nuevos Medios. El disc es deia En Calzoncillos i continua sent una joia absolutament perduda i amagada de la discografia estatal.

Un disc extraordinari, en el més i absolut sentit de la paraula. Un disc que va marcar diferències, però que ha passat absolutament desapercebut. Es deia A Falta de Pan, i l'àlbum es deia En Calzoncillos. Era de l'any 2001 i es va publicar gràcies a Mario Pacheco i el seu segell Nuevos Medios. I un altre també dels nostres oblidats de sempre o amagats, que sempre reivindiquem, és Fabrizio D'André, el cantautor italià nascut a Gènova l'any 1940 i que ens va deixar l'any 1999, un home del segle XX, per tant, que a l'any 1981 publicava un àlbum conegut com L'Indiano, i la veritat és que continua sent un dels nostres àlbums favorits.

Stevie Robin és un guitarrista francès que sempre s'ha mostrat fascinat per la cultura de la música dels gitanos des del Rajasthan, o millor dit, des del Punjab fins a la península Ibèrica. Sempre ha treballat amb ells, ha provat milers de coses i en un moment determinat, l'any 93, va publicar un disc que es deia així, Gitans, en el que barrejava totes aquestes influències, músiques i col·laboracions. Aquí, en aquest cas, la cantant era Gulabi Sapera, una dona, una ballarina i cantant del Rajasthan hindú, que realment donava a aquesta mena de rumba o de tango de Titi Robin d'un sentit rotundament universal i sobretot mostrava clarament aquesta línia traçada pels gitanos des del Punjab hindú fins a la península Ibèrica. I un altre també dels nostres amagats que sempre rescatem, ja ens coneixeu i per tant no podem fer res, és a dir, aquí està com sempre Robert Wyatt, que rescatem des d'aquell àlbum que es deia Nothing Can Stop Us l'any 82, nada nos podrà aturar, i des de llavors res li va poder aturar a l'amic Robert Wyatt, que feia una versió ni més ni menys que dels Chic, la banda essencial de finals dels 70 dins del pas del soul al funk, el Last I Am Free. Això era una versió d'aquell àlbum que els Chic van gravar el 78. En aquest cas, Nothing Can Stop Us, de Robert Wyatt, es va gravar a l'any 82.

Robert Wyatt de l'any 82 versionant a Chic, ni més ni menys, en l'àlbum que es deia Nothing Can Stop Us. I el 92, 5 anys després de que es juntessin o que es coneguessin o que d'alguna manera treballessin al costat de John Hyatt, en el seu disc que es deia Bring the Family, l'any 87, John Hyatt, estaven Ray Cooder, Nick Love i Jim Kellner, és a dir, que un quartet en total fantàstic, que van decidir, com deia, l'any 92, enregistrar un treball. El nom del grup i del disc es va dir Little Village. No va tenir molt bones crítiques, però el seu directe era absolutament fantàstic. El van poder veure a Barcelona, a un lloc que es deia Terraza Amèrica, que estava allà al Parc de Montjuïc, just darrere del Palau Nacional. En definitiva, Little Village ens va deixar aquest àlbum del 92, que continua sent una autèntica joia amagada.

Tot un supergrup, Little Village, format per Ray Cooder, John Hyatt, Nick Love i Jim Kellner, ni més ni menys, que ens van deixar aquest disc de l'any 92, que es deia com ells, Little Village. I el nostre següent convidat ja és un personatge que sempre intentem defensar-lo des d'aquí, des de perifèries, des de la perifèria de la península, des del País Basc, Rupert Ordorica i el seu segon àlbum, un disc fantàstic que es deia Ni es nais noruegako erreje, jo no sóc el rei de Noruega.

Ruper Ordorica, acompanyat per la màgica arpa d'Emilio Cao, del gallego Emilio Cao, en aquell segon àlbum de l'any 81. I una mica després, el 82, un napolità il·lustre, Pino Daniele, gravava un àlbum que es deia Bella Embriana. Estem al 82, i en aquell disc i en aquesta cançó, sobretot, es recull una sensació i un sentiment profundament del sud d'Itàlia i profundament mediterrani. No tinc paraules per explicar com aquesta cançó, En Naré, sona precisament a això, a aquest paisatge marítim, marí i rotundament mediterrani.

El napolità Pino Daniele del seu disc Annaré, millor dit, Bella Embriana. El títol de la cançó és Annaré, l'LP Bella Embriana, de 1982. I del sud italià anem al nord, on ens trobem el desaparegut Gian Maria Testa, que fa 10 anys, justament ara, va morir, i que ens va deixar un disc en el 2006 que es deia D'aquesta parte del mare, en el que s'incloia un tema tan especial com aquest, 4 mar.

tutte le cose.

Massa jove ens va deixar a l'amica i a Maria Testa fa 10 anys, quan tenia, si me no recordo, 57 anys. I un personatge que sempre també ja ens va deixar, però sempre intento reivindicar i recuperar i rescatar de l'oblit els seus discos, és Hilario Camacho. No cal que us el presenti. Així és que tornem a rescatar aquell magnífic De Paso de 1975.

i no tenim temps per més, així és que l'Aleix Alari i el Jordi Tortós aquí us diem que fins la setmana que ve us esperem amb un altre, amb un nou Perifèries, i us deixem amb en Marco Mezquida.

Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

0: Molt bones a tots i a totes, us parla Francesc Balanyà. Benvinguts a una nova edició de La Rela, un programa aquest que dedicarem íntegrament a conèixer l'estratègia del país pel que fa a regadius. Ho farem des de la vessant de la investigació amb l'IRTA, sabent en tot el que treballen i, evidentment, doncs, les possibilitats reals de que això s'apliqui. És important, sempre, però més venint d'on venim, que no fa tant teníem diverses campanyes de sequera i, com diuen tots els experts, doncs aquestes més d'hora que tard tornaran a repetir-se. Per tant, una qüestió aquesta que és estratègica de país i que abordem amb una rela que comença ara mateix. Som-hi.
1: No és bon maig el que no deixa la bassa plena.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: La mel és un aliment molt enèrgic, ja que la seva composició és bàsicament sucre. En conté més del 60%, principalment fructosa i glucosa. Aquest aliment elaborat per les abelles també compta amb altres hidrats de carboni, enzims, aminoàcids, àcids orgànics, minerals, substàncies aromàtiques, pigments, ceres o polifenols, que li confereixen els diferents aromes, sabors i propietats beneficioses.
4: I és que els productes catalans són salut. Amb nom propi.
0: Doncs som-hi, ens hi posem ja amb aquesta entrevista que abordarà moltes qüestions, ho diem abans, de les que són estratègiques, no del món de l'agricultura, no del món de la ramaderia, sinó del país. Perquè això de la gestió de l'aigua, i ho hem dit moltes vegades amb sequera, és una qüestió de tots i totes. És com els incendis, que diem allò de que s'apaguen a l'hivern, doncs per evitar patir en el futur, doncs cal que hi hagi gent que hi treballa, i sabem que els que són la referència de tot plegat és l'IRTA. I si un nom destaca per la seva trajectòria, complet qualsevol sala, és l'amic del programa del Joan Girona, investigador d'aquest programa de l'ús eficient de l'aigua de l'IRTA, també és el seu delegat institucional de l'IRTA a les Terres de Lleida del Pirineu. Joan, benvingut a casa.
5: Bon dia i, com sempre, molt content d'estar aquí.
0: I que duri. I dic això perquè m'assabenta que se'n jubila en breu.
5: Bueno. Un accident.
0: Però això ho hem de decidir entre tot el sector. Crec que si ho preguntéssim no te deixarien jubilar, no perquè no hagis treballat prou, sinó perquè malauradament per tu has treballat molt i molt bé. Per tant, això de part d'aquest valor. Però clar, em dóna la sensació que el relleu és molt bo, i per a mostrar un botó tenim aquí el doctor Víctor Blanco, també investigador d'aquest programa de l'ús eficient de l'aigua de l'IRTA. Molt bones, benvingut al programa, què tal?
6: Hola, bon dia.
0: Tu, allò, si toca fer el relleu, tindràs allò complicat,
6: Difícil, difícil.
0: Però bueno, parlem fora de micròfons, i la veritat és que tot el que volem abordar dona la sensació, i ho dic amb el cor, no ho dic quedant bé, que aneu per la bona línia, perquè tenim moltes propostes a comentar que, com deia a l'inici, són estratègiques de país. Però així, a grosso modo, Joan, Víctor, qui vulgueu, aquell anar-nos preparant, perquè ens diuen, escolta, com el que deia els incendis, doncs amb sequera, doncs ara que tenim episodis de no estrès hídric en gran part del país, doncs què és el que s'està fent, a grosso modo, per, des de l'IRTA, i pues, anirem entrant amb cadascuna d'aquestes coses. Fíjate a prop del micròfon.
6: Pues justo eso, como bien dices, estar preparado, ¿no? El dedicarse, el conocer y el saber la situación que tenemos. Este año es cierto, venimos de una primavera, un invierno lluvioso, pero la realidad del Mediterráneo no es esa. La realidad nuestra está ligada a las sequías y sabemos que va a venir. Y no sabemos si va a ser más fuerte que la pasada, no sabemos cómo va a ser, pero va a tener un impacto porque es nuestra realidad. Cataluña va a estar en el Mediterráneo y va a vivir sequías en su historia y cada vez más severas, por lo que vemos en las predicciones de cambio climático. Entonces, prepararse para ello es lo que debemos. Intentar hacer que la próxima sequía tenga herramientas para que no sea tan... o que

0: territori, clar, de les diferents línies jo us aniré preguntant, doncs això, clar, a vegades són informacions de manejos que la cosa ja és diferent, eh? És a dir, del que estem treballant avui, quan pot ser una realitat pel nostre sector, és a dir, que aquests treballs d'avui se puguin aplicar doncs en moments d'estrès hídric.
1: Bueno, és evident, és tal com tu dius, no? La recerca no és... Avui comencem a fer una recerca i demà ja tenim els resultats, sinó són coses normalment a llarg termini. Després, una vegada tens els resultats, aquests han de ser aplicables, han de ser assimilats per qui els ha d'aplicar. Però sí que t'he de dir una cosa, i és que quan la situació és extrema, i les sequeres són una situació, i per desgràcia, com deia el doctor Blanco, pues, les hem tingut, les tindrem, i segur que les tindrem més fortes, home, la gent reaccionem tots molt ràpid, no? Vull dir, tot allò que la millor estava, doncs vinga, va, mirem, doncs llavors ho intentem aplicar. L'important és tindre coses per aplicar, no? És tindre eines per gestionar, i a poc a poc, les hem d'anar tenint, i si ja en tenim algunes que en el passat hem fet i per tant ara ja les podem aplicar o les podem acabar d'aplicar amb la seva plenitud, però està clar, hem de seguir perquè en el futur, perquè si no comencem ara, els resultats encara vindran més tard, per tant s'ha de començar, estem aquí. I després hi ha una cosa molt important, que a vegades la recerca és concretament allò que fas, aquell producte que estàs desenvolupant, aquella tecnologia, aquella innovació, però també és coneixement general, i davant d'una situació d'estrès, a vegades, el coneixement general, el sentit comú de tothom, no? Dels que fem recerca, dels productors, dels gestors de l'aigua, quan ho posem tots al comú, aquest sentit comú, en general, és el que realment te dona les solucions a aplicar en aquell moment. I això també és un valor que jo crec que s'ha de posar en la seva... i valoritzar-ho, encara que sigui redundació de la paraula, doncs, redundit una miqueta, posar en valor aquests resultats i aquest coneixement global que hi ha de la situació, no? I això és el que estem fent.
0: I a veure, que també que la meva pregunta a algú li pot fer pensar que l'IRTA, arran de l'última sequera, s'ha posat a treballar, no? L'IRTA porta dècades treballant doncs, amb això, l'eficiència del rec i escenaris d'estrès hídric. Ja fa temps que l'apunten els experts i, per tant, diguéssim, seguiu transitant amb aquesta via.
1: Exactament.
0: I, a més, suposo que, no sé si especulo, si amb la part positiva d'haver patit sequeres en el sentit d'aprendre i veure coses, com que s'ha sofert, de que passen. És a dir, ningú vol que hi hagi sequera, però la part positiva és que un investigador doncs, aprèn coses o veu coses perquè li ajuden doncs, amb aquest trànsit que ja està defendent la investigació. Això és així?
1: Sí, amb això que tu dius està clar. Només portem 45 anys treballant amb això.
2: Saps? No només
1: 45 anys. I la veritat és que hem après moltes coses, però sí que te'n dones compte en cada sequera que et falta alguna cosa. A títol d'exemple, una de les coses que sí que teníem ja estudiades i així era quan ens faltés aigua, com havíem d'utilitzar aquestes petites quantitats d'aigua que teníem. I això eren les sequeres que havíem tingut fins ara. En l'última sequera, després va ploure, però el mes de maig, no sé si ens en recordeu, de l'any 23, va arribar un moment que els canals d'Urgell van dir que tancaven i que no podrien obrir en tot l'estiu i que com a màxim hi hauria un rec.
0: I per fruita dolça.
1: I per fruita dolça. Quan el dones, aquest rec? Està clar, això és el que no sabíem, perquè sempre havíem estudiat amb poqueta aigua farem això i això i això, però no la situació de dir dona un rec simplement perquè no es morin els arbres. Arrel d'aquí, doncs amb el doctor Blanco, vam fer tota una sèrie d'experiments i així, i ara ja tenim plenament tipificat, publicat i documentat quins són els indicadors que ens diuen quan tu has de regar perquè no se't mori la planta, no per produir, perquè no se't mori la planta. Però això, si no sofreixes una sequera de la duresa de l'última, i segons tenim previst, i ho repetim, ens farem pesats amb això, les properes poden ser més llargues, més intenses i més doloroses, o estem ben preparats, o malament, no? Però que sí que en vas aprenent de situacions noves.
3: Sí, también dar valor a generar conocimiento general, pero a generarlo aquí, a que nuestros datos están tomados aquí, a que nuestros manzanos están en Mollerussa, a que el almendro está en Mayals, o a que tenemos en Reus avellanos, ¿no? Es información que si bien tiene un impacto global y que nuestra idea es de generar conocimiento y utilizar el conocimiento que hay en todo el mundo, también que la aplicación sea directa, que el payés pueda tomar esta información, pueda adoptarla y que la venga a ver si quiere, ¿no? Que ese también es nuestro trabajo, el transmitir esa información, y creo que en eso tanto el programa de uso eficiente del agua como el IRTA en general tiene una implicación muy alta.
0: Diem a veces que la gent som de

0: memòria curta amb tots els àmbits de la vida. No sé si a la pagesia també li passa el mateix, perquè ara m'has fet pensar, doctor Blanco, que no sé si heu fet alguna jornada de... Escolteu, si ve una sequera, el que dius tu ara, doncs hem trobat això, estem tenint això. Ara la gent, vaig a ser molt planer, li és igual, li pele la sequera, o no, diuen, escolta, jo ja vinc, també com feu vosaltres, ir-te-us aneu preparant, o si ve una jornada d'aquestes, ens passa com a tota la societat, que ja no hi patim, ja no hi pensem, ho deixem de banda i després tots a córrer. La pagesia li passa això? No, bueno, tant?
1: Jo crec que hi ha una sensibilitat major, ¿no? La sequía del 23 fue muy severa, creo que es una realidad que tenemos, pero también es cierto y es innegable que vivimos al día y que al final tampoco se le puede exigir, ¿no?, a ningún sector que sea un héroe. Y tiene un problema hoy y al final, como todos, el problema muchas veces de hoy es el que nos nubla o nos hace que sea nuestra prioridad. Pero sí que creo que hay una sensibilidad y de hecho eso se continúa trabajando y espero que así se haga porque, como digo, es una realidad que va a haber una sequía. No fue algo que pasó y ya no vamos a volver a ver.
0: Doncs va, anem amb les coses concretes, que sé que n'hi ha diverses que esteu treballant. Comenceu pel que vulgueu, ens endinsarem una mica i anirem doncs amb altres projectes.
2: Molt bé, doncs mira, si vols, el primer bloc de coses que estem fent en aquest moment i que ens preocupen és una miqueta seguir en la... mirant a veure quanta aigua necessiten els conreus, com l'hem d'aplicar, però sobretot això que parlàvem de les sequeres, no? Com hem de gestionar els nostres regadius quan tenim una sequera, i aquí el doctor Blanco ens explicarà diverses coses. Després, una altra és, probablement, per regar tot el que s'hagi de regar en el futur, no tindrem prou aigua. Haurem de començar a utilitzar aigües de pitjor qualitat, aigües residuals de depuradores, aigües a la millor de pous que estan salinitzats, el propi Ebre a vegades baixa amb més salts dels que tocaria, o si hem de desalinitzar aigua de mar, fins a on podem utilitzar aquestes aigües, no? Aquest és un primer bloc de coses que jo crec que són importants, almenys nosaltres ens preocupen i creiem que poden tindre un efecte sobre com s'utilitzen aquestes aigües i sobre les situacions de futur.
0: Jo amb això, perdó, un dubte que sempre he tingut amb la vostra tasca, perquè hi ha situacions similars que ens heu explicat. La feina d'alerta és... el que dius tu ara, la detecció, possibilitats, si aquesta aigua és més òptima per un altre conreu i en quins moments, tot això alguns ho donem per fet, però us toca també, permet-me l'expressió, el pollastre de vale, que l'aigua estigui allà. Moltes vegades el problema no és que estigui allà, sinó la logística de com la porto, com l'aplico amb uns preus raonables. Tot això també competeix a l'IRTA, el pensar com aprofitem aigües grises, per la gent que ens entengui, doncs els edificis tirem, quan ens dutxem, aquella aigua li diem grisa, no és la més òptima, però tampoc és una aigua terrible, per dir-ho així.
2: Evidentment que no.
0: Val? Llavors, el com aquella aigua acaba en una finca, aquesta logística, us hi toca posar-vos-hi, us toca parlar amb altres agents, és a dir, com és això? Perquè vosaltres podeu dir, doncs aquesta aigua és meravellosa, l'aigua de mar aniria de Marte, que veiem que aigua congelada de la Lluna, és igual, seria fantàstica. Bueno, però clar, però està a la Lluna o està a Marte, no? Llavors, això també us hi toca posar-vos-hi?
2: Això, mira, ara aquí s'ha encetat un meló importantíssim, jo crec, en el sentit de que no, bueno, en principi la nostra tasca seria dir, mira, escolta, aquesta aigua és bona fins aquí, fins a partir d'aquí no, i tot això. Però sí que a vegades et dones compte que quan, des de la recerca o des d'altres punts des d'altres coses, no? Però des de la recerca a vegades ens toca, i en el tema de l'aigües ens toca molt, a vegades és plantejar escenaris que ningú se'ls havia plantejat. No, home, l'aigua de mar, escolti, l'aigua de les depuradores, de totes les ciutats que estan al costat del mar, se'n va al mar. I tu dius, home, i per què? Si aquesta aigua és bona, després què hem de fer? Desalinitzar, i que ens costarà molt més, aprofitem aquestes. Oh, però és que aquestes... Llavors, anar conscienciant a la gent de que això és possible, de que s'ha de fer, a vegades sí que és una tasca de la recerca. Una vegada tu hi has conscienciat a la gent, diguéssim, la logística de fer les tuberies, les canonades, dels bombejos, de la distribució, dels embassaments, llavors això ja ve sola, els hi correspon amb uns altres. Però passar de que la gent pensi de que és una barbaritat a que pensi que és possible, aquesta és una miqueta la nostra tasca.
0: Ho deia al principi, són reflexions de país. Doncs el millor exacte, exemple que aquest...
2: Sí, sí, l'aigua és això, és país, eh?
0: Aquesta pregunta és molt complicada, podeu dir, no saber la contesta, però en l'últim any, quants polítics, quantes administracions, no cal que digui un nom, us han demanat reunió explícita per dir com ens estem preparant per la sequera?
2: En general tenim un
0: contacte... No s'hi val una jornada en què el polític va tallar la cinta i a fer l'acte de presència, que està molt bé que hi sigui, eh? Però he de dir, escolta, com que hem d'estar preparats, què esteu fent, que cal que ens preparem, perquè clar, tot el que feu vosaltres, doncs evidentment, el que deia Joan, doncs si hi ha aquesta consciència social, per exemple, ara estem parlant aquí, no? Però si no hi ha un impuls polític, a vegades, doncs, això costa o no tira. Per això però faig aquesta pregunta. Últims dos anys, quantes reunions, allò específicament, escolta, què estem fent? Què necessiteu? Que ens ajudem?
2: No, sobretot per interessar-se una miqueta per com estan les coses, ja sigui a través de l'IRTA o d'altres, diguéssim, organitzacions o col·lectius en els que participem, però el que veiem és que hi ha una sensibilitat i la gent va preguntant. Sí que és veritat, també t'he de dir que és veritat, que aquesta sensibilitat era molt alta mentre hi era la sequera i des de la sequera cap aquí, diguéssim, que ha baixat el to. Afortunadament no ha passat el que havia passat en altres sequeres, que el dia de la sequera tothom estava allí, bueno, va, que això ho hem de fer, i així, i sense exagerar, dir-te que abans de que plogués en una sequera la prioritat de lo que fèiem era 100 i l'endemà de que havia plogut era 0. Ara no ha passat això. Jo crec que aquesta és la bona notícia que tenim. Home, evidentment, com deia el Víctor, no?
0: No és zero, però quan seria? Aquest és el dubte.
2: No, home, jo encara diria que...
0: Amb un altre potser no li portaria, però com que el Joan se mulli, mira, sí, ara parlem d'aigua.
2: Sí, sí, no. Pues, home, jo diria, pues, no ho sé, diguéssim, l'aprovat seria un 50, pues, potser li posaria un 40, però... Hosti, no, és zero. Vull dir, la gent segueix preguntant. Nosaltres voldríem que amb molta més intensitat, amb molta més preocupació, no nosaltres, sinó tothom que està al voltant dels temes de l'aigua i està preocupat, li interessaria que fos més gran, però, ostres, jo veig que com a mínim ara ha quedat la sensibilitat. Potser la patacada també ha sigut bastant més forta amb aquesta, o la patacada que ens esperàvem, eh? Potser ha sigut més forta i, per tant, tots en som més conscients, no? I, per tant, a partir d'aquí, escolta'm, ja no hi entrarem ni d'això, però sí que hi han coses com movem l'aigua d'un lloc com l'altre del país, del territori, d'allà on sigui. Això és una cosa que algun dia ens haurem de plantejar. Però ara ens assenyem amb el que ens havies convocat i ja està.
0: Has vist que, Víctor, a vegades fem preguntes complicades amb aquest programa? En anteriors ocasions, per seguir aquest fil de l'aprofitar aigües, recordo, i li dic al Joan, però evidentment Víctor podeu entre els dos, que havies plantejat també allò de anem fent el run-run i crec que va funcionar perquè com a mínim se'n va parlar, ara sembla que estigui extint, com a mínim el debat públic, de que parlem del rec del rec de transformació, del rec, em sortirà la paraula, el
2: rec deficitari controlat i el rec de suport.
0: El rec de suport, que és el que volia dir, però tu parlaves aquest del rec d'emergència o de supervivència, allò, com a nou concepte. L'explicàvem, és allò de fer, una mica el que dèiem abans, fer arribar l'aigua en moments in extremis, o perquè si no allò es mor, i es mor una economia, no? És un nou concepte, és un altre nou paradigma, que cal també, penso, anar-lo païnt. Jo vaig ser el primer, i aquí el vaig conèixer amb Antena, i sí, ostres, sí. Quina gran reflexió, no? De país, no de sector. Què n'hi ha d'això? Que crec que també té a veure una mica amb el que parlem d'aquest rec de supervivència, d'emergència, quin punt es troba?
1: Bueno, no se conoce, ¿no? Creo que uno de los temas es que no se conoce cuánta es ese agua para que una planta no se muera, porque no es una realidad que hasta ahora se viva. Un productor tiene, ¿no?, su explotación, tiene sus fincas para producir y para sacar una rentabilidad. Entonces, el escenario que hablamos de la sequía del 2023, en el que se planteaba la supervivencia, es algo nuevo y algo en lo que no había una base sobre la que trabajar. Pero no había aquí ni había en otras zonas, porque es un escenario, como decimos, muy, muy extremo. Entonces, ahí es donde estamos centrándonos en, bueno, el doctor Girona es un experto, ¿no?, en intentar crear o establecer estrategias de riego para aumentar el uso eficiente del agua, saber la sensibilidad, en qué momento se puede reducir el agua que se aplica y que no perjudique a la producción o que perjudique lo menos posible. Pero este escenario es completamente diferente, ¿no? Ya no estamos hablando de saber cuándo reducir, sino que tienes un tiro y tienes que aprovecharlo, porque, claro, el no aprovecharlo supone la muerte de los árboles y el fin de, bueno, de una economía al final. Entonces, el estudio y la determinación de qué es lo que nos, midiendo en planta, en suelo, las condiciones climáticas, qué es el umbral que tenemos que seguir para saber cuándo hay que parar, ¿no? Al final, es como uno mismo cuando tiene la analítica, ¿no?, y va al médico, cuando sabe, bueno, pues hay umbrales, o queremos conocer cuál es ese umbral para decir, mire, si llegamos a este punto, ¿no?, si la sequía tiene esta intensidad, esta duración, si se produce en este momento, pues no hay vuelta atrás. Eso es un poco lo que queremos conocer para evitar.
0: I també comparant d'aquest rec de supervivència, recordo que ja ho debatíem així, aquí en aquest programa, i diem que segurament el més complicat és precisament el que us preguntava, és la logística de com fem arribar l'aigua a aquests llocs, no? Crec recordar que llavors parlàvem del Baix Penedès, que era la zona que havia tingut menys pluviometria els dos anys més severs de sequera, municipis com Calafell, Vendrell, Bisbal, per la zona, perquè us ubiqueu més o menys. I dic aquests municipis perquè així el cap ens ve que és zona turística, que hi ha moltes vies de comunicació, trens, carreteres, etc, etc, i clar, que fer-hi passar aigua per allà, doncs ara mateix sembla com algo molt, molt inviable, no? Però escoltant-te, jo el meu imaginari, com que parlo jo dels imaginaris, clar, diferent és potser fer arribar, doncs, canals regadius finca per finca, per tota aquesta qüestió i impediments que hem dit, però clar, si hi ha alguna manera que aquestes aigües de depuradores doncs s'aglutina i van amb un mateix punt, diguéssim, potser la logística és menys complicada per arribar a fer un reabastiment doncs amb alguns canals que ja existeixin de dotació d'aigua. No sé si aquesta seria una de les vies, sabent que no són competència directa vostres, eh? Però com que segurament, com que hi patiu cada dia i penseu cada dia, segur que teniu una opinió més fonamentada que qualsevol altra. És a dir, com ho faríem? Insistim.
2: Home, a veure, ja dic, això no és directament un tema propi de l'IRTA, però sí que participem amb altres col·lectius així, no? Per exemple, n'hi ha un, que és l'Observatori Intercol·legial Català de l'Aigua, on estem els agrònoms, els industrials, els enginyers de camins i economistes, i debatim sobre aquestes coses. El que sí que tenim clar és que a Catalunya necessitem estar connectats hídricament, necessitem una xarxa hídrica interconnectada, que quan falti aigua aquí la puguem portar, i al revés, no? I llavors està clar, el que tu dius, les depuradores, l'ideal seria tenir un model, i això és l'ideal, probablement l'ideal mai serà el més pràctic, però pensant en aquests termes d'ideal, és tindre tota una xarxa de canonades que poguessin distribuir l'aigua residual allà on se produeix i portar-la allà on se necessita. I aquesta és la d'això. Sobretot en temes d'aigües residuals, on està clar, cada poble té la seva depuradora, cada localitat té la seva depuradora, i a la millor allà on se necessita està una miqueta lluny, no? El Caix del Penedès i el Baix Penedès n'era un exemple, i la idea era recol·lectar tota l'aigua de tota una sèrie de depuradores de diferents localitats per centrar-ho, per donar ric de suport a la vinya. Perquè al Penedès hi passa una cosa, al Penedès típicament la vinya ja ha anat molt bé, no s'ha tingut que regar mai, però no s'ha tingut que regar mai perquè plovia quan havia de ploure. El problema és que ara ha deixat de ploure quan ha de ploure, i està clar, la vinya, si no li dones aigua, com tots els conreus, necessita menys, ha de ser molt curós com s'aplica, però també necessita el mínim. I si tenim unes aigües que estem tirant al mar, perquè són aigües depurades, pràcticament bones, i les tirem al mar, home, què estem fent si tenim la vinya allà al costat? Bueno, doncs això, a nivell, aquesta reflexió a nivell de país, doncs llavors es necessita una miqueta... El que necessitem també és una interconnexió, per poder portar les aigües allà on se necessiten.
0: Clar, algú segur que ha pensat el que un servidor. Això és un eufemisme de trasbassament al cap d'algú. I no sé si és una paraula que és un sacrilegi a Catalunya per tot el que s'ha viscut en el passat. Per això també, quan es parlava d'aquestes interconnexions, qui ho criticava després? Penso en Esquerra, penso en l'antiga Iniciativa per Catalunya dels Verds, el primer tripartit, que vos parlàvem de captació. Fer-ne dir transversament també. Penseu que, segurament això és una mica d'opinió personal, i, però suposo que us heu de trobar també al dia a dia, que això de connectar, tu has dit literalment, Joan, Catalunya interconnectada hídricament,
2: sí,
0: que aquest d'on venim, aquest tabú de moure aigua, pesa a les decisions avui en dia de que això es tira endavant o no?
2: Penseu, ja, evidentment que sí. Home, està clar. La història sempre ha passat, i la història... A veure, i a vegades pesa en fonament, eh? No dic jo, una cosa és el concepte d'interconnexió hídrica, que jo crec que l'hem de tindre en mente. Després està el com i per què i amb quines finalitats. També he de dir una cosa molt important, jo crec, i del qual n'estic realment orgullós, d'aquest observatori intercol·legial. Els que avui, dintre d'aquest col·lectiu, no? Està clar, els agrònoms ja sabem què és el que defensem, però a vegades els industrials o els de camins o els mateixos economistes tenien una altra visió de la realitat. Ostres, jo estic molt content perquè l'aigua per l'agricultura, l'aigua per produir aliments, que aquesta és realment la font, i al final mengem tots, no? I llavors els aliments que els produeixi un altre. Això en l'agricultura sempre ens ha passat, no? A vegades és un sector que ha estat criticat, però al final tothom menja cada tres vegades al dia, tu. Per tant, d'algun lloc o altre tenen que sortir els aliments, i per produir aquests aliments necessitem aigua. Ostres, tu, aquest col·lectiu on estem, la gent que no són agrònoms, per dir-ho així, és, doncs tothom coneixen perfectament les necessitats, suporten perfectament les necessitats i tenen aquesta visió de que no podem deixar l'agricultura sense aigua i que, a més, l'agricultura necessita o requereix de quantitats importants, perquè si una poma necessitem 40, 50 o 60 litres per fer-ho, no el podem fer amb 5. Per tant, hosti, necessiten volums importants d'aigua, no?
0: De 83 a 28 o 27 en l'excel·lència.
2: Correcte, correcte. Sí, un bon alumne.
0: Por ahí anava les xifres, ara no les he clavat, però era de 70 al...
2: Sí, sí, de 60 a 27.
0: Ah, sí.
2: Era però... el rati. Però està clar, jo crec que si de 70 poguéssim passar 35...
0: És un gran què.
2: És un gran què.
0: És un gran què.
2: Però amb 5 no ho farem. I 35 segueixen moltíssima aigua. I, per tant, s'ha de tindre per produir aquella poma, aquell enciam, aquell carxofa, el que sigui, no? Després, amb la tecnologia, ja passarem dels 70 als 35.
0: Sí, sí, sí.
2: Però amb 5 no ho farem. I llavors, la gent comença a ser conscient de que això és una realitat. I, per tant, aquesta visió, almenys tu, de col·legues nostres d'altres professions, que abans a la millor no tenien aquesta sensibilitat, ara la tenen. I, per tant, quan diem una Catalunya interconnectada hídricament, ens referim, a veure, connectada sí, però després amb bon criteri, amb bona gestió, i no, escolta, millor, ah, mira, portar aigua a Barcelona, perquè al final és el que sempre tots hem acabat pensant.
0: És que és just on anava. Clar, insistim, no és competència vostra, però segurament, doncs, amb aquestes converses, amb polítics, amb membres de taules especialitzades com la que esmentaves i altres organismes, doncs segur que d'una o altra manera l'apareix de forma, jo crec que fins i tot molt directa, però segurament indirectament, amb el què en pensaran, com rebria la gent això. Perquè també, com molt bé deia el doctor Girona, venim d'on venim. I amb la gestió de l'aigua se'ns va enganyar, especialment amb les restriccions per mig, que no havia el trasbassament però després hi era, etcètera, etcètera, clar. I la sensació, i a última sequera, que el mateix dia, i aquest programa ho vam recollir, que es deia que les piscines de Girona es podrien omplir, doncs a un viverista que cada gota d'aigua l'aprofitava al 3.000%, que crec que us queda, crec que recordar, no me'n recordo, el mateix dia que havia aquell debat pel turisme, que deia, no, aigua de piscines garantit, doncs aquell senyor s'arruïnava, no?, paral·lelament.
2: Jo
0: I llavors,
2: crec,
0: perdó, llavors, com que venim d'escenaris com aquests i altres, no sé si també, part, insisteixo, no és la vostra feina, Politana i les seves de cor, la que arriben a les llars, però amb aquest rànquing que moltes vegades hem parlat, la jerarquització de qui va segon, qui va tercer, o que sigui públic, o que sàpiguis en aquest escenari quan li pertoca a cadascú, dona la sensació que si es fa alguna cosa serà per atendre aquelles necessitats i no pas les de la pagesia. Per tant, de ben segur, no sé si amb raó o no, però que si veiem una interconnexió de conques, de recursos hídrics del país, de ben segur, sigui cert o no, que el pensament que hi haurà és si es perdona aigua a Barcelona. No només, però el que pensarem al cap és aquest. I segurament com que això hi és al cap, segurament políticament ningú voldrà fer-ho, perquè sap que li tocarà el rebre. Però si no ho fa, tornarem a estar igual. I per això dic que aquest relat, aquest mal pensament, que insisteixo, és més que lògic que hi sigui, clar, no és la vostra feina, però d'alguna manera toca combatre, perquè si no, no ens mourem. El Víctor es toca la barba dient té raó aquest xaval o no, o penses el contrari. Clar, te passo la patata calenta, sí, sí, preguntes complicades amb aquest programa.
1: No, yo creo que igual nuestro trabajo es sensibilizar y sobre todo igual a una Barcelona metropolitana, ¿no? Que la conexión que igual tiene con el mundo agrícola no es tan fuerte, pero que sí que estoy seguro que, como bien se ha dicho, sabe que el agua es insustituible. Y es así, y no se va a encontrar otro sustituto. Entonces, el saber utilizarla, ¿no? El tener un recurso que al final se da un valor y que todo el mundo entiende que se necesita para muchas otras actividades, es importante. Además, en casos ya de, pues igual, un sector en el que sí que sea más agrícola, creo que el tener en mente también el que, si bien es un utilitario y lo necesita para producir los alimentos que come todo el país, que debe también utilizar ese recurso de una manera sostenible, es muy importante. Entonces, sensibilizar, y por eso incluso programas como este, todas las charlas, todas las jornadas que se hacen son importantes para que lleguen a todo el mundo, ¿no? Para que nos esté escuchando una persona que no se plantea nunca ir a Aitona a ver la floración, o que no tiene muy claro de dónde viene la pera, pero bueno, que aquí aprenda eso, ¿no? Que el mensaje cale y que genere también curiosidad y querer aprender, querer saber de dónde vienen las cosas.
0: És a dir, si aquest pensa, això se n'anirà cap a Barcelona, m'ha fet una mica de política aquí el doctor Blanco, eh? M'ha fet...
2: No, però jo crec que
0: tingui tota la raó del món, però sí. Si aquest és un impediment per tirar endavant, el que no te'n fies, no dels investigadors, lògicament, sinó de les intencions polítiques. Si això ens fa frenar coses que, insisteixo, no és la vostra feina és investigar i dir, nois, això em serveix, això va bé, això ho podríem fer d'aquesta manera. Però, clar, també un vol, i li agradaria, vull pensar que una investigació és un fillet que tu estàs allà anys, dècades, i dius, si ja ho tenim borinat, som-hi, anem a aplicar. I que a vegades aquesta aplicació no hi sigui com es que em temo que pugui passar per casuístiques com la que apunto, ha de ser dolorós, i m'imagino que per això també feia la pregunta, perquè voleu aquesta implementació de coses que sabeu.
2: Sí, sí. No, evidentment, eh? El tema que has plantejat jo crec que és un tema cabdal, no només és allò que és bo, sinó després com realment se pot portar a la pràctica, no? Perquè a la pràctica també hi ha la voluntat humana de que realment sí. Home, jo t'he de dir una cosa important. Jo crec que en l'última sequera, igual que t'he dit que en l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua la gent, escolta'm, coneix el que és el d'això, jo he vist que vam començar la sequera on l'últim que havia de rebre aigua era l'agricultura, tal qual, i hem acabat la sequera on es reconeixen els requeriments mínims de l'agricultura i no es posa pel darrere de qualsevol altra activitat. Bé, l'aigua de boca és l'aigua de boca, això hi estem tots d'acord, però a més, escolta'm, jo crec que aquí hem avançat una barbaritat. Però és que hem de seguir avançant, hem de seguir amb aquest debat, hem de seguir amb això, i evidentment que sempre que tu tens qualsevol utilitat, qualsevol instrument, qualsevol eina, aquesta eina es pot fer servir per un fi bo i per un fi dolent. Home, el que és important és que, primer, tindre l'eina, i segona, que cada vegada tots estem més conscienciats de per què l'hem de fer servir. I jo crec que aquí estem avançant, eh? És allò que tu em deies abans. Com estàvem... La sensibilitat, no? La sensibilitat de fa uns anys, de la sequera del 95 concretament, un dia era 100 i l'endemà era 0? Sí, sí. A la final de la sequera d'ara, hòstia, evidentment ha anat baixant. Nosaltres haguéssim volgut que no hagués baixat, evidentment, i que haguéssim seguit amb aquell interès i això, però no està a zero. La gent està preocupada, la gent està parlant, i sobretot jo crec que ens ha posat a tot l'obligació d'uns reptes que hem de tenir, perquè quan vingui la propera sequera estem més ben preparats. I després ja discutirem. Jo crec que el bo és discutir posant això en valor, que això és molt important, no? I, per tant, uns ho voldran fer d'una manera, uns altres ho fer d'una altra. Escolti'm, doncs discutim. quina és la nostra tasca com a investigadors? Aportar possibles solucions. La decisió de quin es pren, evidentment, no serà nostra. Només faltaria això. Mare meva santíssima, per on aniria el món? Però sí que posar aquesta informació damunt de la taula.
0: Per això sempre els disculpo quan els faig sortir de les seves competències, però sempre és la mateixa. Com que en saben, deuen tindre converses d'aquestes cada dia, són veus autoritzades també, tot i que sortir del seu àmbit estrictament d'investigació, al qual hi tornem ara, perquè és que parlem fora de micròfons i estan amb coses absolutament espectaculars. Faig només una puntualització, més que una pregunta, perquè crec també que s'ha de posar en valor, amb aquest programa hem fet moltes vegades, que tenim una Diputació de Lleida, allà hi treballa l'IRTA, amb aquell camp experimental, a la Fira de Maials n'hem parlat moltes vegades, però que hi hagi una administració que no tingui competències directes com la Diputació, no és l'única, però com la Diputació de Lleida, que segueixi uns terrenys, que posi recursos, doncs això, que no és d'ara, que no sé quants anys porta, també pot ser... No sé quants, no.
2: Des del 2015.
0: Doncs fixa't. I que allà també doncs, permet anar traient dades i tirant línies d'investigació també és digne d'aplaudir. I amb aquestes línies d'investigació, n'hi ha moltes, a mi, Víctor, crec que una de les que pot ser molt important amb i torno, no sé si tant gestió de sequera que també, però sí ús eficient de l'aigua, és allò de saber llegir les dades, és a dir, d'una foto aèria, entenc bàsicament, però potser no només, sabem no el que li passa amb tota una parcel·la de 100 hectàrees, sinó quasi racó a racó, no? Amb això també s'està treballant.
1: Sí, sí, dentro del programa, en este caso el doctor Joaquín Belbert es un experto en teledetección, en identificación de estrés hídrico a nivel de imágenes satelitales, y creo que es una oportunidad muy fuerte, creo que es un desarrollo de los últimos años, pero que tiene una trayectoria y un futuro también muy grande, porque la tecnología avanza muy rápido y porque al final lo que somos capaces con una imagen satelital es de tener el detalle, ¿no? El píxel que es la hoja del árbol, pero ver comunidades de regantes, ver una superficie enorme, o sea que la capacidad de gestión ya no se mueve en un ensayo que vamos a decir pueda ser media hectárea en la que estamos probando algo, sino que ahora nuestro campo de ensayo estamos valorando superficies mucho más grandes que nos pueden dar una visión también mucho más global. Entonces creo que eso es una oportunidad, creo que es un trabajo gigantesco con muchísima aplicación y con eso, con mucho presente y futuro.
0: Que entenc, si ho dic malament, per fer-ho comprensible, ja m'ajudeu, que sembla que hem parlat allò del rec localitzat o de l'eficiència amb el rec, a l'imaginari col·lectiu, perquè fa molts anys era així, doncs penses en un gota a gota, que va ficant la goteta d'aigua, però és igual un arbre amb una punta de la finca que amb un altre, i és igual el dia no, però quasi. Vull dir, no es tenia d'anar en compte. Amb les eines que tenim actualment, no sé si també, entenc que també amb això IES i maneres de fotografia des del cel, siguin drons, siguin avions, siguin satèl·lits, amb lectura d'aquelles dades, del que ens diguin aquelles imatges i altres maneres de prendre dades, com la humitat del terra, amb sensors, etcètera, etcètera, doncs fan que tu puguis tindre unes recomanacions, també veient previsions meteorològiques més endavant, de llocs de referència com tenim la sort de tindre a Catalunya, que puguis tindre allò de donar l'aigua quasi que necessita quasi cada planta. No sé si hi ha finques que ja estan així, però que s'està transitant cap a aquest model, no? Que és algo que és absolutament flipant. Per allò de... És com una atenció personalitzada, planta per planta, clar, i això fa que si, entenc, que si ho feis a grosso modo, doncs sempre tires una mica més cap a un munt de despendi d'aigua que no passos cap avall, perquè no sé, si una planta necessita molt, doncs dones una mica més a totes, perquè ho feis tot de forma generalista. És cap aquí, cap on anem?
1: Sí, sí, exacto. La agricultura de precisión o el riego de precisión lo que busca es eso, es satisfacer en el momento adecuado la cantidad necesaria y para obtener el máximo beneficio. Entonces esa optimización de los recursos, esa utilización de los datos, porque al final por ahí es por donde vamos, para tener unos datos que nos ayuden a tomar decisiones, a poder ser más eficientes, esa capacidad de identificar zonas dentro de nuestra parcela que nos permitan saber el tipo de suelo diferente que tenemos, si vamos a poder o vamos a tener que trabajar diferente por esas condiciones, cómo debe de ser nuestro diseño. Desde antes de empezar ya podemos utilizar esas herramientas hasta en nuestro día a día trabajar para eso, conocer el nivel de estrés, para saber en la parcela cómo, bueno, zonas donde tenemos más vigor, menos, cómo tenemos que manejarla, todo, desde el riego, como bien se ha dicho, pero es una idea que se pueda ir a una optimización real, práctica y muy, muy individualizada.
0: algunes coses d'aquestes joves ja les tenim en finques, però m'imagino que el nivell d'excel·lència o això de precisió doncs pot anar més, però també perquè la gent s'ubiqui, perquè parlem d'aquest rec de d'aquesta agricultura de precisió amb aquest rec tan localitzat i tan precís planta per planta, passa amb algunes finques, però el percentatge encara és baix, és més alt del que ens imaginem. És a dir, fes una mica de radiografia, a grosso modo també sé que no són les teves competències, però com que fas molt, molt terreno, de quin punt ens trobem i on creus que podem arribar i fins i tot quan? És a dir, on som ara i com podem tardar a arribar a determinats nivells?
2: Bueno, la mala notícia és que estem bastant enrere amb això.
0: Op.
2: Perquè necessitem millorar bastant, no? A Catalunya, per exemple, tenim més d'un 40% encara de terres regades amb rec per gravetat, per tant, atesa, per tant, això és difícil, és molt difícil de
0: 40%?
2: Gestionar. 40%? Sí, més d'un 40%.
0: Uau, pensava que era menys.
2: Dels d'això, en altres zones d'Espanya estan bastant més avançats, aquí ens falta fer això, però bueno, jo crec que ara, amb la modernització dels canals d'Urgell, que ha de ser una realitat sí o sí, pues aquí donarem un gran salt i per tant estarem amb aquesta primera fase, que és que puguem instal·lar sistemes de rec a la demanda, no? Vull dir que tu tinguis un gota a gota, una aspersió, una microaspersió o qualsevol altre sistema de rec que et vagi demanant aigua i el sistema li vagi subministrant, no? Aquesta és la primera part, però després hem d'aprendre molt en com utilitzar aquests sistemes. O sigui, el sistema té una gran potencialitat i n'hem d'aprendre molt a com utilitzar això. I algunes de les coses que experimentalment nosaltres tenim clar com fer, després ho hem d'escalar a nivell pues, de macroparcel·la o a nivell industrial perquè es puguin aplicar. I després pues, hi ha d'haver operadors que l'operin perquè la gestionin, no ho farem nosaltres. I estem en aquest camí. Jo crec que ara, per exemple, hi ha hagut tots els projectes PERTE que han ajudat a la digitalització de tots els temes de l'aigua. Això ens ha d'ajudar, o sigui, aquí simplement hem posat la base, no? Bueno, pues ara nosaltres agafem aquesta base i fem-la servir per millorar la gestió de l'aigua, no? Perquè la finalitat és el que diu el Víctor, no? El que volem, el que necessitem és que a cada planta li arribi cada dia l'aigua que necessita. I tu has dit molt bé, i si ve alguna combinació climàtica, com pot ser un cop de calor, que si no ens ho hem previst ens pot arribar a cremar les plantes, doncs puguem tindre aquesta previsió i també la podem aportar. Tot això necessita d'una gran flexibilitat de gestió, i aquesta flexibilitat de gestió només ens ho donaran els sistemes de recs modernitzats o supermodernitzats.
0: Clar, aquí no sé si entra un altre pollastre, un mal de cap per vosaltres, la fertirrigació, perquè moltes d'aquestes conduccions doncs, no només doten d'aigua, sinó d'aquell aliment a la planta, i clar, al millor necessitaria aliment en un moment, aigua en un altre, i per tant us heu de veure amb un altre departament, o no sé si també és la vostra competència directament, i el creuar les dades pel punt més òptim, doncs amb aquesta ja dificultat de només necessitats hídriques, doncs se li multiplica a l'afegir-hi els adobs, no?
2: Sí, sí, sí, bueno, també està dintre del nostre programa tot el tema de fertilització i de nutrició mineral. La sort que tens amb els recs localitzats és que com que tu pots canviar la concentració dels adobs, encara que li donis més aigua, si li dones una miqueta més de concentració, en aquell moment ja li pots anar donant, però a veure, si l'aigua és tot un món, lo de la nutrició mineral és quatre mons, perquè és realment encara més complicat. Però vaja, ho treballem de forma conjunta, perquè també és més una cosa per així general, no? A veure, un bon rec no és un rec, és un sistema de fertirrigació. Vull dir, regar per un cantó i abonar per un altre, això és un desastre, com una calamitat, no? Per tant, un bon rec és un sistema de fertirrigació que combini les dues coses, i a partir d'aquí, al final és nutrir, tant nutrició hídrica com nutrició mineral.
0: No sé si, Víctor, ara especulo molt i em puc equivocar, si dic una barbaritat, els convidats que venen habitualment ja saben que me poden dir, Frank, que dius, és una barbaritat. Però pot ser que aquesta legislació tan restrictiva que hem tingut arreu de l'estat espanyol amb el tema dels drons, que eren quasi els primers elements voladors que ens podien transferir dades per aplicar-les faci que tinguem aquest endarreriment que digui el Joan, perquè en altres zones dona la sensació que allò de les lectures de dades, l'automatització, que l'automatització tu la fas, sí, pots recollir dades de forma automatitzada, és a dir, però com que aquí i ens ho deien altres experts en la matèria amb drons, encara no és pantalla superada, però veníem de restriccions, però anacròniques no, lo següent amb multes que els teus fills heredarien el que havies de pagar per fer volar un dron, clar, fa que tot això, doncs, al millor no hi hagi hagut empreses que desenvolupin, a lo millor no hi ha hagut un pagès que s'hi tiri perquè hi ha aquella proposta i per tant el del costat copia o veu i s'hi fica, és a dir, penseu que són vasos comunicants aquesta llei restrictiva de drons, això de lectura de dades o d'aplicació en camp, o no té res a veure?
1: Bueno, yo creo que al final el que haya una legislación que permite, ¿no?, que ayuda o que soporta una actividad es indispensable, porque al final poner limitaciones sí que va a generar una restricción. ¿Es necesaria una legislación? Siempre tiene que, ¿no?, tiene que estar algo en ley o tiene que estar ordenado, pero sí que puede haber una limitación por ese lado. Sino también como idea general, mientras que los drones son una oportunidad o son una herramienta que sí que se utiliza, el hecho de que cada vez se vaya avanzando más, ¿no? Yo, y por repetir un poco las imágenes satelitales como oportunidad, bueno, permite que los drones era algo, ¿no?, que igual en los 90 sonaba película, que hoy en día, ¿no?, puedes comprar en una, aunque sea pequeño, en una juguetería, o puede sacarse el carnet una persona que quiera. Bueno, esperamos que con el desarrollo de los diferentes satélites, las imágenes que tengamos tengan una capacidad de resolución mejor, tengan unas herramientas y una información que sea mejor, y que el proceso o el procesado de ese escalado, ese procesado de las imágenes, también sea más fácil y nos permita tener información directa, una información que sea, ¿no?, real, que sea disponible o que esté disponible para el productor, y que sea, pues eso, a unas escalas muy grandes y con una cadencia muy alta, que tengamos esa imagen con ese satélite que nos está dando fotos de nuestra parcela, pues no una vez cada, ¿no?, cada semana, sino que nos la dé de manera repetida en la misma semana.
0: Clar, i de territoris molt més amplis, amb una regularitat garantida. Clar, tot això entenc que tant pel món de la investigació com per la mateixa pagesia i per l'escull aquest dels drons i les dificultats que hi ha hagut, pot ser, pregunto, pot ser aquesta una oportunitat que multipliqui la velocitat en què aquestes lectures i implementacions de tot el que parlem arribi al dia a dia de la pagesia, això és així?
2: Sí, sí, està clar. Evidentment, el dels drons, com tu deies, potser un petit fre, però bueno, jo crec que hem avançat en moltíssimes altres coses, i la veritat és que, per exemple, pues, sí que els drons cada vegada s'estan utilitzant menys, que sé jo, per exemple, per aplicacions de fitosanitaris, vull dir, per coses que necessites físicament estar allí, i menys per la presa de dades, això, pues perquè ja tenim o aquests grans avions que fan mapes en continu o així, o els mateixos satèl·lits, i escolta, només, a veure, només cal que entrem a Google Earth i mirem la resolució. Sí, sí. Si a vegades tu dius, home, si jo veig el terrat de casa perfectament, doncs ja està, tu.
0: Em sento violentat. Com és que aquest senyor em veu també des de dalt? Correcte. Ens queden 3 minuts. Abans parlàvem, dèiem, en una hora no ens sobrarà temps, mai ni sobrem aquesta gent de l'Irta. I menys amb el Joan Girona, que amb el Víctor Blanco tampoc. Sobre tot això que esteu treballant, hi ha alguna coseta que no haguem dit que vulgueu apuntar? Un altre dia segurament tocarà parlar més de detingudament, o algun missatge que vulgueu llançar amb aquest tram final de l'entrevista?
2: Home, jo crec que hi ha una cosa que aquest cap de setmana, no el següent, precisament el cap de setmana abans de començar la fira, perquè coincideix just amb el final del Congrés Internacional de l'Omeller i del Pistatxer, que celebrarem aquests dies, tindrem una reunió investigadors de l'IRTA i investigadors de la Unitat de Califòrnia. Tenim un acord entre les dues institucions i nosaltres, de forma regular, cada any, cada 2 anys, ens trobem aquí o allà per debatre, això sí, a porta tancada, perquè d'això, per tirar-nos els plats al cap, per dir d'alguna manera, però...
0: Califòrnia, lloc de referència, que a més també van patir una sequera brutal, incendis, i que, per tant, el que van aprendre, allò que diem dels drames, compartir aquesta informació també per vosaltres, això deu ser un luxe i també maneres de produir, i també frenen l'excel·lència amb diferències que uns i altres us podeu retroalimentar, no?
2: Exactament. És un luxe per nosaltres, però ara no voldria que les meves paraules sonessin a pedant, sinó que també jo crec que és un luxe per amb ells, o almenys ells ens ho reconeixen, i per això fa tants anys que durem, perquè, diguéssim, en el nostre món, com a tot arreu, el debat, el poder contrastar les teves idees amb un altre, que algú et critiqui positivament, no?, per ajudar-te a millorar, és sempre un luxe. I aquest cap de, vull dir això, doncs dissabte, aquest dissabte i diumenge de la setmana que ve, dos dies abans de la festa major, llavors ja ens relaxarem, farem festa major, però abans tindrem aquesta reunió simplement per estar al dia, perquè en la recerca una de les coses més importants és no tancar-te amb tu mateix, sinó veure el que passa al món. I aquesta reunió precisament està sota aquesta filosofia.
0: I de fet, diria que de la darrera trobada d'aquestes que us aneu emplaçant a tenir, i assistia el Consell d'Agricultura, crec que també la Rosa, i sí que em parlava a la primera fira Agrobiotec, el mateix conseller dels Cordets, i deia això, ostres, fan coses increïbles, però, ostres, és tan bonic veure com parlen de Catalunya i de l'IRTA, sí, un lloc de referència, que de veritat que ho veureu i sentiu orgull de Catalunya immens, i això ho deia el mateix conseller, amb un esmorzar allà en aquesta fira, que segur que serà de referència de l'Agrobiotec. Per tant, no només ho diu el doctor Girona, sinó també el mateix conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Víctor Blanco, et podrem tornar a enganyar, ¿no? Has estat bé, t'has estat bastant bé, ¿no?
1: Mucho. Además, dar las gracias también por ese papel, ¿no? Por darnos voz, por permitirnos que al final, a veces, ¿no?, nuestro trabajo salga del campo, del paper, del laboratorio, y que llegue a la sociedad en general, que es muy importante que nos escuchen. También dar el valor eso del orgullo, ¿no? Creo que sí que es muy importante, y cero pedante, el decir que aquí se hacen cosas de mucho valor, que California es una referencia y no hay ninguna duda, pero que aquí también podemos sacar pecho. Creo que en este caso el doctor Girona tiene que estar, bueno, muy orgulloso. Él es uno de los que promueve estas actividades con California, pero bueno, las promueve desde la referencia, ¿no?, también, que es. Entonces, bueno, creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos aquí, mirando a gente buena, pero reconociéndonos a nosotros mismos también cuando hacemos algo bueno.
0: Absolutament d'acord. Moltes gràcies als dos. I Joan, més igual que et jubilis, jo et dic fins ben aviat.
2: Fins ben aviat. Francesc, ja ho saps.
3: La maduixa compta amb una abundant vitamina C, la qual té una acció antioxidant formidable, ajudant a alentir l'oxidació de les cèl·lules pel pas del temps. Per altra banda, aquesta vitamina intervé en la formació del col·làgen, ossos i dents, i afavoreix l'absorció del ferro dels aliments. Conté una proporció d'àcid fòlic significativa i aquest intervé en la producció de glòbuls vermells i blancs i la formació d'anticossos. Són molt recomanables per a persones que pateixen hipertensió arterial degut al seu elevat contingut en potassi i baix en sodi, i en totes aquelles que han de seguir una dieta controlada en aquest últim mineral. Per la seva particular composició, posseixen un efecte diurètic beneficiós en cas d'hiperuricèmia o gota i litiasis renal.
4: I és que els productes catalans són salut.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El maig, el favà, primerenc o tardà?
2: Doncs fins aquí aquest programa que ja heu escoltat. S'ha dedicat íntegrament a parlar d'això que és tan important, que és la gestió de l'aigua del nostre país. I amb temes com aquests, que són capitals per a la nostra pagesia, i tornarem la setmana vinent a la mateixa hora a la vostra emissora local. Us ha parlat Francesc Banya. Que tingueu una molt bona setmana.
3: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

princesa de Barcelona. Princesa, que tots somrius, ets mare i verge blanca, que lliures a tots els captius.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Bona nit, sóc Toni López, som avui dimarts 5 de maig. Estem a dins de la Particel·la i comencem amb la principal de la Bisbal amb una sardana de Jaume Bonaterra que es titula El claustre de Sant Domènec.

La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, des del llarg redurada de sardanes d'en Xavier Forcada, ens porta aquesta sardana que porta per títol Canals i Violes.

Des de la Cobla Juvenívola de Sabadell ens arriba una sardana enregistrada del mestre Carles Rovira, que li dedicà un amic. La sardana s'anomena A l'amic José Luis.

Des de llarga durada còmplices de la Cobla Ciutat de Terrassa, ens arriba una sardana d'Enric Morera. Es titula Batecs del Poble.

Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.

Acabem d'escoltar la cançó dels catalans de Ric Morera, interpretada per la Polifònica de Puig-reig des del Sardanes d'Or, volum 3. I continuem amb l'última sardana d'aquesta primera part. La Copla Mediterrània des del Treball al Mil·lenari de Mollet ens arriba amb una sardana de Jaume Boix que es titula Bell Matí.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
3: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
4: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
2: Lletres.
5: Sòcrates va dir, la filosofia comença amb la pregunta.
2: Llibres.
6: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
2: Cinema.
7: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem el seu entitat Bill Crosby, el Louis Armstrong i agafen el Grace Kelly protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa.
8: Un repertori, quin moment, no? Sí.
2: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
0: 107.1 FM.
9: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
10: Dental Company, porque sonreír es salud.
11: Notícies en xarxa, edició matí.
12: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
13: Amb tots els accents. Totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
14: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
11: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Emissora que t'escolta.
15: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
16: Des d'una part central de Catalunya, la Cobla Genisenca, que ens porta un llarga durada anomenat Taradell, ens interpretarà una sardana d'Antoni Agramont, El foc de Castelló.

Ara escoltarem una altra sardana, com és lògic. És la que porta per títol Els castellers de Mollet, del mestre Josep Sola, la cobla mediterrània la desenvolupa.

Així ha sonat en Cala Gràcia, de la costa de la Cobla Montgrins. I ara estava parlant del nou Llarga Durada que posarem ara. No és que sigui nou, és que ens visita novament, que es titula De la Costa Brava a Burriac. La sardana es titula Blanes Porti de la Costa Brava. Vull des d'aquí saludar les persones que ens escolten en directe els dimarts a la nit, a les 9, i aquelles persones que ens escolten en redifusió dimecres de 1 a 2, bona tarda, i diumenge de 8 a 9, bon dia a tots. És un plaer ser aquí, soc Toni López, i nosaltres avui hem tingut una gran intervenció de la principal de la Bisbal, de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, hem escoltat la polifònica de Porreig interpretant-nos la cançó dels catalans d'Enric Morera. Així, hem tingut un sortit, crec que puc estar content, i podem estar contents. I marxem amb aquesta sardana Blanes, Pòrtic de la Costa Brava.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
3: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 9 del matí, els parla Genís Mas. Repassem les notícies d'avui diumenge 10 de maig. Avui l'aplec de Sant Ponç arriba amb les activitats més tradicionals. Preparem ja aquesta Sant Ponç pel dia de demà, 11 de maig, l'Ajuntament de Tordera, que amb la col·laboració de la Comissió de Festes i la Parròquia de Tordera han fet oficial el programa d'una de les celebracions més apreciades pels tordarencs i tordarenques. La diada que començarà a 1:15 amb les activitats i la tradicional benedicció de roses i l'ofici solemne amb l'acompanyament de la coral de la parròquia de Sant Esteve. Tot seguit es farà la processó per l'esplanada de l'ermita amb l'acompanyament de la colla de geganters i grallers de Tordera i al finalitzar es farà el cant dels goigs. A les dues tindrà lloc la rossada popular amb prop de 200 quilos d'arròs perquè pugui tastar fins a 2.000 persones. La comissió de festes recorda que l'arròs és limitat i la capacitat de la paella i es recomana als assistents dur més menjar per gaudir d'un bon dinar. A 4:45 de la tarda, jocs infantils a l'entrada de l'ermita per oferir una bona estona a petits i grans i posteriorment a 5:45 a l'esplana de Sant Ponç començaran les sardanes a càrrec novament de la cobla Marinada. En compliment de la normativa vigent de prevenció d'incendis de la Generalitat, es recorda que no està permès fer foc al bosc. Per totes aquelles persones que vulguin cuinar, s'han habilitat 5 espais de foc controlat que es podran utilitzar de 9:15 fins a 4:15 de la tarda. Fora d'aquests espais i les barbacoes existents, no es podrà fer foc. Per tant, amb aquestes notícies també, a més, que l'Ajuntament recorda que hi haurà un servei continu i gratuït d'autocar que sortirà en punts determinats, més o menys a 2:15 de cada hora, i més aviat per tornar des de la parada de Sant Ponç també sortirà a les 3, 6, 7 i 8 en punt. Recordem que per sortir cap a Sant Ponç, és a dir, per anar des del municipi fins a Sant Ponç, l'autobús que sortirà des del Parc de la Sardana.

0: Ja queda menys perquè el servei de transport escolar a Tordera sigui gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. El procés de licitació del servei ja ha finalitzat i s'adjudicarà de manera imminent. Fins ara, Tordera era l'únic municipi del Maresme que no havia traspassat la gestió del transport escolar al Consell Comarcal, mantenint un contracte caducat des de feia anys. Segons ha explicat la consellera de Drets i Serveis a les Persones i regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya a Tordera, Marta Paset, aquesta situació suposava un greuge econòmic important pel poble, ja que s'estava pagant un preu molt per sobre del valor de mercat. Amb la nova adjudicació, el cost de servei passarà a rondar els 400.000 euros anuals, a situar-se en els 225.000 euros anual, és a dir, un estalvi prop de la meitat, pràcticament, d'aquest pressupost, on l'Ajuntament aprofitarà per destinar recursos a altres projectes i altres inversions. L'objectiu és que el nou servei comenci a funcionar abans que acabi aquest curs escolar i, segons la regidora, la intenció és que els alumnes i les famílies s'acostumin al nou funcionament ara per garantir que l'inici del curs vinent tingui èxit i sigui totalment normalitzat. En esports tenim resultats del dia d'ahir. El Club Futbol Tordera, que es desplaçava fins a Sils a les 5 de la tarda per enfrontar-se en el que va ser un partit històric pels tordarencs. 2-1 va ser la victòria definitiva amb dos gols i el gol de l'ascens marcat per Carlos en un moment on la graderia visitant, que es va desplaçar fins a Sils, va saltar pràcticament al camp a celebrar-ho amb els jugadors. Malgrat això, un aficionat del Sils que va començar una picabaralla que va acabar en agressivitat multitudinària i una invasió de camp entre les dues aficions. Per tant, els Mossos que van haver d'intervenir, nosaltres des de Ràdio Tordera, que condemnem qualsevol tipus de violència dins de l'esport i fora d'aquest sector. Avui en esports, que també jugarà el Club Patí Tordera i jugarà el seu últim partit de la temporada al Parroquial a les 4 de la tarda, passant 10 minuts contra el Sant Cugat. Els visitants, que tenen la setena plaça amb 26 punts, mentre que els tordarencs se situen dins del top 5. Finalment, l'Atlètic Club Tordera tancarà el cap de setmana a la pista del Tossa a les 5 de la tarda i els locals, que ara mateix es troben a mitja taula amb res en joc, mentre que els tordarencs sí que volen optar a les dues primeres places que otorguen l'ascens directe. Pel que fa al temps, rebassem breument. Avui tindrem un canvi de tendència, un dia una mica més assolellat que no pas ahir. Ahir vam estar marcats pels núvols, avui que el sol ja directament marcarà i dominarà el cel. Cap a hores de la tarda i ja cap a la matinada no es descarta cap ruixat. Nosaltres que seguirem informant per qualsevol canvi, tot i així molt atents perquè al matí de moment el sol serà el que predominarà.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Molt bon dia, amics oïdors de Ràdio Tordera. Comencem en aquests moments. Com són aquí, en aquest rellotge, les 9 i 7 minuts al matí de Sardanes? Bé, ja saben vostès que la raó principal de què, doncs, escoltem el matí de Sardanes és escoltar dedicatòries i també sardanes. I com no, avui ho farem de la mà d'en Salvador Romans i una servidora. Salvador, què tal? Com estem?
1: Bon dia, doncs aquí a punt, amb l'esperit del maig, que cada dia un raig, i aquesta pol·len que tenim, que hi ha les al·lèrgies a flor de pell.
0: A flor de pell, i tant que sí. I bé, que sembla sofre, quan ho pentines una mica queda el drap ben groc.
1: I tant.
0: Doncs bé, ja saben vostès que el micro de la 107.1 de la FM està per vostès, per oferir-los, com hem dit, les dedicatòries mitjançant el 937642893. Aquesta informació que a 9:45 i escaig ens adonaran els nostres companys la Benita i en Lluís, i aquesta música sardanística, que és la llista que ara doncs tenim per tots vostès, i bé, saludem a tothom, ja ho saben.

0: 25 anys i més, de Joaquim Soms.
1: L'ermita de Sant Ponç, demà és Sant Ponç, i no podia faltar aquesta sardana. És d'en Lluís Buscarons.
0: Visca Rubí, d'en Jordi Molina i Membrives.
1: Alba, de Roca del Penc.
0: Amics de Mataró, Conrad Saló.
1: Amor meu, Josep Capell.
0: Doll d'amor, Joaquim Mustenc.
1: Tenores i fiscons, a Cala John Cols, de Pere Fontàs.
0: És la Margarida, de Marrós.
1: Doncs ferm aniversari d'en Joan Lázaro.
0: I Girona 1808 és el Ricard Viladesau.
1: Jovencells, de Simó Giribert.
0: I ara l'aplec del meu poble, Daniel Gasulla.
1: La Font d'en Serra, d'Agapit Torrent.
0: La Montse dels Ulls Verds, Jaume Ventura Tort.
1: Quina parella, d'Eduard Font i Coll.
0: Palamós tot l'any, de Xavier Forcada.
1: Petita Josefina, de Manel Saderra.
0: I Plor d'enyorança, Vicenç Bou.
1: I ara venen aquestes sardanes cantades que també tenen èxit, no tant com les altres, però que tenim Lleida Port de Muntanya, de Joan Aules.
0: Cant de maig, la Nina i el Frederic.
1: De la Rambla a la Devesa, del Cor Maragall.
0: Girona enamora, Coral Puigreig.
1: Marinesca, de Peix Fregit.
0: I Tot dansant, de la Salomé.
1: Ja saben que com ens acomidem sempre posem la Santa Espina fent honor en aquesta pàtria nostra, Catalunya.
0: I si hi han hagut dues trucades de matineres que si s'han esperat les tenim aquí.
1: Doncs a veure.
0: Doncs mira, una no s'ha esperat.
1: A veure l'altra.
0: Hola.
1: Hola?
0: Tampoc.
1: No, tampoc.
0: Doncs apa.
1: Bé, doncs ja saben ells que... Ah, després també tenim el nostre patrocinador.
0: Sí.
1: Que ens obsequia amb un vermut per dues persones, que és el bar Terrassà, i que el tenim aquí davant. Avui fa un dia esplèndid, com ens ha dit en Genís, que promet molt que demà també segueixi així i que podeu disfrutar tots aquest Sant Ponç tan nostre. Ara sí que tenim aquesta trucada.
0: Sí,
1: hola,
0: tornat.
1: Bon dia.
0: Veiem.
1: Bon dia.
2: Hola.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb qui parlem?
2: Amb la Lídia Chapallí.
1: Molt bé, Lídia. Benvinguda al Matí de Sardanes. Aniràs a Sant Ponç, Lídia?
2: Sí.
1: Hem de visitar el sant, eh?
2: Sí. I també tinc a la meva filla, la Zaira. Digues bon dia.
3: Bon dia.
0: Ai, bon dia.
1: Hola, Zaira, bon dia. Doncs bé... A veure quina sardana...
3: Vull dedicar una sardana a l'avi.
0: En Joan?
1: Oh, que bé, en Joan.
2: Sí, per què?
1: A veure, quina li vols...
3: Perquè avui és el seu cumpleaños.
1: Ai, ah, és el cumple de l'avi. Oh, per
0: molts
1: anys. Això és important,
0: anys.
1: Eh?
2: Sí, sí.
1: A veure, heu estat atentes a quina sardana voleu o...
2: Digue-li, quina sardana vols?
3: La de Girona.
0: La de Girona...
1: La de Girona 1808?
2: No, l'altra, Girona m'enamora.
0: La cantada.
1: Ah, Girona enamora, sí. Que és cantada aquesta, eh?
2: Sí, sí.
1: Aquesta?
2: Sí.
1: Molt bé, doncs.
2: A qui li dediquem?
3: A l'avi.
2: A l'avi.
4: Com no?
3: A la iaia. A la iaia. A l'Alberto, la meva mare, els meus amics.
4: A mi? Digue-li a tu.
3: I a mi.
1: Sí. Molt bé.
0: Molt bé, gràcies.
1: D'acord. Molt bé, moltes gràcies per trucar i felicitats a l'avi.
0: Gràcies.
2: I a tothom, i a tot Tordera, que tingui bons Sant Ponç demà.
0: Molt bé.
2: Val?
1: També,
2: vinga.
1: També.
0: Adéu.
1: Adéu, bon dia. I més trucades, hola, bon dia.
0: Hola.
1: Hola.
5: Hola.
1: Hola, Quimeta.
5: Ai, sí.
1: No te sento gaire bé, Quimeta.
0: En Joan deu ser, no?
1: Ah, és en Joan?
6: No.
5: No, la Quimeta Puig.
0: Ai, la Quimeta.
1: Oh, la Quimeta Puig, què tal?
5: Vine.
1: Bé?
5: Jo tinc ganes de parlar.
1: Bueno. Quina sardana posarem, mira, Quimeta?
5: Jo volia una de les maques. La... Vull dir que felicitar tota una família.
1: Ah, felicitar. Ferm aniversari. Va.
5: No, anem.
0: Sí.
5: El meu ja s'ha passat. Ara ve
1: val.
5: Una família que me cuida molt bé.
1: Vale.
0: Ferm aniversari, molt bé, sí.
1: Molt bé, doncs, Quimeta.
5: Quina sardana

0: Vale, Quimeta, no t'entenem gaire bé avui. Sí.
1: Per felicitar una família.
0: Molt bé. Molt bé, Quimeta.
2: Quina sardana pot triar?
3: Ah. Bueno, doncs...
2: Quina sardana pot triar?
3: En vol una altra?
0: D'aniversari és ferm aniversari. Després...
3: Una de cantada, que és la una de la Salomé, no? Tot dansant.
1: Sí, una cantada també.
0: Sí, tot dansant, doncs, li posarem.
3: Sí.
0: Quimeta?
1: Vale.
0: Tot dansant. Aquesta cantada per la Salomé, que t'agrada molt tu, la Salomé.
1: Molt bé.
0: Vale. Bueno, una abraçada molt forta, Quimeta.
1: Gràcies, Salomé.
3: Vinga, bon dia. Adéu, bon dia.
0: Adéu, Quimeta, bon dia.
3: Hola.
0: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
4: La Montse de Mataró, la de l'Ocellet.
0: Hola, bon hola, Montse.
4: Bon dia.
0: Bon dia.
4: Bueno, que tingueu tots molt bones festes de Sant Ponç, eh? Malgrat que jo no podré ser-hi, però bueno, disfruteu força els que puguin anar.
0: Molt bé. Bueno, si poguéssiu venir, teniu l'arròs assegurat, que això de tenir dinar assegurat no a tot arreu ho fan. Però si no podeu venir...
4: No crec pas. Però ja ens agradaria, ja.
0: Molt bé, doncs, Montse de Mataró. A veure, has estat atenta a les sardanes o t'ho dic alguna?
4: Sí, una de cantada, Girona m'enamora.
0: Girona enamora, no m'enamora, és diferent, eh?
4: Ah, enamora.
0: Aquesta és cantada.
4: Val. No hi ha una altra de la Salomé,
0: no.
4: A part d'aquesta de la Quimeta que has posat?
0: No, el marinès que he posat per la Quimeta, no?
3: Tot dansant
0: per la Quimeta.
4: Tot dansant de la Salomé.
0: I de la Salomé no en tenim cap més. Hi ha una de peix fregit. Nena, hi ha una de peix fregit que és marinesca.
4: Sí.
0: Que sembla que pot estar bé, també.
4: Val, doncs posa aquesta.
0: Sí. Doncs sí. Endavant amb la dedicatòria, Montse.
4: Bueno, aquesta per l'Antonio Cuenca, la seva senyora, la Carme, en Salvador Molins, els de Cal Molí, la Cal Llagosta, i bueno, a vosaltres, a Cal Terrestà, i a la meva filla... i particularment a la meva germana que el divendres farà els anys.
0: Ah, per molts anys, a part de l'emissora també, doncs.
4: Moltes gràcies, seran donats amb ella.
0: Vale.
4: Jo la voldria una que no fos cantada, a veure.
0: Mira, Plor d'enyorança, Petita Josefina, Palamós tot l'any...
4: No, que es diu Montse, no? Montse dels Verds.
0: Ah, sí, n'hi ha una, la Montse dels Ulls Verds, sí.
4: Val, doncs aquesta me la dedico a mi mateixa.
0: Oh, que bé, tens els ulls verds, Montse?
4: Els tinc verds blaus.
0: Està bé.
4: Sí. Ja que no em dedico mai ninguna sardana. Avui me la dedico
0: sí.
4: Aquesta a mi.
0: D'acord, Montse, doncs, aquesta per tu, eh?
4: Molt bé.
0: Vale. Bon dia.
4: Adéu,
3: bon dia.
0: Bon dia, adéu-siau. Més trucades, hola, bon dia. Bon dia. Ui, l'Adela de Piera. Adela, crida una mica més, que no te sento. A veure. Uix, no se sent. Salvador, la sents, tu?
3: Molt malament se sent.
0: Se sent molt malament, Adela, eh?
5: Sí, a veure, espera-te.
0: Ara, te sento millor.
5: Ara em sents millor?
0: Sí, ara te sento molt més bé. A veure, vinga, quina sardana vols, Adela?
5: Pel Carles, la de 50 anys i més del Joaquim Soms.
0: 50 anys i més, no, 25 anys i més.
5: Ai, perdona, 25.
0: Vale.
5: Ara n'hi fotia massa.
0: Sí. 25 anys i més.
5: 25 anys i més.
0: Molt bé. Aquesta...
5: L'altra, la del Daniel Gasulla, l'aplec del meu poble.
0: L'aplec del meu poble, ara no el trobo.
3: 14.
0: La 14, sí, senyora, a plec del meu poble. Doncs vinga, a dedicar-la, Adela.
5: Per vosaltres, la que us agradi més.
0: Ah, molt bé, moltes gràcies.
3: Nosaltres...
5: Tingueu bon diumenge, bona setmana, i a veure si ara ens arria una mica el temps, que ahir plovia tot arreu.
0: Sí, però ja va bé, és primavera regalada, sí, això.
5: No, no, si va fer-ho no fa desastre, sí.
0: Val. Molt bé, Adela.
3: Bon dia.
5: No, fins ara, deixem puesto per una altra trucada.
0: Vinga. Adéu-siau. Adéu. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Hola, Joan.
6: Joan Martori.
0: Joan Martori, què tal?
6: Molt bé per ara.
0: Bueno. A veure, has estat atent, Joan, o...?
6: Sí, sí.
0: Sí?
6: Aquesta de fer-me aniversari...
0: Sí.
6: L'ha demanat la Quimeta o no està demanada?
0: Sí, l'ha agafat la Quimeta Puig.
6: Bueno, però... igual, doncs.
3: T'hi pots afegir.
0: No, t'hi pots afegir, Joan.
6: Bueno, sí. Bueno, sí, m'afegeixo amb aquesta.
0: Sí.
3: I
6: després també voldria demanar una de cantada.
0: Sí, mira.
6: Aquesta de Lleida, Port de Muntanya.
0: Ah, està bé. Doncs molt aquesta, per
3: molt
0: tu.
3: Bé.
0: Molt bé.
3: Vale.
0: Endavant amb
6: doncs
0: les dedicatòries.
6: Les dedico principalment a la meva senyora, també a en Salvador Molins, i a tu, Nuri, també, i en
0: gràcies.
6: Salvador Romans.
3: Ui, gràcies, Joan. En vida de tots.
6: I, sí, Rafael Planes i de Dolors, Antonio Cuenca, també per a Quimeta Puig, i tothom que escolti les sardanes.
3: I cap a Sant Ponç demà.
6: A veure, quin temps farà, si plourà també o no.
3: No, demà
0: no,
3: farà
0: no.
3: Bo.
0: Que no, cosa que va bé portar un toldo per les fulles que cauen, eh?
3: Sí, això.
0: O una això mica el vent, el vent, el vent que fa, que les fa caure.
3: Sí.
6: Sí.
3: Però, vinga, Joan, bon dia.
6: Vale, que vagi bé.
0: Bon dia. Hola, bon dia. Hola.
7: Hola, Núdica.
0: Hola, què tal?
7: Hola, Salvador.
3: Bon dia, Marc.
7: Hola.
3: Hola.
7: Núdica, ¿me puede poner y dóname en la moda?
0: Sí. I tant que sí, Marc. Girona...
7: Vale, luego quiero la de Sant Ponç.
0: Sí.
3: L'ermita de Sant Ponç.
0: L'ermita de Sant Ponç?
7: Sí.
0: A veure, l'ermita de Sant Ponç, que la tenim aquí. Molt bé, Marc, doncs els tenim ja recercades. Tu ara fes la dedicatòria.
7: Sí, la dedico a la Benita, a Juan Madrid. A la mujer de Jorge, a Jorge, a Salvador Luna,
3: oi,
7: a Dinurga y a Salvador Dumán.
3: Oi.
0: Moltes gràcies.
3: Molt bé, Marc.
0: Moltes gràcies, Marc, per trucar i per escoltar.
7: Y luego quiero la Santa Epina.
0: Ah, també.
3: Sí,
0: val.
3: Te la dedicarem nosaltres a tu al final.
0: Sí, al final la posarem. Vale? Doncs vinga.
7: Vale.
3: Bon dia, adéu.
0: Bon dia.
7: Bona
0: volta. Doncs no hi ha més trucades, Salvador?
3: Sí, sí,
0: sí, n'hi ha una altra. Hola, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Mira la Quima. Què tal, Quima?
8: Sóc la Quima, eh?
0: Ja vindràs, bon no? Ja vindràs demà, no? Ja vindràs demà a Tordera, no?
8: No, però mira, tinc molta enyorança, eh? I me'n recordo molt. I tots els que tornarem, que estem fora de Tordera, avui, el dia de Sant Ponç, tots ho recordem.
0: Clar, és que Sant Ponç és Sant Ponç.
8: Sí.
0: Clar que sí, clar que sí. Però bueno, si no pots venir, doncs un altre dia, eh? Tampoc...
8: No, perquè ara això ja ho veig, suposo, joves, i esclar, tenim una edat ja, perquè ja, per pujar a Sant Ponç, per anar a un altre lloc, fem altres coses, però no deixa de tenir la ignorància que tenim.
0: Ja, però si no voleu pujar amb el cotxe, hi ha busos, també, vull dir,
8: sí,
0: també...
8: Sí, sí, sí, com abans.
0: Sí, com exacte, abans, com abans.
8: Sí, però bueno...
0: A veure... A veure, Quima, has recercat tu la sardana? Les has escoltat o te'n repeteixo alguna?
8: Sí, sí, sí. Mira, jo voldria l'ermita de Sant Ponç.
0: L'ermita de Sant Ponç, que la tenim aquí. Molt bé.
8: Sí. I jo vull dedicar a tots els tornarencs i tots els que pugin a Sant Ponç i tots els que no hi podem anar, aquesta sardana.
0: Molt bé.
3: Molt bé, Quima.
8: Que tingueu un bon dia tot de Sant Ponç, eh?
3: Moltes
8: bon dia.
3: Gràcies.
8: Adéu.
0: Gràcies.
3: Adéu.
0: Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia.
9: Oh. Ui. Hola, bon dia.
0: Baixeu la ràdio perquè això ressona.
9: Oh, bon dia.
3: La
0: La Josefina, no? No?
10: Sí.
0: A veure, benvinguda, Josefina.
10: Vinga.
0: A veure, Josefina,
10: entuada.
0: Has estat una mica atenta o t'han dit algunes?
10: No, mira, poso'm aquesta que ha dit aquesta senyora a l'ermita de Sant Pons mateix.
0: Ah, molt bé, d'acord. Doncs dedica-la.
10: He quedat amb Sant Pons, però de l'ermita de Sant Pons.
0: Uh-huh. A qui la dediques?
10: A la meva germana Carmen i Pilar, al meu oncle Joan amb la seva... companya. Que a vegades no me'n recordo com es diu. Bueno, en fi.
0: Jo tampoc.
10: Es diu...
0: Ja trucarà.
10: A vegades me'n recordo, a vegades no me'n recordo. Mira, perquè com que estic tan atabalada ara aquests dies...
3: Sí, sí.
0: És clar.
10: Amb això del meu home i tot...
0: Sí.
10: Després tinc a la meva germana Carmen Benipila, que ja ho he dit, el meu oncle Joan amb la seva senyoreta, després també li dedico a la Francesca i a la Núria, que són les meves cosinetes, després també li dedico a Quimeta Puig, a l'Assumpció de Sant Celoni, a la Pilar Bataller, que no està perduda per aquells mons. Ella està a Blanes, amb un geriàtric.
0: Vale. I qui més?
10: I després també li dedico a tothom que té la ràdio Tordera, i a la Benita i a Lluís.
3: Molt bé, Josefina.
10: I a vosaltres.
3: Gràcies.
0: D'acord, molt bé, Josefina.
3: Vinga, bon dia.
0: Gràcies, bon dia. Adéu-siau. Més trucades, hola, bon dia.
11: Hola, bon dia, amb la Vicenta de Blanes.
0: Ai, la Vicenta, benvinguda, Vicenta.
11: Hola, i vosaltres, ben trobats. Mira, bon dia. També poseu-me Sant Pons,
0: sí? Que
11: recordaré els anys que hi anàvem.
0: D'acord, que hi anàveu, a peu, amb bicicleta o amb
11: no,
0: carruatge?
11: Mira, el pare ens portava amb moto i feia viatges, pobre home. I el meu oncle. Després ja hi anàvem amb el cotxe, Però els primers anys, de joveneta, el pare ens havien portat. I el pare i l'oncle feien viatges i ens anàvem portant, ja era la voreta.
0: Déu-n'hi-do, sí, són aquells temps, eh?
11: Sí, recordo.
3: Aquesta, l'ermita de Sant Pons, així?
0: Sí. L'ermita de Sant Pons, diu.
11: Sí, i la dedico per tota la família, per vosaltres i el Lluís i l'Arenita, per la Teresa Buixeda i el seu marit Pere, per la Rosa Pimàs i la Montse Moreno i tothom qui escolta el programa.
0: Molt bé.
11: Que tingueu un bon diumenge, que avui fa un solet molt maco.
0: Molt maco.
3: Sí.
0: Gràcies, Vicenta, doncs. Moltes
11: Una
0: gràcies.
11: Una abraçada per vosaltres. Adéu-siau.
0: Adéu-siau. I bé, ara ens anem amb uns instants de publicitat. Ja tornem. No
3: Això mateix. Sí.
12: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.

0: 107.1 FM.
1: I bé, després d'aquests bons consells, una trucada. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb qui parlem?
2: Antònia de Blanes.
1: Hola, Antònia. Doncs bé, Antònia, què ens diu l'Antònia?
2: Doncs no sé la sardana aquest dematí perquè acabo d'arribar.
1: Ara te'n dic unes quantes. Mira, Aplec d'Hort, Visca Rubí, Alba, Amics de Mataró, Amor Meu, Doll d'Amor, Tenores i Fiscorns a Cala Joncols, És la Margarida, Girona...
2: És la Margarida.
1: És la Margarida. Molt bé.
2: Sí, ja m'agrada aquesta, sí.
1: És molt maca, és d'en Francesc Marrós, eh?
2: Sí. És maco.
1: Doncs endavant amb la dedicatòria, Antònia.
2: Pues la dedico a la meva amiga Maite, i a la meva amiga Carmen, i a la meva amiga Dolors Pera. I a tothom que escolti la sardana, i a vosaltres, com sempre.
1: Molt bé.
3: Gràcies.
1: Gràcies, bon dia.
2: N'hi ha de cantades?
3: Sí.
1: Ah, sí, mira, de cantades, Cant de maig, de Nina i Frederic, de la Rambla a la Devesa, i les altres estan demanades, però com que no s'han escoltat, pots afegir-t'hi a Llei de Port de Muntanya, Girona Enamora, 25... Ai, Marinesca...
2: Ja està, Girona m'enamora.
1: Girona Enamora, molt bé.
2: Sí.
1: D'acord, endavant.
2: Aquesta la dedico a tots els meus nets, i a les meves filles, als meus gendres, i a vostès, com sempre.
1: Molt bé.
3: Bé, gràcies.
1: Bé,
2: bon
1: moltes gràcies.
2: Bon diumenge i fins una altra.
1: Fins una altra. Adéu, bon dia. No tenim més trucades, estem a la guait de que no. També posem una sardana, què t'assembla? Ah, sí, tenim trucada. Hola, bon dia. Hola.
4: Hola. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
4: Bon dia. Soc l'Antoni Guanca. Bon dia.
1: Hola, Antoni. I estàs a punt de portar el sant o què?
4: Vull que me poseu aquesta de Sant Pons.
1: Sí.
4: Que és la que toca avui.
1: És la que toca, sí, tant que sí. Bueno. A qui la dediques, Antoni?
4: Veiem, la dedico a en Joan Chapallí i a més el felicito perquè m'ha dit que era el seu companys, no?
1: Sí, sí, sí.
4: En Joan Martori, ja l'he sentit, en Paes, l'Enric i la Núria de Blanes, la Montse de Mataró, que també l'he sentit, Salvador Molins, en Ventura, els de Cantoia i els de Can Sureda.
1: Molt bé.
4: Llavors, a vosaltres i tothom que escolta la ràdio, i la meva senyora també, que està aquí.
3: Ai, Toni.
1: Ai.
4: Un fumarà crit, si no...
1: Esclar, s'ha de pensar molts de casa, eh?
3: Vinga.
4: Bueno, i demà tots cap a Sant Bons, si fa un dia com aquest, estarem...
1: Sí, estarem demà bé, farà bon dia. Ni que cosa, com que els arbres estan molls, doncs, si fa una mica de ventada...
4: No tindrem por.
3: Ah, això...
1: I tant, ja ho crec que sí. Molt bé, Toni.
3: Vinga, bon dia.
1: Adéu, bon dia. Més trucades, hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb qui parleu?
5: Teresa de Blanes. Teresa de Blanes.
3: Teresa.
1: La Teresa?
5: Sí, Buixeda.
1: La Teresa Buixeda, eh?
5: Sí.
1: Molt bé, Teresa.
5: No he sentit les sardanes, acabo d'arribar i no he sentit.
1: Ara en dic unes quantes. Sí, Visca Rubí, mira, Teresa, Visca Rubí, Alba, sí. Amics de Mataró, Amor Meu, Doll d'Amor...
5: Aquesta, Amor Meu, aquesta, va.
1: Aquesta, au, doncs aquesta, escoltarem aquesta ja per sí. La Teresa. Endavant amb la dedicatòria.
5: Sí, la dedico al meu home, als meus fills, els meus joves, els meus nets, a la Vicenta Robert, la mare Paquita, en Dida, la Roser, en Miquel, la Maria i la Salvadora. Ja està.
3: Déu-n'hi-do,
1: ja
5: no?
1: Sí.
3: Molt bé. Déu-n'hi-do,
5: no?
3: Sí,
1: molt bé, Teresa,
3: molt bé.
1: Sí, tant.
3: Molt bé, Teresa.
5: Vale.
3: Vinga, bon dia.
1: Bon dia, adeu-siau. Doncs podríem posar, que són dos quarts, la sardana i trucar la Benita.
3: Un moment, que s'han repensat. Hola.
1: Hola. Hola, bon dia.
3: Estan esmorzant. Hola.
1: Hola, no ens contesten, eh?
6: Hola, bon dia.
1: Ara sí. Amb qui parlem?
6: Amb la Fina.
1: Hola, Fina de Palafolls.
6: Sí.
1: Doncs bé, Fina, a veure, has estat atenta?
6: No, però ja sé quina vull. Amics de Mataró.
1: Amics
3: de Mataró.
1: De Mataró, d'acord, doncs aquests. Perquè endavant la dedicatòria, Fina.
6: Per vosaltres dos, en Joan Madrid, en Lluís i la Benita, la Contecció de Sant Celoni, en Josep Serra, el meu home i a tothom vosaltres que s'escolta.
3: Molt rebé.
1: D'acord.
6: Sí, perquè si no acabaríem mai.
1: I tant que sí. Molt bé, Fina. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Bon
6: dia. Bon dia, Sant Pons, eh?
1: Adéu. Veiem. Gràcies.
3: Adéu.
1: Tenim més trucades? No en tenim més?
3: No. Ara podríem...
1: Doncs tocaria aquesta primera sardana de la Lídia Chapallí i la seva filla cap a... Ah, tenim més trucades?
3: Provem-ho, no?
1: A veure, hola. Sí. Jo em pensava que no. Hola? Hola? Hola, hola. Hola, bon dia. No. Jo no sento res, tu sents alguna
3: cosa? No, deuen haver trucat i s'han anat de passeig,
1: sí,
3: no?
1: Sí, esclar, sí, sí, hola? Això passa.
3: Bueno, pengem...
1: No, però com que ja són i 33, posem una sardana i truquem la Benita.
3: Sí, això mateix.
1: Perquè, és clar, ara tocaria, doncs, Girona enamora,
3: sí.
1: Que l'ha demanat la Lídia Chapallí cap al seu pare, perquè era el seu cumple, i la seva filla també. També l'ha demanat en Marc Massaguer, bueno, i Antònia de Blanes.
3: Sí, si ara no contesten, poder...
1: Hola?
0: Hola. Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
0: Sóc la Consol Chauvet.
1: Ai, la Consol, molt bueno, bé, Consol.
0: M'afegeixo a Girona m'enamora.
1: Sí, ai. Girona enamora, no m'enamora, eh?
3: No sé si és ben bé la mateixa, sí.
1: No és la mateixa, perquè aquesta
3: no ho sé.
1: Cantada, és per la Coral,
0: sí,
1: Puig-reig.
0: Sí.
1: Val.
0: Sí, sí, és la mateixa. Passa, és l'acostum de dir-ho, no?
3: Sí, ah, potser, vale? Sí, potser sí.
1: D'acord,
0: bueno,
1: doncs...
0: Girona ja no és el mateix d'abans, ha canviat molt Girona.
1: No, home, sí,
0: no és tan
1: però
0: maca
1: encara
0: dona
1: un lloc a ordinari.
0: Ara estan fent temps de flors i que tinguin bon temps i ja està. Vale.
1: Doncs aquí...
3: Molt bé, Consol. Bueno. Engega.
0: Bueno, també us la dedico a tu, Nuri, ai, i a tu, Salvador.
3: Vinga,
0: eh?
3: Molt bé.
0: I com no, els meus 6 nets, en Pau, en Marc, la Chloe, la Júlia, l'Elna i l'Alguer. A la Maria de Mat Julià, molt de carinyo. En Lluís Pira, Benita, també. Que els aprecio molt. I després en Joan Chapallí, que tingui un bon compleany, que em pugui complir forces. Ell i jo, vale?
3: Sí.
0: A tots els del Rus i a tothom que escolta Ràdio Tordera. Bon Sant Pons, Déu faci que no plogui, i també que tinguin bona setmana de temps de flors a Girona.
3: Ja,
0: i que avui puguin també celebrar la festa del Rocío, perquè llàstima que allí va ploure, eh? Totes les festes són benvingudes, vale?
3: Molt bé, Consol.
0: Bona setmana a tothom. Gràcies pel programa.
1: Adéu-siau. Adéu.
3: Posem una sardana, Nuri.
1: Va, posem aquesta primera sardana que ja l'havíem esmentat i que ara s'hi ha afegit la Consol Chauvet.
3: Sí.
1: Eh? Aquesta Girona enamora, que és aquesta que hem dit de la Coral Puig-reig.
3: Sí.
1: Endavant.

0: Bé, doncs ara sembla que tocaria saber els llocs on anar a ballar o escoltar aquestes sardanes o no?
1: Sí, a veure la Benita.
0: Hola, bon dia, Benita.
1: Sí.
2: Bon dia a tothom.
1: Bon dia.
0: Què tal per aquí Blanes, bé o què?
2: De moment fa un sol molt maco.
0: Oh,
2: que esperem que duri tot el dia i demà sobretot.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, ja vindreu per aquí, no, demà?
2: Bueno.
1: Si es pot, eh?
0: He donar una volteta, comprar quatre xurros a la xurreria de llegal.
2: Deixem puntes suspensives, no sé. Ja veurem.
0: Bueno, a veure si veniu i gaudiu d'aquest espai natural tan maco que tenim aquí dalt.
2: Oh, ja hem vingut molts anys, ja.
0: Doncs a veure, Benita, a veure què podem escoltar o ballar aquesta setmana. Fes-en cinc.
2: Sembla que comença a bellugar-se la cosa.
0: A veure.
2: Doncs mira, començarem per Serinyà, a 11:15, a la plaça de l'Església, amb la principal de Porqueres. A Llançà, a 11:00, a l'ermita de Sant Silvestre, amb la Baix Empordà. És el 45è plec de Sant Silvestre. A Barcelona, a 11:00, als Jardins Isabel Domínguez, amb la Sabadell. També a Barcelona, a 11:45, al Pla de la Catedral, amb la principal de Llobregat. Barcelona també, a 11:45, a la plaça Sarrià, amb la Baix Llobregat. Agullana, 11:45, a la plaça Major, amb la Copla Tres Vents. Olot, a 12:00, a l'Ermita dels Desemparats, amb la Servianenca. Cantallops, a 12:00 i a 17:00, a la plaça Major, amb la Vila de la Jonquera. Vilafranca del Penedès, a 12:00, a la Rambla de Nostra Senyora, amb la Catània. Corbera de Llobregat, 12:45, a l'Ermita de Sant Pons, amb la Mediterrània. Les Franqueses del Vallès, 12:45, a la plaça Cal Font, amb la ciutat de Granollers. Argelaguer, 12:45, a la plaça Generalitat, amb la Foment del Montgrí. Pau, 11:45, a la plaça... Ai, 11:45, a la plaça Nova, amb la Bisbal Jove. Vilablareig, 11:45, a la plaça del Perelló, amb el Rossinyolet. Ventalló, a 17:00, al Parc de la Bassa, amb el principal de Porqueres. La Roca del Vallès, 17:00, a l'hora de la rectoria de Santa Agnès de Malamanya, amb el Juvenívola de Sabadell. Oh, ja costa llegir-ho ja, eh?
1: Sí, per això.
2: Teresín, a 17:00, a la plaça de les Albes, amb el Lluís Escobla. Besalú, a 17:00, a la plaça Llibertat, amb el Sol de Banyols. Ripoll, a 17:00, a la plaça de l'Ajuntament, amb la principal de Cassà. I Girona, a 18:00, a la plaça de Miquel Santaló, amb la principal de Banyoles. Aïllant, a Plex. A Montcal i Reixac, a 11:00, a la plaça de l'Església, el 29è a Plec, amb les Coples, Ciutat de Terrassa i Lluís Escobla. Caldes de Malavella, a 11:00 i a 16:00, a la Rambla d'en Rufí, el 77è a Plec, amb les Coples, Reu Jove, Sant Jordi i Ciutat de Girona. I a Olesa de Montserrat, a 12:45 i a 17:00, al Parc Municipal, el 46è a Plec, amb el principal de Llobregat, la Vila d'Olesa i la Sabadell. Passem a demà dilluns. Tordera, a 17:45, a l'ermita de Sant Pons, amb la Marinada. Ja dissabte, 16:00, a Porqueres, a 17:00, en els Jardins de l'Ajuntament, el 20è a Plec de Primavera, amb el principal de Porqueres. Vilassar de Mar, a 17:00, a la plaça de l'Ajuntament, el 7è a Plec Conjunt de Vilassar i Cabrera de Mar, amb les Coples Santa Maria de Blanes i principal de Llobregat. Mataró, a 19:45 del vespre, a la plaça Santana, ballada amb la Copa Sabadell. Diumenge, 17:00, a Figueres, a 11:15 i a 17:45, a la Rambla, el 65è a Plec, amb els Coples, Montgrins, Sant Jordi i la Bisbal Jove. I llavors hi haurà a Maçanet de la Selva una ballada a 11:00 a la plaça de l'Església, amb la Vila de la Jonquera, i a Llagostera, a 17:00, a l'ermita de Sant... Espera, que aquest també costa de dir-ho, eh? Sant Empèlit de Penedes. El 44è, a Plec de Penedes. Sí, sí. Amb la Copla, Foment del Montgrí.
1: Molt bé.
2: És el que tenim per aquest avui diumenge, i començant per demà dilluns i el cap de setmana que ve, perquè vulgui preparar-se per poder anar.
0: Molt bé.
1: Totes les coples enfeinades.
0: Sí, i tant.
2: Ara ve el temps.
0: Sí, sí.
2: Ara ve el temps.
0: S'ha d'aprofitar ara. A veure, doncs, Benita, sí, ja està. Moltes gràcies per aquesta informació. I ara, doncs, ens hauries de dir dues sardanes que podem posar per vosaltres.
2: Sí, mira, per en Lluís, una d'en Xavier Forcada. per la mostra l'any, em sembla que es diu.
0: Sí. En Xavier Forcada.
1: Sí, sí, sí, sí, correcte.
0: Per la mostra l'any.
1: Sí.
2: I per mi, una de les Agapit Torrent, que no me'n recordo com se diu.
1: Ui, l'Agapit Torrent, Déu-n'hi-do. A veure si ho trobem. Font d'en Serra, la Font d'en Serra.
2: Sí, la Font d'en Serra, exacte. No me'n recordo com se deia la sardana, però sí que s'ha dit que hi era. Sí.
0: Molt bé, doncs està bé.
2: Doncs, com sempre, dedicat a tothom, anar-me a seguir amb la família, les seves amistats, l'Àngels, llavors la Concepció de Sant Celoni, la Fina de Palafolls, la Consol, la meva família, i la gent de Blanes que truca, les tres que truquen, i llavors tota la gent que escolta.
1: Molt
2: perquè
1: bé.
2: Perquè sé que n'hi ha molta que escolta.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Lluís també escolta,
0: l'estem
1: no?
0: L'estem escoltant, eh?
2: Sí, també diu com era jo. Però ara estan feinats, o sigui que...
1: Bon profit,
2: el,
1: doncs.
2: El ben educat amb la boca plena no parla.
0: I tant, i tant.
1: Vinga, bon dia.
0: Molt bé, Benita.
1: I records.
0: Moltes gràcies.
2: Vinga,
0: a tots dos i bon dia.
2: Ah, per vosaltres també va la dedicatòria. I ens, fins que ens tornem a trobar un altre diumenge.
1: D'acord, molt bé, bon dia.
0: D'acord, bon dia.
2: Vinga, adéu-siau.
0: I ara tenim una trucada, ens has dit? A veure si no ens ha deixat aquesta trucada. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Ah, sí, no ens ha deixat.
3: Soc l'Àngels.
0: Àngels. Àngels Groc.
3: Maria Àngels, sí.
0: Molt bé, Maria Àngels.
3: Vinga, quines sardanes tens? Diuen dues o tres.
0: A veure, la Maria Àngels, li direm un parell de sardanes. Visca Rubí, Alba, Doll d'Amor, Tenores i Fis...
3: Alba m'està bé.
1: Alba.
0: D'acord, sí. Doncs. Aquesta.
3: A mi me la dedico a en Marc, la Benita, en Lluís, l'Anna, la Mari i a tots vosaltres, a tots els que m'escoltin.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Maria Àngels. Doncs moltes gràcies per trucar i bon dia.
3: Bon dia. I bon sant Pons.
1: Igualment.
0: D'acord. Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: L'Àngel.
4: El mismo que he visto calça, que deia en Pedrín.
0: Doncs molt bé, Àngel. Benvingut a l'emissora local. Què m'expliques?
4: Molt bé, gràcies. Bueno, voldria una sardana que fos ben bonica.
1: Ai, mare.
0: Que fos ben bonica... No sé, aquí... això...
1: Cantado sense cantar.
4: Fem de moment sense cantar.
1: Per què no agafes a plec d'hort?
4: Ja que... Bueno, vinga, aquesta mateixa.
1: Ja que estem de plec, no, Nuri?
4: Sí,
0: a plec d'hort, en Conrad Xaló, pot ser molt maca aquesta.
4: Ah, eh? Bueno, sí, tant que sí.
0: Doncs apa, doncs, ha de dir que l'Àngel...
4: Vinga, aquesta, diguem, la Quimeta Puig, a la Julieta Masó i a la Dolors de la Brunisteria.
0: Vale.
4: I llavors, si me'n dius una cantada, que no sigui de crau...
0: Cantada, Cant de Maig, de la Rambla a la Devesa, i llavors encara s'ha de posar Tot dansant, que és de la Palomé, de la Salomé...
4: Aquesta, Tot dansant.
0: Doncs Tot dansant, ens anirem cap a Sant Pons a ballar aquestes sardanes. Endavant, amb la dedicatòria.
4: No, més a prop, eh? Endavant.
0: Ah, sí? Doncs des de casa estan...
4: Sí, avui mateix.
0: Tinc
4: que doncs aquesta dedicarem a tothom, a vosaltres, i una mica a mi mateix.
0: D'acord.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Àngel. Moltes gràcies per
4: tenir. Adéu-siau.
0: Adéu, bon dia, més trucades. Hem de posar alguna sardana, eh?
1: Sí,
0: ja
1: em
0: bon
1: sembla
0: dia.
1: Que s'ho han d'anar afegint, eh?
0: Sí, bon dia.
5: Bon Hola. Dia.
0: Amb qui parlem?
5: Com no sé jo, a mi. La Benita.
0: Ai, la Benita. Ah, molt
5: també
0: bé.
5: També he de cuidar que el dia 30 d'aquest mes, aquí a Blanes, tenim el primer plec.
0: Ah.
5: És per fer memòria a la gent que vulgui venir. Espera que ara us dic el que hi ha.
0: On es farà aquesta plec?
5: El dia 30 de maig.
0: Però a quin lloc?
5: En el Passeig de Mar, el matí que es comença a les 10, i la primera sardana serà de concurs de colles improvisades. I en acabar se'ls oferirà un vermut per tots els participants.
1: Carai.
5: I a la tarda començaran a les 6, i serà una doble edició de sardanes amb les cobles la Santa Maria de Blanes i la principal de Banyoles.
0: I has dit que era el primer aplec?
1: 30 de maig.
5: És el primer aplec, si m'encara
0: no
5: m'hi tinc un
0: mancat fet de mai. Està
5: no,
0: molt bé.
5: De plec moltes... no, s'han fet moltes ballades, però de plec no s'ha fet mai.
0: Està molt
5: recordeu,
0: bé,
5: recordeu, el 30 de maig a les 10 del matí.
0: Molt bé.
5: Començaràs.
0: Molt bé, Benita.
5: A les 6 de la tarda.
0: Quina Benita.
5: Vinga.
0: Bon dia. Doncs ja està.
1: Bé, ara anem a publicitat, si et sembla.
0: Però aquesta Girona Enamora l'hem posat ja, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Ara toca el ferm aniversari. Doncs endavant amb la publicitat i tornem.
6: emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Doncs bé, ara aquesta sardana que seguidament escoltarem l'ha dedicat la Quimeta Puig, és ferm aniversari, i també en Joan Martori. Doncs per ells dos i per tota l'audiència aquesta sardana de ferm aniversari que és d'en Joan Lázaro.

Doncs bé, ara seguidament doncs tocarem aquesta sardana tot dansant, que ens l'ha demanat la Quimeta Puig davant de, abans de l'informatiu, i també l'Àngels. Doncs tot dansant per vosaltres i després l'informatiu.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, ara sí, són les 10 i un minut del matí, passa precisament un minut de les 10 del matí. Comencem amb les notícies destacades d'avui diumenge. Comencem amb l'aplec de Sant Ponç, que arriba demà amb l'activitat més tradicional, un any més a la Comissió de Festes, que ha preparat una arrossada per 2.000 persones, amb l'Ajuntament de Tordera i la col·laboració de la Comissió de Festes, a més també de la parròquia de Tordera, han fet oficial aquest programa d'una de les celebracions més apreciades pels veïns i veïnes de Tordera. La jornada, que començarà a 1:15 del matí amb unes activitats amb la tradicional benedicció de roses i l'ofici solemne amb l'acompanyament de la coral de la parròquia de Sant Esteve. Tot seguit, que també es farà la processó per l'esplanada de l'ermita amb l'acompanyament de la colla de geganters i grallers de Tordera, i també al finalitzar es farà el cant dels goigs. A les 2 del migdia tindrà lloc la rossada popular, preparada amb prop de 200 quilos d'arròs perquè puguin tastar-lo fins a 2.000 persones. Per tant, una gran cita que espera Sant Ponç el dia de demà amb la Comissió de Festes, que recorda que l'arròs és limitat i a la capacitat de la paella, i recomanen als assistents dur més menjar per gaudir d'un bon dinar. De cara a la tarda, 4:45, hi haurà jocs infantils a l'entrada de l'ermita per oferir una bona estona a petits i grans, i posteriorment, a 5:45, a l'esplanada de Sant Ponç, començaran les sardanes a càrrec, novament, de la Cobla Marinada. També s'ha recordat, en compliment de la normativa vigent de prevenció d'incendis, que no està permès fer foc al bosc, i per totes aquelles persones que el vulguin cuinar, hi ha una sèrie d'espais habilitats per fer foc controlat a la zona de barbacoes, i de fet es pot consultar a les fonts oficials de l'Ajuntament de Tordera.
2: Una festa molt lluïda, que esperem que ningú hi falti, o menys els que puguin anar-hi.
1: També el que es podrà consultar precisament seran en els horaris dels autobusos gratuïts i continus, que hi haurà servei durant el dia, durant el matí, també la tarda. Per tant, la gent que vulgui anar i tornar amb autobús poden consultar la web o les xarxes socials de l'Ajuntament de Tordera, i allà, o les nostres, de fet, que nosaltres vam fer ressò també, i allà està tot explicat, i amb molts punts horaris, per tant no ens els posarem a dir, però està tota aquesta informació allà.
2: Molt bé.
1: Seguim amb més notícies, perquè l'Educació Pública de Tordera i el Maresme s'atura, convocats també un altre cop 5 dies de vaga per reclamar millores al sector. Els sindicats inicien un cicle de 17 jornades de protesta a Catalunya que tindrà un fort impacte a la comarca durant els mesos de maig i juny. Aquest final d'agost serà mogut, ja ho portem veient aquests darrers mesos, i els sindicats de l'Educació Pública, que han dit prou, i han convocat un calendari de mobilitzacions pràcticament històric. 17 jornades, repetim un altre cop, de protesta, que començaran aquest mes de maig i s'allargaran ja fins a final de curs. A Tordera, el professorat està cridat a fer vaga un total de 5 dies, i s'ha de prendre nota amb les dates, perquè les aturades generals seran els dies 12 i 27 de maig, i també el 5 de juny. Aquestes s'hi sumen a dues jornades específiques per la nostra comarca, que seran el 19 i el 28 de maig. Per tant, els docents que demanen millorar la qualitat del sistema i recuperar el poder adquisitiu perdut, a més de reduir el nombre d'alumnes per aula i tenir més plantilles, i sobretot menys paperassa burocràtica als centres. Per la seva banda, el Departament d'Educació, que manté el pols, tot i que diuen de respectar el dret de vaga, el govern assegura que no pensa reobrir les negociacions i que se centrarà a complir l'acord que ja va signar amb Comissions Obreres i la UGT.
2: Però educació i sanitat són dues coses que Catalunya s'ha d'arreglar, i molt aviat.
1: Veiem moltes protestes en aquests darrers mesos de tots aquests sectors, com també podrem comentar el traspàs de la gestió del transport escolar al Consell Comarcal del Maresme, que permetrà un estalvi pràcticament de 175.000 euros anuals. El procés de licitació, que ja ha finalitzat i s'adjudicarà de manera imminent. Fins ara, a Tordera era l'únic municipi del Maresme que no havia traspassat la gestió del transport cap al Consell Comarcal, mantenint el contracte caducat de feia anys. Amb la nova adjudicació, el cost del servei passarà d'aquests 400.000 euros anuals a situar-se en 225.000 euros anuals. Pràcticament és la meitat de tot aquest pressupost que es podrà destinar a altres inversions o necessàries pel municipi o altres projectes. Malgrat aquest canvi d'empresa i de gestió, a les famílies que no hauran de notar cap canvi ni cap diferència en el dia a dia, i l'objectiu és que el nou servei comenci a funcionar abans que acabi aquest curs, amb un nou funcionament per ara que garanteix tirar l'inici del curs vinent la normalització ja de tot aquest procés. Al final, tot això que es pensa perquè de cara al proper curs ja estigui normalitzat, la gent ja sàpiga quin és el canvi i no hi hagin sorpreses des de bon inici de curs.
2: I el transport també és molt important per la mainada i per la gent que no té cotxe, per portar la mainada, sobretot els de lluny, els de la vora doncs ho tenim més fàcil.
1: Doncs acabem amb resultats esportius, perquè ells ja es van jugar dos partits, ho feien el Club Futbol Tordera i el CEP Tordera, per una banda el Club Futbol Tordera, que aconseguia la victòria pràcticament importantíssima per al proper cap de setmana, un partit que no va acabar malauradament bé pel que fa l'aficionat. Va haver-hi una agressivitat multitudinària al camp, amb gent saltant, i una agressivitat brutal que nosaltres condemnem sempre des d'aquí. Al final l'esport s'ha de basar sobretot en aquest respecte i en aquesta esportivitat, precisament, que malgrat això no van poder viure ahir. També cal comentar que el Club Patí Tordera juga avui el seu últim partit de la temporada al Parroquial, ha passat 10 minuts de les 4 de la tarda contra el Sant Cugat. Els visitants, que tenen la setena plaça amb 26 punts, mentre que els tordarencs ja se situen entre els 5 millors de la categoria. Finalment, l'Atlètic Club tancarà aquest cap de setmana esportiu a la pista del Tossa a les 5, on els tordarencs es juguen a entrar a posicions d'ascens. Per tant, tots aquests fans del futbol sala que podreu seguir aquest partit.
2: Tot això es fa per YouTube?
1: El partit de l'Atlètic Club Tordera no, i així el del CEP Tordera sí, el del Club Patí Tordera també el tindreu disponible avui, i el del Club Futbol Tordera, que el podreu recuperar, malgrat això que nosaltres no vam poder oferir unes imatges ahir per la prohibició del Club Futbol Sils al vet a les nostres càmeres. Però, o sigui que només teniu la retransmissió amb àudio, i al final aquesta és la situació que vam poder viure.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Amb això, doncs, que acabem amb un breu repàs del temps avui, que tindrem un dia assolellat, canviant de tendència, sobretot amb el dia gris i ennuvolat que vam viure ahir, i de cara a la tarda hem d'esperar a veure què passa, perquè en teoria el sol que seguirà, tot i que podria arribar ja cap a la matinada, algun ruixat. Veurem si les pluges s'allarguen fins al dia de demà, veurem si s'aguanta el dia. Nosaltres que seguirem informant, perquè estem molt atents als radals i a meteorològics per saber què passarà. En teoria, també que les temperatures s'han de mantenir sense gaires canvis respecte a ell.
2: No, està bastant bé les temperatures.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: 107.1 FM.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
2: Doncs bé, ara reprenem després d'aquest informatiu del matí i són les 10 i 10 minuts, tenim una trucada. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, amb qui parlem?
3: Amb en Joan.
2: Hola, Joan, moltes felicitats, eh?
3: Ah, sí?
2: Sí, home.
3: No ho sé pas.
2: Per molts anys, Joan Chapallí.
3: Moltes gràcies.
2: A veure, en Joan Chapallí, que vol demanar una sardana, que tenim aquí unes quantes. Te'n dic algunes?
3: Sí, perquè he arribat ara.
2: Mira, Petita Josefina, Flor d'enyorança, Palamós tot l'any, Quina parella...
3: No, Palamós tot l'any.
2: Tot l'any Palamós, d'acord. Doncs endavant amb la dedicatòria, Joan.
3: Aquesta la dedico a la Quimeta Puig, Antoni Cuenca, al Tocàs Barrera, i després em vull una cantada.
2: Una de cantada que no s'hagi demanat. A veure, tenim de la Rambla la Devesa i Cant de Maig. També hi ha per posar que l'han demanada, Llei de Port de Muntanya.
3: No, que no estigui demanada.
2: Doncs que no estigui demanada, de la Rambla la Devesa o
3: sí,
2: Cant de Maig.
3: Aquesta mateixa.
2: De la Rambla la Devesa. Molt bé. A qui la dediques, aquesta?
3: Bueno, aquesta és especial, per mi.
2: Molt bé. Està molt bé, està molt bé. I tant que sí.
3: I per vosaltres dos, que tingueu un programa i bon diumenge.
2: D'acord, gràcies.
4: Molt bé, gràcies.
3: I demà, Sant Pons, eh?
2: Sí.
4: Sant Pons, quina hora és? Ai, no, que això és Sant Pol.
2: No, que això és Sant Pol.
4: Ai, mare.
2: D'acord, don Joan.
4: Vinga, bon dia.
2: Que passis un bon dia del teu compleany. Adéu, bon dia. Més trucades? No tenim més trucades. Doncs ara tocaria... A veure, tenim aquí la Montse de Mataró, que ens ha dit Marinesca. Què t'assembla? Posem aquesta, és la que toca ara. Marinesca, que no l'ha demanat ningú més, veig. Vale, Salvador?
4: Marinesca?
2: La 25.
4: Sí. Val, tenim la Montse dels Ulls Verds, que ha sigut després, no?
2: Després, sí, la 16.
4: Doncs Marinesca...
2: Sí.
4: Val.

0: Bé, tenim una trucada que agafarem tot seguit. Hola, bon dia.
1: Una que ha marxat.
0: Ui, és clar, s'ha...
1: I la segona...
0: Hola, bon, hola, bon dia.
2: Ja heu acabat la sardana?
0: Hola.
1: Ets Salvador?
0: Hola.
2: Sí.
0: No el sento jo, eh?
1: Jo sí, en Salvador, bé, el sento jo.
0: Ara.
2: Home, és que... Estic cridant aquí com un boig.
0: Pobre, és que jo he baixat el micro perquè la sardana era massa alta. Vale. Pobre. Doncs, a veure, Salvador, quina sardana posem? Aviat us haureu d'afegir, per això, perquè en tenim moltes.
2: Però igual, no tinc pas problema, la que vingui.
0: A veure, en tenim aquí per posar l'ermita de Sant Ponç o la plec d'or?
2: No, la primera que vingui ja està.
0: Ah, bueno, ara posarem la Montse dels Ulls Verds, no ho sé.
2: Sí,
0: te va bé la Montse dels Ulls Verds?
2: Sí, posem aquesta, doncs.
0: Doncs va, la Montse dels Ulls Verds per en Salvador Molins.
2: Sí.
0: I dedica-la.
2: Sí, els de sempre, amb en Rafael i Planes a la Dolors, en Joan Martori, l'Antonio Cuenca a la Carmen, la Joana Molins del seu home Vicenç, la cosina Carmen Manresa, i la Paquita també, la Montse de Cal Ocellet, i la Quimeta Puig.
0: Ja ha trucat també la Montse.
2: No sé, no l'he sentit perquè no estava jo.
0: Sí, la Montse ha trucat, la Quimeta també, que penso que ha sigut la primera, la Quimeta, o la segona? No, la segona ha sigut la Quimeta. Sí, sí.
2: No, jo estava fent el sofregit de l'arròs i no...
0: Què dius ara?
2: Sí,
0: no diguis
2: demà,
0: mentides, que després has d'estar al tanto amb el hockey, perquè els informatius han donat una informació que tu no la tens,
2: Què dius?
0: Sí. Bueno, hi ha partit aquesta tarda,
2: Sí, a les 4,
0: Ah, doncs així sí que ja està a la guait. Ja m'estranyava jo. Sí, jo em semblava... Vale.
2: O que vulgui anar-hi a les 4.
0: Sí, que els informatius ho ha dit, m'ho he apuntat i tot, perquè pensava que no ho sabies.
2: És doncs... una hora tempestiva, però mira...
0: Sí, molt tempestiva. Però bueno, falten dos partits i hem d'aguantar.
2: Sí.
0: D'acord, doncs...
2: Ja reposarem, sí.
0: I tant. Perquè des de casa també es podrà veure, em pensa, com ens ha dit en Genís,
2: Que sí,
0: llavors, a vegades sí que va bé anar al camp, que és el més viu, no?, però des de casa els oients també podran veure-ho, que
2: sí,
0: és molt
2: això
0: important.
2: Sí, és un gran servei. Penso.
0: Sí, és un servei molt bo que fa l'emissora, D'acord, Salvador, doncs...
2: Molt bé, doncs...
0: Fins després.
2: Posem la que toqui i ja està, ja ho tenim arreglat.
0: D'acord, doncs, vinga, merci, bon dia, adéu-siau. I més trucades, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
3: Amb la Paquita Albertí.
0: Hola, Paquita.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, tenim bon temps per demà també, no, Paquita? Tu que estàs a la guatlla del temps.
3: Ho sembla, no sé. Cada dia canvia, no, la cosa?
0: I tant, cada dia canvia. A veure, però no, esperem que el sant ens protegeixi,
1: El frare
3: esperem
1: aquest...
3: Que puguem algú. Passar un bon dia a tothom.
0: Molt bé. Quina sardana vols, Paquita?
3: Digue'm alguna, perquè no...
0: Mira, es posarà a la plec d'or, 25 anys i més, l'ermita de Sant Ponç, Visca Rubí, Alba...
3: Mira, l'ermita de Sant Ponç.
0: Doncs l'ermita de Sant Ponç, per la Paquita, endavant amb la dedicatòria.
1: Ui, aquesta ermita la té molta gent,
0: Sí, i tant que
3: home,
0: sí.
3: Home, és la diada, no?
0: I tant.
1: Sí.
3: I és maca, aquesta ermita. I el paisatge també és molt maco.
0: El paisatge preciós, molt maco. Doncs endavant amb la dedicatòria, Paquita.
3: Mira, primerament a vosaltres, a tota la família, i aquesta setmana tinc molts aniversaris.
0: A veure...
3: Pues mira, primer de tot el meu germà, l'Alfred, després l'endemà el meu fill, en Santi, i al cap de dos dies la meva neta, la Núria. Va per ells tota aquesta sardana, i després a tothom que escolti aquest programa... A vosaltres i també a la Quimeta Bou i la Quimeta Puig.
1: Molt bé, Paquita, gràcies.
3: I, bueno, i a tothom, que no me'n deixi cap.
1: Molt bé.
0: D'acord, Paquita.
1: Vinga, gràcies, Paquita.
3: Vinga, un bon dia.
0: Bon dia, adéu-siau. I més trucades o no? No. Doncs vinga.
1: Poder reposem un moment?
0: Reposem un moment...
1: Per la Montse dels Ulls Verds?
0: Sí, aquesta Montse dels Ulls Verds que ho ha dedicat la Montse de Mataró, que se l'ha dedicat amb ella mateixa. Ah, sí? Perquè diu que té els ulls verds.
1: Blaus, ha dit.
0: Ah, blaus, ha dit?
1: Sí.
0: Ah, no, perquè no és dels ulls verds, és dels ulls blaus, eh, que sí?
1: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo tinc una poesia. Tinc una poesia que parla de, dels ulls verds.
0: Doncs n'hi ha molt poca gent que tingui els ulls verds. Jo en tinc un parell a la família... Sí. I va costar decebre d'on arribava l'arrel, eh? No us penseu pas, perquè ningú tenia els ulls d'aquesta manera.
1: Sí.
0: I llavors, enrere, gràcies d'una meva tia, una germana del meu pare, va dir no, però si la iaia Enrique tenia els ulls així, no us estranyeu?
1: I tant.
0: No ens en recordàvem de la iaia.
1: Hi ha un poeta andalús que diu, comença una poesia dient un ojo verde y otro azulao.
0: Ah,
1: això d'Azulao era al seu costat, eh?
0: Uh-huh.
1: Azulao.
0: Sí, Azulao.
1: Ah, Azulao. Uno verde y otro azulao.
0: Sí, sí,
1: però
0: sí.
1: No era un de verd i un de blau, no. Sinó que un de verd i l'altre al seu costat.
0: I l'altre al seu costat.
1: Sí.
0: Vinga. Doncs bé, els ulls és molt important per la persona, si no hi veiem malament, eh?
1: Doncs aquesta hem de posar...
0: Hem de posar aquesta... que l'ha dedicat la Montse de Mataró i no l'ha dedicat ningú més, eh?
1: Doncs vinga.
0: Ah, bueno, no, perquè tenim... És la 16, sí, en Salvador Molins, la Montse dels ulls blaus, eh? Sí, sí, en Salvador Molins, ara si no ho diem ens arranyarà.
1: Molt bé, doncs vinga.
0: Escoltem-la.

0: I bé, anem seguint. Tenim trucada. Hola, bon dia. Tenim trucada?
1: Bon dia.
0: Bon dia. Ai, aquesta veu la conec.
1: Sí?
0: Sí. Ara no me'n recordo el seu nom. Cap a Vidreres ens anem, no? Cap a Vidreres.
1: Cap a Vidreres, vinga.
0: Rosa o Mercè, no?
1: No, Rosa, Rosa. Mercè, pobreta, ens ha deixat aquesta setmana.
0: Ai, vaja. Caram, un record per ella, doncs.
1: Sí, sí, sí, sí, ens ha deixat, mira, ahir vàrem anar a enterrament. Sí.
0: Mare de Déu.
1: Bueno, clar, un tenia una edat, eh?
2: Sí.
0: Molt bé, 90, doncs a veure, Rosa
2: Déu
0: de Vidreres.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: En podrem... Plor d'enyorança, per exemple, seria adient?
1: Va, potser sí, sí.
0: És també sent bo.
1: Estàs cantat, eh?
0: Doncs apuntem aquesta i vostè mateixa, dediqui-la.
1: És cantada o no?
2: No,
0: no.
1: No, no, eh? No, vale. Doncs, bueno, la dedico, com sempre, a tothom qui ens escolta, vosaltres i les cacatues.
0: Molt bé.
1: Eh?
2: Molt bé, Rosa.
1: Un altre dia poder tindre més bon dia per parlar.
2: Clar, vale? clar, naturalment que sí.
0: I tant que sí, molt bé.
2: Molt bé, vale, que tinguis, Rosa, un bon dia.
0: Abraçada.
2: Vinga.
1: Gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu, bon dia, adéu.
0: I, Salvador, hi ha més trucades? No, eh?
2: No, el que hi ha és publicitat.
0: Doncs apa, anem amb els dinerons.
3: Ràdio Tordera.
4: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
0: I bé, ara arriba el torn de l'Adela, que l'Adela ens ha demanat pel seu marit 25 anys i més, i, i també l'aplec del meu poble per ella mateixa. Doncs aquest 25 anys i més, que és el número 2, per l'Adela de Piera.

0: 25 anys i més, aquesta és la sardana que hem posat ara. Ara, doncs, toca també complementar altra vegada l'Adela, que ja ho hem dit abans, perquè ella s'ha autodedicat a si mateixa l'aplec del meu poble. Jo vull aprofitar aquí, Salvador Romans, també a l'aplec del meu poble, dedicar-ho a la comissió de festes, perquè estaran a Sant Ponç, doncs, fent aquest arròs esplèndid, que els hi surt cada any molt bé, i que hi ha molta gent treballant.
1: I que els hi porta una feinada tremenda, que
0: tremenda.
1: Dies preparant, perquè els prohibidors d'una cosa, els de l'altra, els de la carn, els del peix, els de l'arròs... Clar, molt ben dedicada aquesta sardana per tota aquesta gent.
0: I també dedicada a tota aquella gent que ha donat voluntàriament aquesta carn, aquest peix, per poder-se fer aquesta gran paella de germanor.
1: Doncs som-hi.

0: Pas a passet anem fent aquest matí de sardanes en les 10 i 40 minuts. Doncs bé, ara toca el torn Lleida Port de Muntanya, que és la 21, que ens l'ha demanat en Joan Martori, veig aquí. No l'ha demanat ningú més. Per tant, que...
1: Joan Martori, no, vols dir?
0: No?
1: No.
0: A veure,
1: Joan Martori, no.
0: Joan Martori, ferm aniversari, que és la número 11.
1: No.
0: I...
1: Bueno, que n'ha demanat dues, així,
0: clar,
1: aquesta vegada.
0: Clar, la 21, que és Lleida Port sí, de Muntanya.
1: Sí. Si et sembla, però, aquí... Nuri, tenim publicitat.
0: Sí, passem la publicitat.
1: Sí.
0: Doncs endavant.
1: I després amb aquesta que dius, no? Lleida Port de
0: Lleida
1: Muntanya.
0: Lleida Port de Muntanya, que l'ha demanat en Joan Martori, ja la podem engegar sense tornar-ho a dir.
1: Sí, ah. I ja s'hi ha afegit algú més, o no?
0: No, veig que no, eh? Ho estic repassant ara i no... I no ho trobo, eh?
1: Ja.
0: No l'ha demanat ningú més.
1: Doncs publicitat i Lleida Port de Muntanya.
0: D'acord.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
4: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa tu, això.
5: Bé, més que d'anar al bosc... Potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
3: Lletres.
6: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
3: Llibres.
7: Senyor, altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
4: sí,
7: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
3: Cinema.
8: Aquí, està en Frank Sinatra, i al seu costat trobem la seva entitat Bill Crosby, el Louis Armstrong, i agafen el Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa.
9: Un repertori i un moment, no?
8: Sí.
3: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
2: Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, Lleida Port de Muntanya.
1: Bonica.
0: Bonic Lleida, anar-hi a l'estiu sobretot, perquè hi ha també molta muntanya, molta vegetació i molt digna de visitar. Bé, anem seguint el guió. Ara toca l'ermita de Sant Ponç, que novament, felicitacions a la comissió de festes, i a tot el jovent que allà s'aplega per poder remenar la cassola, que té diversos sentits, això de remenar la cassola.
1: La paella.
0: O la paella. Paella.
1: Amb aquella pala de fusta ben llarga.
0: Sí. L'ha demanat, aquesta sardana, l'ha demanat en Marc Massaguer, l'ha demanat la Josefina Fullà, l'ha demanat la Vicenta de Blanes, l'ha demanat l'Antoni Cuenca.
1: La Quima de Canet.
0: La Quima de Canet, la Paquita Albertí.
1: La Vicenta de Blanes, la Toni Cuenca, sí, la Paquita.
0: Tots aquests han demanat l'ermita de Sant Ponç, Aquesta ermita que demà doncs, farà aquesta professor, després de...
1: I lluirà les millors gales.
0: L'ofici solemne, sí. Aquesta professor és molt acertat. No, ara fa anys que la fan,
1: Però el mossèn li vindrà de nou, perquè aquest mossèn no el coneix.
0: Sí, i tant, també. Ah. També és un lloc que coneixerà i que...
1: Que em sembla que es diu Ewin, no?
0: No ho sé.
1: I me sona aquella saga de televisió.
0: L'he escoltat algunes vegades, però no... El nom no t'hi fas, Jo recordo molt el tiro a la Rodella de Sant Ponç.
1: Ah, bueno, però això ja va desaparèixer
0: fa
1: molts anys.
0: Que va fer por, perquè era petita,
1: I... Va desaparèixer fa molts anys, no?
0: Sí, devia ser perillós, allò.
1: Clar.
0: Sí. Va desaparèixer. Doncs bé, aquesta sardana a l'ermita de Sant Ponç, que ens d'en Lluís Buscarons.

0: De fet, tenim una trucada aquí als estudis de Ràdio Tordera. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, Núria i Salvador.
2: Hola, Mercè, bon dia.
1: Hola, Mercè, què tal?
2: Pues
1: sí.
0: Sí. Hi ha registres que te queden, eh?
2: Sí, perquè tenen veus que es queden, sí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, ja veus que se nota molt aquella persona. Amb la veu ja de seguida, eh?
2: Sí, sí,
0: sí, sí, sí. És un accent particular, no? Hi ha veus que s'assemblen molt, però hi ha veus que són molt, molt, molt, molt particulars, molt, molt que s'endevina la persona encara que no la vegis, oi?
2: Ai, sí.
1: Sí, és veritat, és veritat.
0: Molt bé, tens un registre molt maco. Podries fer a nivell ràdio moltes coses.
2: Apa, anima't.
0: Sí, no? T'ho dic jo perquè... molts anys també, com feia radionovel·les, també... totes les veus són bones, no? Però
1: sí.
0: Hi ha veus que són bones per fer un determinat paper i hi ha veus que són més bones per l'altre, no? I sí, sí, sí, la teva veu és molt bona.
1: Caram, mira, no? Algú altre m'ha comentat alguna vegada, tens una veu molt bonica, bueno, doncs... Millor, no? Millor.
0: Esclar, esclar que sí, a veure si un dia et passes per aquí i fem una xerrada.
2: Això.
1: I per què no vens un dia a visitar-me?
2: Apa. Au.
0: Pobre de mi, jo no sé pas... Bueno, sí que hi trobaria...
1: Sí, trucant-te. Vas estar un dia a casa,
0: bueno,
1: te'n recordes?
0: Després Ah, no, no me'n recordo pas d'això, eh?
1: Sí, vas venir per unes fotografies...
0: Ah,
1: no me'n recordo de què, sí.
0: Sí, Tordera...
1: De temps,
0: Tordera,
1: eh?
0: Tordera, 100 anys d'història, el llibre aquell, podria ser.
1: Fa molt, eh?
0: Sí,
1: molt.
0: Sí, podria ser. Bé, tens un fill també, dit això, Mercè, molt, molt trempat també, eh? Molt simpàtic. I bueno, s'assembla una mica tots dos, però de semblança és igual que el seu pare.
1: Sí. A veure, quin és, el mitjà?
0: No sé, el que té l'autoscola, que és el que jo vaig gravar.
2: L'Òscar.
1: L'Òscar, vale, perquè tinc l'altre que viu a Pineda, en Carles.
0: Ah, està bé, està bé.
1: Eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí. No, tots tres són... Tinc tres fills molt macos, de veritat.
0: I tant que sí. A veure, Mercè, mira.
1: Sí.
0: Tenim Aplec d'Hort, Alba, Amics de Mataró, Amor meu, És la Margarida, L'Aplec del meu poble...
2: I Ni cap algun altre, Núria.
0: La Font d'en Serra, Ni cap algun altre?
2: Sí, sí.
0: Doncs no sé, tenim Doll d'Amor...
1: No, mira, L'Aplec del meu poble.
0: D'acord, doncs...
1: Eh?
0: Molt bé.
2: Vols dir que no l'hem posat?
0: No, és la 14. Sí. És la 14. Ah, sí,
2: sí, posada,
0: és veritat,
2: no,
0: l'hem posada, no l'he esborrat.
2: No, no.
1: L'hem
0: posada, aquesta, nena.
1: L'heu posada, doncs.
0: L'hem posada ja, eh?
2: La que podria estar bé és aquesta d'en Pere Fontàs, que són tenores i fills corns.
1: Ah, aquesta m'havia pensat jo.
2: Sí?
1: Sí.
2: Doncs aquesta, sí. Vinga.
1: Sí. Poseu-me aquesta. El que no me recordava ben bé del nom de l'instrument, i per això no ho deia.
0: Doncs aquesta, a qui la dediques, Mercè?
1: Bé, mira, a la meva família, a tota, a vosaltres dos, i en general, demà que hi hagi que sigui una festa de Sant Ponç, com tota la vida ha sigut, i per molts anys per tothom.
2: Molt bé.
0: Que
2: gràcies, Mercè.
1: A vosaltres.
2: Adéu. Hola.
0: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem?
3: Amb la Conxita de Blanes.
2: Ai, la Conxita.
0: Hola,
2: ja s'atreveix tota sola, aquesta, la Conxita.
3: Com esteu?
0: Sí. Conxita de Blanes, què tal, la Conxita?
3: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Doncs bé, sí. A veure. Conxita.
3: Dedico aquesta sardana al Joan Grimal.
0: Sí.
3: A la família, a la
4: Montse.
3: Nuri, Montse, l'altra Montse, a la fina I, Collà.
2: Sí. I quan dius aquesta sardana, quina sardana és?
3: La primera que toquin.
0: Ah, està bé. Pues
3: la primera que toquin, perquè totes són maques.
0: És la Margarida, és molt maca aquesta també.
3: És cantada o no?
0: No, aquesta no és cantada, eh?
3: Vale, vale. Pues molt bé.
4: Escolta'm, jo també vull fer una dedicatòria.
0: Sí.
4: Que aquesta setmana hi ha hagut una persona que es diu Concepció Pla, que s'ha recordat molt de la meva neta perquè complia anys i és una persona que me sorprèn, que està molt, molt eixerida actualment, pues que també que vagi per ella aquesta cançó que demanava la Conxita.
0: Val.
4: I també per la Conxita mateixa.
0: D'acord. D'acord, molt bé, Joan.
2: Joan, Joan, es diu Joan o l'Enric?
0: Enric, és l'Enric de Blanes. Ai.
2: Ah, Joan Grimal?
0: Joan Grimal.
2: Joan Grimal.
4: I Borrell, vosaltres en teniu un altre.
2: Sí? Sí, i tant.
0: I molt això. Bé.
2: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, parelleta, doncs, fins un altre. Bon diumenge, eh?
2: Vinga, adéu.
0: Adéu, bon dia. Manquen 2 minuts, haurem de dir... Tenim una altra trucada, doncs, endavant. Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Amb la Montse Mainou.
5: Doncs sí.
0: A veure.
5: Vinga, una de cantada. Repit.
0: Mira, som en una de cantada, de la Rambla a la Devesa o Cant de Maig?
2: Cant de Maig.
5: Mira, Cant de Maig.
0: Molt bé, doncs Cant de Maig.
5: Mira, se la dedico. Especialment, sobretot, a la meva mare, a tota la meva família, a tots els meus amics, a vosaltres, i, sobretot, a la meva neboda, que avui fa 25 anys.
2: Carai.
0: Molt bé.
2: Per molts anys.
0: Jo ja fa anys
5: i a totes les meves amistats que fan anys, durant tota aquesta setmana, que tinc una darrere de l'altra.
2: Molt rebé. Ara entren els informatius, no?
5: I sobretot demà, que és el meu aniversari.
2: Ah, molt bé, per molts anys, doncs.
0: Per molts anys, Montse. Vinga, bon dia. Adéu-siau.
5: Vinga, que vagi molt bé. Adéu.
0: Doncs bé, hem de dir que el nostre sponsor és doncs el Bar Terrassà, que si voleu doncs esmorzar, cal anar al Terrassà, que està plena aquesta terrassa d'aquí davant, i que ells ens obsequien amb un vermut per 2 persones cap allà a 12:15, ho rifarem, no?, aproximadament.
2: Sí.
0: I ara doncs tenim aquí en Genís amb els informatius. Endavant.
6: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
7: Doncs entrem ja en clau informativa, són de les 11 del matí. Comencem amb una notícia d'aquest cap de setmana, amb la fèria d'Abril l'Esquinita, que arribava divendres per estar fins a diumenge al Parc Prudenci Bertran, l'esdeveniment que compta amb gastronomia, música en directe, i tindrà lloc aquests 3 dies, avui ja, que és el darrer dia per gaudir-la, amb propostes culturals, música i tradició andalusa. L'espai, que està decorat per l'ocasió i pretén recrear l'essència de la fira, convertir-se en un punt de trobada comunitària. L'organitzadora de l'esdeveniment, Maria González, explica que ja compten amb una programació totalment definida. L'actuació de Javi Medina es va preveure ahir com un dels plats forts de la celebració, tot i que durant els 3 dies també hi ha hagut diverses activitats per mantenir l'ambient festiu. Aquesta iniciativa privada vol sumar-se a l'oferta d'oci del poble i apropar les tradicions del sud als veïns del municipi. Les entrades, que tenien preus diversos i tenien també diferents tipus d'entrades, des d'una entrada individual fins a un abonament pels de 2 o 3 dies. Per tant, un festival que hem vist aquí al Parc Prudenci Bertrana, que t'he de dir que he passat per allà i fa bastant de goig. No sé com haurà estat d'èxit, però almenys ja goig em feia.
0: Blanes no varen voler fer-los això, han vingut cap a Tordera, han llogat al Prudenci i han fet la seva festa.
7: També comentar que ara mateix, a les 11 del matí, ja està començant a Tordera Park la Festa del Bosc, amb una jornada de neteja i una botifarrada popular. L'Associació de Veïns de Tordera Park ha organitzat per aquest diumenge una jornada lúdica i mediambiental sota el nom d'aquest mateix Festa del Bosc. L'esdeveniment, que s'emmarca dins de la iniciativa europea Let's Clean Up Europe, que promou la conscienciació sobre la recollida de residus en espais naturals. Tots els veïns i veïnes que volien participar en aquesta acció comunitària haurien de tenir en compte això, que a les 11 del matí començava des del local social de l'organització. Per agrair l'esforç dels participants al manteniment de l'entorn natural, l'organització ha preparat una botifarrada gratuïta i un obsequi infantil. L'associació, que també convida tota la comunitat a sumar-se a aquesta iniciativa de cara a aquesta edició o la de l'any vinent. Per tant, doncs, una bona iniciativa. També vam veure el Correcull l'altre dia amb els infants del municipi per recollir també residus. Doncs sempre per col·laborar amb aquestes causes està bé.
0: És una bona iniciativa i, a més, és una feina doncs, que els veïns aporten molta mà d'obra, no? I que poden tenir l'entorn on ells viuen net i bé.
7: També comentar que l'Ajuntament de Tordera continua amb el pla de renovació del seu parc de mòbils, de vehicles i maquinària amb l'objectiu de millorar l'eficiència dels diferents serveis del municipi. La darrera novetat és l'estrena de la retroexcavadora destinada a les tasques de regidoria de pagesia. El regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla, explicava que la màquina estrenada aquest 2026 deixa enrere ja un equip obsolet. Deia, citant extra directament, incorporem nova maquinària per aquest 2026 complint la normativa mediambiental. Amb totes aquestes noves normatives que ja queden enrere alguns tipus de maquinària, doncs aquesta renovació que ja la tenim aquí. Amb això que garanteixen uns mínims operatius que fan que puguin donar un bon servei a veïns i veïnes. El regidor, que ha detallat que les tasques de la retroexcavadora es divideixen en dos grans blocs. D'una banda, les actuacions dins del nucli urbà i de l'altra, les feines fora de la vila. Per tant, la regidoria recorda que la renovació permet complir aquesta normativa mediambiental i garantir sobretot aquest servei per desbrossar, per eliminar doncs, obstacles, sobretot tasques doncs, que al final fan falta, sobretot amb els
0: aquí
7: temps que
0: corren. Aquí tenen molt a dir, aquí, a tot l'entorn, tots els veïnats, si realment arriba tot arreu.
7: Sí, perquè al final és un espai natural, pràcticament, el que tenim aquí a Tordera, amb boscos, amb molts paisatges, doncs, que al final s'han de conservar d'una manera o una altra, i totes aquestes tasques que es poden dur a terme. Acabem ja amb un breu apunt del temps. Avui diumenge, que el temps millora, ho hem vist clarament amb aquest sol des de la primera hora del matí, i no s'esperen pluges en teoria fins a la matinada, que no hi hauria d'haver pràcticament pluges, i sembla ser que això va a la llarga, perquè s'allargarà potser fins demà, ja dia de Sant Ponç. Veurem si ens plourà des del matí o ja cap a la tarda o hores de la nit. El que sí que sabem és que avui no s'esperen pluges i que demà podria arribar a aguantar. Per tant, esperarem a que el temps digui o mani el que toqui.
0: Molt bé, molt bé. Genís, gràcies per totes aquestes informacions i nosaltres seguirem amb aquest matí de sardanes.
6: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: I després d'aquest informatiu amb en Genís, que ens ha donat doncs aquests punts informatius de lo que el dia d'avui concerna, tenim una trucada que la passarem tot seguit. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
1: Amb en Gabriel Páez.
0: En Gabriel Páez. Doncs a veure, en Gabriel, quina sardana vol escoltar?
1: Bueno,
2: s'haurà d'anar afegint, en Gabriel.
1: La que vingui...
0: Sí, mira, la que ve ara... La que ve ara és... Sí. Se'n diu la... En Toni Cuen, que ens ha, de, ha volgut la... És la Margarita, és la que ara posarem. Llavors hi ha Amor meu, hi ha Amics...
1: No cal. Aquesta que ve, aquesta que teniu que posar ara.
0: Doncs molt bé, aquesta. Per en Gabriel. Endavant amb la dedicatòria.
1: Bueno, per la meva família, per l'Antonio Cuenca i la seva dona, la Carmen, per vosaltres dos,
0: gràcies.
1: I per tothom que escolta Ràdio Tordera i els que no, també.
0: Val.
2: Molt rebé, doncs.
0: Molt bé, Gabriel, doncs, gràcies.
2: Vinga, Gabriel.
0: Vinga, bon dia, adéu-siau. Doncs ja està, més trucades. Hola, bon dia. Bon dia. Hola?
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
3: Amb la Maria.
0: Ah, amb la Maria Cinta.
3: A veure... No, la Maria, la mare d'en Marc.
2: Ah, la Maria, la mare d'en Marc.
0: Ah, la Maria, la mare d'en Marc.
3: Sí.
0: Què diu, sí. Maria?
3: Pues vull una sardana.
0: Molt bé. Mira, te diré, ara tocarem aquesta. És la Margarita. Després tenim una que se'n diu Amor meu, Amics de Mataró... també tenim en aquesta número 15, que és la Font d'en Serra, tenim de la Rambla la Devesa, Palamós tot l'any, Flor d'enyorança, també tenim en aquí una Flor d'enyorança, i què tenim? Tenores i Fiscorns, en tenim forces, eh? Què te sembla?
3: Ara se m'ha oblidat.
0: Mira,
2: afegim-la amb una, no? Amor meu, per exemple.
3: Sí, aquesta volia dir. Sí,
0: ah,
3: aquesta.
0: Molt bé, doncs aquesta per tu, sí. Vinga. Endavant, sí. Maria.
3: La vull dedicar a Marc Massaguer, a les meves amigues, a la Benita, al Lluís i a tothom que escolti Ràdio Tordera.
0: Molt bé,
2: molt
0: Maria.
2: Bé. Doncs gràcies.
0: Moltes gràcies per trucar.
2: Adéu, bon dia.
0: Adéu, adéu, bon dia. Doncs ara sí que escoltarem aquesta sardana que ja l'he perduda per aquí, la número 10, que és la Margarita,
2: sí.
0: Que també l'ha demanat la Conxita de Blanes i en Joan Grimal.
2: Sí, tenim trucades, Páez. Tenim trucades.
0: Ai.
2: Ui, que, per exemple...
0: No sabia. Hola, bon dia.
4: Sí, hola, bon dia, que he tingut un descuit.
2: Ai, la Consol, escolta.
0: Menjar cues de panxa,
4: escolta.
0: Consol.
4: Que el dia 14 dijous la meva filla Gemma és Santa Gemma. Doncs la felicito.
2: I nosaltres també, Consol?
4: La Santa Espina.
2: Molt bé.
0: Ah.
4: Per la meva filla, la Gemma.
0: D'acord.
4: Vale?
0: Que
4: és molt treballadora. I després també per el meu net Pau, que aquest farà 18 anys.
2: Caram.
4: I aquest el felicito pels 18 anys i a més perquè...

0: Anem per aquesta...
1: No, s'ha canviat de canal, potser. Hola?
0: Hola?
2: Hola?
1: Veus?
2: No era pas jo, s'ha tallat i un altre, eh?
1: Ja. Quimet de Costa.
0: A veure, vale. Quimeta, que... Tu l'has d'afegir, eh?
2: No, ja m'ho imagino.
0: Sí, ja és la Margarida, amor meu, amics de Mataró... a veure...
2: No, és igual. N'hi ha algú que parli de... de triomfar o alguna cosa així.
0: De...
1: Ai, 15.
0: La 15, dius?
1: No, la 15 és la Font d'en Serra i la 18 per la Mostra tot l'any.
2: No. Bueno, és igual. Alba. És igual. Posem-me una de ben mà, que és igual.
0: La Plec d'Or, també hi ha aquí.
2: És igual. La voleu.
0: Va, doncs vinga.
2: La voleu.
1: La que ve.
2: Si voleu posar la primera que poseu, mentre no sigui cantada, ja me va bé.
0: Doncs d'acord, doncs.
1: La primera, va.
0: Endavant.
1: Nuri? La primera que...
0: Sí. Endavant amb la dedicatòria.
2: Doncs mira, principalment a vosaltres dos, a tenir un bon programa i un bon Sant Pons, a tota la ràdio en pes, després a tota la meva, com sempre, els amics de sempre, i a la meva filla, avui estan aquí amb el seu amic, i després, molt especialment, per la Quim de Tordera, ahir va guanyar en els cels.
1: Ai, sí.
2: I si no passa res, ja seran campions.
1: Caram.
2: Segons tinc entès.
1: Molt bé, Quimeta. Sí.
2: Vale.
1: Molt bé, gràcies per trucar-nos.
2: Vale.
1: Adéu.
0: Vinga, adéu, bon dia. Estàs bé, Salvador.
1: Què fem ara, Nuri?
0: Si és Publi? La Margarida o propaganda, què dius? Què vols fer?
1: Publi, no?
0: Publi, va, anem a la Publi.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ja està.
4: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
0: I tenim trucada. Hola, bon dia. Bon dia. És aquella trucada que vol trucar,
1: fantasma.
0: Però no
1: és
0: truca...
1: És una trucada fantasma, aquesta.
0: Sí, això, és fantasma, però els fantasmes
1: bueno,
0: també tenen lloc, no? Es posem un llençol al cap...
5: M'escolteu.
0: Ara.
1: Ara, mira, sí.
0: Ara sí que l'escoltem.
1: Ai, i qui és?
5: És que no.
0: Qui és? Com et dius? No. Saps què passa? Que a vegades es fa amb el mòbil i...
1: I clar, i es perd connexió.
0: Es perd connexió, sí.
1: Bé, doncs, sigui el que sigui, gràcies per trucar-nos, però...
0: No ens sentim.
1: No.
0: Va, doncs anem més a la Margarida, perquè ens queden molt pocs minuts per tantes sardanes, que ens l'ha dedicada. L'ha demanada l'Antoni de Blanes, no? L'Antònia de Blanes, l'ha dedicada, aquesta senyora de Blanes que ha trucat.
1: Sí.
0: Després la Conxita i en Joan Grimal, en Gabriel Páez, i ara la Quimeta...
1: Costa,
0: no?
1: Sí,
0: doncs, tot. I jo també vull fer una especial esment en aquí és la Margarida, i vull dedicar a la família d'en Ferran Llavina, perquè ell sempre demanava aquesta
1: sardana
0: per la seva senyora. Sí, per dar un record per a la família d'en
1: Llavina.
0: D'en Llavina.
1: Molt bé, d'acord.

0: I anem fent Matí de Sardana a les 11 i 17 minuts. Ara toca el torn de la Teresa Buixeda. La Teresa Buixeda ens ha dit amor meu, i la Maria, la mare de Marc Massaguer, també ha demanat el mateix.
1: Doncs
0: si per cas aquesta sardana és d'en Josep Capell i la podríem escoltar.

Doncs bé, hem escoltat aquesta bonica sardana i ara doncs hem de complimentar la Fina de Palafolls, aquesta senyora que ens ha dit que vol Amics de Mataró i que bé, és d'en Conrat Saló, que també ha de ser una bonica sardana. Escoltem-la.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove-te Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera.
4: Doncs bé, aquí estem, a les 11:29 minuts, i anem, doncs, per una altra petició.
5: Per la Benita.
4: La Benita. La Benita ens ha dit Palamós tot l'any, però també ens ho ha dit en Joan Xapallí, i no veiem que ens ho hagi dit ningú més, oi que no?
5: No, no, no.
4: En Joan Xapallí i la Benita. La Benita segurament per en Lluís, i llavors hi ha la Font d'en Serra per la Benita, no? Ho fan,
5: sí.
4: Que sí? Doncs bé, aquest número 18, la Palamós tot l'any, és bonica, és d'en Xavier Forcada.

0: I doncs bé, ara escoltarem la Font d'en Serra, que també ens l'ha dedicada, bueno, la Benita i en Lluís. En aquest cas serà per la Benita, la Font d'en Serra, i l'escoltarem tot seguit, Salvador. Em sembla
1: sí,
0: que no,
1: sí, sí, sí.
0: No hi ha cap més
1: no.
0: persona que l'hagi demanada, no. Doncs per tu, Benita.

0: Recordem que a tots els oients que entren dintre d'aquest sorteig del Matí de Sardanes tenim el bar Terrassà, que està aquí a la plaça de l'Església, i que podeu venir, doncs, a qualsevol moment a fer un entrepà, a fer una amanida, a passar un rato, a fer un llet i cafè, que és el que a mi m'agrada, fer un llet i cafè i una mica de croissant o alguna coseta. Vull dir, aquí teniu aquest servidor, que per nosaltres, doncs, és el nostre esponsor, que ens regala, doncs, un vermut per a dues persones,
1: que molt complet.
0: Molt complet,
1: sí, que està
0: i
1: molt bé.
0: I que totes les persones que agraciades que vingueu a buscar el bal, que després diré les persones que han de venir a buscar el bal. Mm-hmm. Perquè passat un mes, el bal caduca i va a dalt a direcció, i a direcció, doncs, l'estripa. Val?
1: D'acord. Tenim, doncs, publicitat.
0: Doncs anem a publicitat.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: I ara, doncs, ve el torn de Maria Àngels Groc, i que és el número 5, amb aquest bonic nom, Alba. És el que ella ha dedicat.
1: Sí, és veritat. Tenim l'Alba. Ningú més, oi?
0: Ningú més, no.

0: Doncs bé, ha arribat el moment del concurs, ja té a punt aquesta bola màgica, ja em diràs tu.
1: La fem sortir, ja?
0: Sí, fem-la sortir i tira-la i a veure, digue'm el número. A veure qui donarà la sort.
1: 29.
0: Apa, el 29... Mira, doncs el 29 ha donat la sort a la Quimeta Costa.
1: Val? Doncs mira, que bé.
0: Doncs no. Quimeta Costa, ja saps que tens un valen aquí per un vermut a Cal Terrassà per dues persones. I recordar que també l'Òscar ha de venir a buscar aquest val, que també ha de venir la Benita Magic, aquest que duca dilluns. No sé si tindreu temps, i que ja he dit abans que direcció els estripa. I també tenim la Paquita Albertí, que 19 del 4, 19 del 5, aquest encara té una mica de temps, i 26 del 4, en Ramon Puig, que també té una mica de temps. N'hi ha un que caduca dilluns, per tant que vingueu a buscar a tots els vals que us toquen, que és gentilesa d'aquest bar Terrassà, que ha tingut l'amabilitat de, doncs, pagar això.
1: Patrocinants al Matí de Serrans.
0: Patrocinar això, que també és d'agrair. I anem seguint, després de felicitar la Quimeta Costa.
1: De la Rambla a la Devesa.
0: Sí, de la Rambla a la Devesa, que tenim aquí per en Joan Chapallí, no? Ha dit?
1: Sí.
0: En Joan Chapallí, de la Rambla a la Devesa.
1: I si no ens don temps, la Montse Mainou s'haurà de donar per enterada si no li podem posar...
0: La Montse Mainou, si no li
1: maig,
0: podem posar...
1: Cants de maig, poder no li podrem posar.
0: Si no, poder no li podrem posar, són i 47. Sí. Ho provarem. De complaure a tothom, eh?
1: Clar.
0: Doncs ara d'aquesta...
1: De la Rambla a la Devesa.
0: De la Rambla a la Devesa anem passejant per Girona.

0: Doncs bé, amics, us hem de dir que aquesta, ara, seguidament, hi ha l'Àngel Miret, que ens ha demanat l'aplec d'hort i que, malauradament, hi haurem d'afegir també la Rosa de Vidreres, que ens havia demanat flor d'enyorança, també la Mercè Garcia, tenores i fiscorns, i la Montse Mainou, que ens havia dit cant de maig. Doncs bé, totes aquestes tres trucades els hem d'afegir a l'aplec d'hort, que també és un... ja que tenim l'aplec de Sant Ponç demà, doncs afegim aquestes tres persones junt amb l'Àngel Miret i que, doncs...
1: Tots cap a l'aplec.
0: Tots cap a l'aplec, no?
1: Tots cap a l'aplec.
0: Doncs, dit tot això, després hi ha la Santa Espina i uns acomiadaments.
1: Això mateix.
0: Endavant.

0: Doncs bé, ha tocat el moment dels adeus, dels comiats. Salvador Romans a control.
1: Sí, Nuri Pujol a la locució.
0: I doncs fins un altre diumenge, si Déu plau. I us deixarem també...
1: Amb la Santa Espina.
0: Amb la Santa Espina, que la Consol Chauvet l'ha dedicat al seu net Pau i també a la seva filla Gemma per complir anys. I també ho ha demanat en Marc Massaguer... I no sé si ningú més, em sembla que ningú més.
1: Potser no.
0: Doncs a reveure.
1: Per tots ells, nosaltres ens acomiadem. Fins la propera setmana.
0: Fins la propera.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies destacades d'avui diumenge 10 de maig. L'Aplec de Sant Ponç arriba demà amb l'activitat més tradicional. Un any més, la Comissió de Festes prepara una rossada per 2.000 persones. L'Ajuntament de Tordera, amb la col·laboració de la Comissió de Festes i la Parròquia de Tordera, han fet oficial el programa d'una de les celebracions més apreciades pels torderencs i torderenques. A dos quarts d'una començaran les activitats amb la tradicional benedicció de roses i l'ofici solemne amb l'acompanyament de la coral de la Parròquia de Sant Esteve. Tot seguit es farà la processó per l'esplanada de l'ermita de la acompanyament de la colla de geganters i grallers de Tordera i al finalitzar es farà el camp de Goig. A les dues del migdia tindrà lloc la rossada popular preparada amb 200 quilos d'arròs perquè la puguin tastar fins a 2.000 persones. La Comissió de Festes recorda que l'arròs és limitat i cal portar, o almenys recomanen, portar més menjar per gaudir d'un bon dinar als assistents. A 4:45 de la tarda hi haurà jocs infantils i l'entrada de l'ermita per oferir una bona estona a petits i grans. Posteriorment, a 5:45, a l'esplanada de Sant Ponç començaran les sardanes a càrrec novament de la cobla Marinada. En compliment de la normativa vigent de prevenció d'incendis de la Generalitat, es recorda que no està permès fer foc al bosc. Per totes aquelles persones que vulguin cuinar, s'ha habilitat 5 espais de foc controlat que es podran utilitzar de 9:15 del matí fins a 4:15 de la tarda. Fora d'aquests espais i les barbacoes no es pot fer foc. Una altra notícia d'enguany és que l'Ajuntament recorda que hi ha hagut un servei continu i gratuït d'autocar que sortirà per Sant Ponç entre 11:15 del matí i 2:15 i a la tarda, entre 5:15 i 6:15 de la tarda, des del Parc de la Sardana. Amb la col·laboració d'autocars Barreres, també hi haurà disponibilitat per tornar des de Sant Ponç fins al municipi. Des de la parada de Sant Ponç sortirà amb uns punts horaris de les 3, les 6, les 7 i les 8 de la tarda. Ja queda menys perquè el servei de transport escolar a Tordera sigui gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. El procés de licitació del servei ja ha finalitzat i s'adjudicarà de manera imminent. Fins ara, Tordera era l'únic municipi del Maresme que no havia traspassat la gestió del transport escolar al Consell Comarcal, mantenint un contracte caducat des de feia anys. Segons ha explicat la consellera de Drets i Serveis a les Persones i regidora d'Esquerra Republicana de Tordera, Marta Passet, aquesta situació suposava un greuge econòmic important pel poble, ja que s'estava pagant un preu molt per sobre del valor de mercat. Amb la nova adjudicació, el cost es reduirà dels 400.000 euros anuals que es pagaven fins ara a situar-se als 225.000 euros anuals. Aquest estalvi permetrà destinar recursos a altres projectes i desplegar noves inversions necessàries pel municipi. Malgrat el canvi d'empresa i de gestió, les famílies no hauran de notar cap diferència en el dia a dia. Segons Passet, es mantenen totes les freqüències i parades, incloses les de les urbanitzacions. Final de curs mogut a les aules catalanes amb els sindicats de l'educació pública que han dit prou i convoquen un calendari de mobilitzacions històric. 17 jornades de protesta que començaran aquest mes de maig i s'allargaran fins a la primera de juny. A Tordera, el professorat està cridat a fer vaga un total de 5 dies. Preneu nota de les dates claus perquè les aturades generals seran els dies 12 i 27 de maig i també el 5 de juny. Aquestes s'hi sumen dues jornades específiques per la nostra comarca, el 19 i el 28 de maig. Els docents que demanen millorar la qualitat del sistema amb un reclam de recuperar el poder adquisitiu perdut, reduir el nombre d'alumnes per aula, més plantilles i, sobretot, menys paperassa burocràtica als centres. Per la seva banda, el Departament d'Educació manté el pols i, tot i que diuen respectar el dret a vaga, el govern assegura que no pensa reobrir negociacions. En clau esportiva, avui diumenge és el torn del Club Patí Tordera, que jugarà el seu últim partit de la temporada al Parroquial. Serà a la 10 minuts passat de les 4 contra el Sant Cugat. Els visitants, que tenen la setena plaça amb 26 punts, mentre que els tordarencs se situen dins del top 5. Aquest partit serà el penúltim de la temporada i, a banda de voler guanyar per tenir revenja del partit d'anada on van perdre per 3-2, volen acabar la temporada de la millor manera i, per què no, mirar la quarta plaça. Finalment, l'Atlètic Club Tordera tancarà el cap de setmana a la pista del Tossa a les 5 de la tarda. Els locals es troben a mitja taula i res en joc, mentre que els tordarencs volen optar les dues primeres places que atorguen l'ascens directe a dues categories per sobre, a preferent. És un partit clau per intentar encadenar les bones sensacions de la setmana passada i poder aconseguir dues victòries consecutives, cosa que permet continuar tenint l'objectiu molt assequible. I pel que fa al temps, aquest diumenge, un dia assolellat per efecte per poder passejar amb les temperatures que es mantindran pràcticament sense canvis. No s'esperen pluges pel dia d'avui i pel que fa al dia de demà. Sant Ponç sembla ser que s'allargarà una miqueta aquestes pluges fins al tard. Veurem si s'aguantarà o no les pluges de moment avui diumenge, que sí que el sol farà, de fet ja acte de presència, i serà el que marcarà la tendència d'avui.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bon dia, 2 minuts que passen de 2:15 del matí. Com cada 15 dies arriba després de l'informatiu, l'apartat de l'alcaldessa respon. Tenim nosaltres l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb ella compartim aquesta estona de ràdio de participació ciutadana. Ja saben que és un programa on durant la setmana ens poden anar enviant les seves preguntes. Hi ha setmanes que en tenim més, setmanes que menys. Aquesta és de les setmanes que més, alcaldessa, en tenim 24. Algunes de repetides, i adverteixo també que les persones que ens envien preguntes repetides sàpiguen que les formularem per si l'alcaldessa vol fer una resposta ràpida, però la idea és d'anar responent preguntes que siguin noves, qüestions que puguin interessar a la majoria i que en tot cas no s'hagin respost ja, si és que no hi ha alguna actualització, evidentment. Sàpiguen també que és un programa que fem en directe, poden participar en directe, ens poden trucar al telèfon de la ràdio, el 93-764-2893, i adreçar-se directament a l'alcaldessa, ens diuen el nom, formulen la seva pregunta, i li traslladem, o també poden quedar-se en el nostre control tècnic, ell recollirà la pregunta i també ens la traslladarà. Ja saben que és un programa que emetem per ràdio, emetem també per diferents plataformes a través de les quals també poden enviar la pregunta. Aquí sí que, com diem sempre, les intentem caçar al vol i les traslladar-les també a l'alcaldessa. Aquestes ja una miqueta també depenent de la nostra disponibilitat. Per tant, la recomanació seria enviar-les amb temps o trucar per telèfon. 24 preguntes. No demanem a l'alcaldessa, que habitualment és molt concisa efectiva a l'hora de respondre aquestes preguntes, que les responguem totes, si no les deixarem per al proper dia. Si ens sembla, alcaldessa...
1: Sí, sí.
0: Doncs comencem. La Jad Viga ens envia una fotografia d'un gos en què ens explica que volia denunciar el que van viure en primera persona a la zona de Roca Rossa, a prop de les pistes de joc, l'atac d'un gos a un pastor alemany. Diu, si no arriba a ser per la meva parella, que va poder separar el gos, cap, el gos no ho explicaria. Diu, el que més por em fa és que això que ha passat al costat de les pistes on hi juguen nens en comptes d'un gos, qui pugui ser afectat sigui un nen. Diu, ja sabem que d'aquí és el

0: que lamento profundament, perquè evidentment és un risc que ja no només per als altres animals, sinó per les persones, la faci via policial.
1: En Carles, pregunta per l'alcaldessa. Diu, va dir en aquest programa que els veïns del primer tram del carrer Gaudí podrien fer ús dels pàrquings a dia d'avui. Seguim igual, paguem els pàrquings cada mes i no en podem fer ús. L'aparcament de la zona, diu, és caòtic. De nit no es troba lloc. Diversos veïns van preguntar a l'encarregat de l'obra sobre el tema i ens va dir que ell no li havien dit res. Estaven tips d'unes obres que fins i tot sembla que arribaran a l'estiu.
0: Mira, cert que en aquell dia vàrem dir que estàvem estudiant la possibilitat de que per Setmana Santa s'obrís el primer tram, però també és veritat que hi havia un tema de subministres que si obríem el primer tram, justament el que hagués fet és impedir que les obres acabessin a termini o s'allarguessin, perquè el pas de vehicles, l'obrir, el tancar, hi havia temes operatius que ens haguessin allargat les obres més del previst. Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades. Són unes obres que han anat afortunadament a temps. Nosaltres vam dir que s'allargarien més del que estava previst en contracte perquè ja sabem justament que quan dius que s'acaben un dia triguen 3 mesos més a acabar. Van a temps i sí que el que demano és una mica més de paciència perquè estem al tram final de les obres i justament el que no volem és demorar-les més. Per tant, si obrim un tram ara, dificultava el pas del soterrament de serveis que faltaven a l'últim tram, del pas de maquinària, i llavors vam prioritzar acabar les obres a temps per poder posar-les per poder obrir el carrer final d'aquest mes.
1: Molt bé, tenim una altra imatge, en aquest cas és dels contenidors de Roca Rossa, explica la Mercedes, diu que les fotografies són de Roca Rossa, de fet ens n'ha passat com 15, em sembla que en tenim per anar veient des del YouTube, el poden veure, en tot cas l'alcaldessa i es pot imaginar, en principi explica, diu que porten 3 setmanes o aquest correu ens el va enviar fa 2 setmanes i explicava que portaven molt de temps que no es recollien ni envasos ni cartrons, diu els senglars escampen tot per la muntanya i el no tenir càmeres amb també hi ha gent que deixa coses que haurien d'anar a la deixalleria. Diu, necessitem ajuda perquè no rebem atenció, només pujada de taxes d'escombraries.
0: A veure, i aquí hi ha un tram de la pregunta que deies, hi ha gent que utilitza... Jo em sembla que això és tot el kit. Al final és el kit de la qüestió. A veure, l'empresa recull i passa a Roca Rossa, passa al centre del poble, passa també a Sant Pere de Riu, passa a Can Domènec, passa a Sant Daniel, passa a Masmora i passa a Sant Pere. No, a veure, no cal ser alcaldessa perquè tothom vegi el que està passant, però sí que és veritat que amb l'empresa de recollides hi parlem constantment. Però és evident que tenim un problema d'incivisme. I no incivisme pròpiament dels veïns, en aquest cas de Roca Rossa, sinó de molta gent que utilitza especialment les illes de contenidors que estan aïllades, de molts veïns, m'atreveixo a dir també d'altres poblacions que utilitzen aquestes illes per desfer-se de tot allò del qual n'haurien de fer una gestió de residus, em refereixo a empreses de... no? De mudances, empreses il·legals de mudances, bandes organitzades contra l'ocupació que buiden pisos i els desfan a les illes de contenidors. Tenim problemes, i ho sabem, perquè ja et dic, no cal ser l'alcaldessa d'aquest poble per donar-se en compte amb zones aïllades, perquè són a les que costa més detectar aquest frau o aquest delicte, perquè al final es tracta gairebé d'un delicte ambiental. Són zones en les que no podem posar càmeres a tot arreu on te voldríem, perquè també hi ha temes de cobertures. Passen zones aïllades, passen tenim problemes d'ocupació, i us puc assegurar que l'empresa recull. Mira, fa unes setmanes, 2 o 3 setmanes, estàvem en una assemblea a Can Domènec. Aquella setmana em parlava justament amb l'empresa de residus per saber, no, com funcionaven, cada quan pujaven, per si els veïns em preguntaven, doncs, estar preparada. I em deien, em van passar imatges, que el divendres d'estar tot recollit, s'ha realitzat durant 3 vegades, tot el que correspon. El dissabte al matí, que era el dia de l'assemblea, estava ple de tasses del lavabo, aquell contenidor. Dius, ostres, l'empresa fa la feina. És que no dura ni 6 hores el contenidor net. Vull dir que ja tenim un problema com a societat. Avui els nois i noies de quart d'ESO de les escoles de Tordera i de l'Institut dels instituts estan fent el correcull. No? Els hi deia abans de començar. És important que fem accions com aquestes més enllà de la feina que ens correspon com a ajuntament, que és donar sortida i oferir un bon servei que s'ofereix, per prendre consciència. Ja no estic... agrair el gest, no?, que fan de com aquests serveis comunitaris de recollir, però és important que

0: tothom prengui consciència del grau d'incivisme que hi ha actualment a la nostra societat. A Tordera també passa arreu, si mireu els altres pobles i les xarxes d'altres pobles, i no em vull excusar, és un problema que tenim molt greu de gestió de residus. Hem de canviar el xip. És veritat que nosaltres hem de millorar el servei, ho hem dit moltes vegades en aquest programa. Estem treballant per una licitació que espero que aquest estiu ja estiguem en condicions de posar en marxa. M'agradaria que fos el juny. Veurem què passa, que no s'impugni tot plegat. Nosaltres estem treballant per posar-hi remei, per l'empresa que sigui, doncs, ofereixi les millores que consideri per millorar-ho. Ara bé, hi ha un problema d'incivisme vinculat no als veïns que viuen en aquestes zones, perquè justament el que volen és tenir les illes netes, sinó a un factor ja de caràcter social, d'uns valors que van absolutament a la baixa, i és una tendència que hem de poder canviar, i és ja no sé si és generacional, però alguna cosa hem de poder-hi fer, entre tots. Les càmeres són la solució.
1: Això que li anava a preguntar, permeti'm. Ja, Joan es feia una pregunta relacionada amb això i preguntava si ens pot donar més ús en aquestes càmeres dels contenidors per multar qui embruti.
0: Sí, multar i emmultem. Mira, ara encara no tenim les dades d'aquest any perquè la Junta Local de Seguretat la farem el mes de juny i estem recopilant totes les dades, de delinqüència i també de civisme i tot el que hem posat. L'any passat vam posar més de 300 sancions en matèria de civisme. És la solució perquè no passi? Ens continua passant. Multar, i tant que multem. Però la gent se les pensa totes també perquè no els multis. Sé que hi ha vehicles de lloguer, que llavors el tràmit és molt més llarg per donar amb la persona que porta el cotxe o el camió o la camioneta. La gent hi va amb carros de la compra a fer-ho expressament malament, amb les carretilles d'obra. Vull dir, us faríeu creus del que es veu per les imatges. Gent que no baixa ni del cotxe per llançar la brossa des de la mateixa finestra del cotxe. Sancionar? Sí, ja, totes aquestes ja les posem, però evidentment si no detectes una matrícula...
1: Perquè la identificació només es fa a través de matrícula.
0: Sí, exacte. Sí. Hi ha un tema de protecció de dades que només es pot fer per matrícula. Les càmeres ajuden, però no són la solució. La solució és que tothom prengui consciència. I després, a més, hi ha el problema afegit dels senglars. Hi ha una plaga de senglars enormes que, si no som conscients, si deixem la bossa fora i el rebuig, doncs, evidentment, les bosses es rebenten. De fet, en illes de contenidors, a banda dels senglars i que de la gent ho deixa fora, i a vegades ens hem trobat que els contenidors estan buits, també ens hem trobat algun drapaire que ens obre directament tot el contenidor, busca el que necessita per vendre i ens deixa tota la porqueria fora. Això en aquest, també ens hi hem trobat, també s'han sancionat, però el problema de vegades també és aquest, també ens hi hem trobat. No és que la gent llenci les coses fora quan veiem tots aquells escampalls, és que es posen a dintre del contenidor i a més remenen, i hem detectat algun cas d'aquest.
1: Avancem, alcaldessa. La Laura diu que el passeig que va des de Sant Pere cap al poble, el camí vermell, diu, està molt brut, no només d'escombraries, sinó de mala herba molt alta que surt de les valles. Pregunta si podria fer manteniment.
0: Sí, hem de fer una desbrossada. Hem de fer a diferents indrets del poble, i ja estem treballant per fer la contractació que correspongui per poder desbrossar diverses zones del poble. Bueno, estem en temporada que ens creixen les herbes i ara toca fer batudes no només als centres, sinó també a les urbanitzacions.
1: En Francesc diu, el tràfic i la contaminació acústica del carrer Vallmanya, diu, és un infern des de primera hora del matí fins ben entrada la nit, gran volum de cotxes i motos, camions, cimentadores, tractors amb fertilitzant i tota mena de tràfic pesant. Tinc una de 3 mesos i haig de tenir totes les finestres tancades pel soroll que fan aquests vehicles, per no parlar de vibracions que arriben fins a dins de l'habitatge i que el nadó nota. No podem estar esperant que aprovin un pla urbanístic que no arriba mai, cal una pacificació del tràfic urgent. El meu fill, diu, té dret a viure tranquil.
0: Sí, el carrer Vallmanya és justament el que dona accés a la banda de Sant Andreu, també a la banda de Montnegre, i a camps i activitats agrícoles relacionades, i també han de poder treballar i no poden passar per un tema logístic pel centre del poble. El pla urbanístic està plantejat d'aquesta manera. De moment només tenim el carrer Vallmanya. Quan es pugui obrir la banda final del carrer Corredor i es desenvolupi aquell sector, que és de caràcter privat, podrem donar-hi solució, però ara mateix... s'ha d'intentar fer tot.
1: Estem parlant de l'entrada del poble, per situar una miqueta la problemàtica.
0: Sí, exacte, diguéssim, m'entenc que ha de ser el carrer que va com a un castell medieval, el barrer darrere del pavelló.
1: L'Amament, podríeu dir-nos alguna cosa de la piscina de les Ferreres? És una pregunta que ja dèiem
0: cada setmana. Sí, l'han fet algunes vegades i hem dit que la piscina de les Ferreres no s'obrirà, cal una gran inversió en aquella piscina per posar-la al dia, no només en el bas, que hi té moltes pèrdues, sinó en tot l'entorn i especialment a la sala de maquinària, perquè no compleix cap tipus de normativa, és un risc per qui n'havia de fer el manteniment i és una inversió que ara mateix l'Ajuntament no podrà fer. Ja ho veurem comunicar així a l'Associació de Veïns. Lamento molt no poder fer aquesta inversió perquè és un equipament que tenim ara mateix tancat, però sí que hi ha dues piscines més a disposició de la ciutadania, em sap greu, però és una inversió que no em puc pas amagar ni dir una cosa que no és, que ara mateix no podem assumir des de l'Ajuntament.
1: La Marisa també ens fa una pregunta que ha fet en altres ocasions, diu: cal un pas de vianants alçat al camí ral davant de la caixa, un dia ens atropellaran.
0: D'entrada el que cal és no córrer en allà i ser molt conscient quan vas amb cotxe que allò és una zona no peatonal però la que hi ha molt de trànsit de vianants. Però em remeto també al que hem contestat altres vegades, hi ha un pla de seguretat vial que hem d'executar i hem de determinar on hem de posar els passos, si els hem de modificar, si els hem d'alçar, els hem de rebaixar, i allà on han d'estar ben indicats.
1: La Yasmina parla de preocupació general, diu, per la brutícia al poble, sobretot, diu, al Parc de l'Amistat.
0: El Parc de l'Amistat tampoc s'embrutiria si la gent no l'embrutís. El Parc de l'Amistat també es recull cada matí i a la tarda, si no se'n fa bonus, doncs també queda brut. Per tant, apel·lo de nou a la consciència ciutadana de mantenir els espais nets, perquè no és més net el qui més neteja, sinó el qui menys embrut. Els parcs no s'embruten sols, poden créixer les herbes, i això és evident que creixen de manera natural. Els plàstics, els papers, les pipes, les llaunes, no creixen soles. Per tant, també apel·lo a la consciència ciutadana, perquè netejar la brigada neteja cada matí els parcs infantils i si s'embruten és perquè se'n fa un mal ús.
1: L'Abelín parla de les hores d'atenció al públic de l'empresa Qualia. Diu: és inviable una atenció només de 9 a 1 del migdia.
0: Mira, tenim prevista una reunió la setmana vinent o l'altra amb Qualia per millorar alguns temes de gestió i de coordinació amb els diferents departaments que tenim a l'Ajuntament, i és una de les suggerències o millores que puc traslladar.
1: L'Ester pregunta si seria possible cobrar només amb targeta de crèdit a la piscina. Diu: evitaríem així agent conflictiva, és una mesura que es fa a altres pobles.
0: S'ha de valorar, però tu has de poder oferir la possibilitat de cobrar amb efectiu. No sé si hi ha moltes botigues que només cobrin amb targeta de crèdit.
1: Diu que ho fan altres pobles.
0: Podem valorar-ho, però també hi ha gent conflictiva, però també hi ha gent molta canalla que no disposa de targeta de crèdit, per tant has de poder donar una segona opció.
1: La Laura pregunta si es preveu posar un pivot entre el carrer Amadeu Vives i Canigó. Diu: quan giren els cotxes, molt sovint en baixen la vorera.
0: Bueno, podem mirar-ho. És una proposta que puc traslladar a la policia.
1: La Vero diu que caldrien vivendes per persones que estan en ocupació sense recursos, que no tenen accés a una vivenda per viure de lloguer. Traduït com hem pogut, el missatge, entenem que parlem de persones que estan ocupant i que volen accedir a lloguer.
0: Doncs a mi m'encantaria, francament. I entenc que el pla d'habitatge públic que va anunciar el govern de tothom d'aquests 50.000 era per fer això. No em cansaré de repetir que a Tordera tenim molt pis buit i molt pis ocupat, que estem reivindicant a qui correspon que facin aquesta cessió, tant a la Generalitat com a l'Ajuntament, per poder-lo cedir. Per tant, emplaço aquesta persona també que ens ajudi a demanar a la Generalitat que això sigui possible.
1: També demana que els abonaments a la piscina i el preu sigui com abans, que sigui accessible, diu, per tothom.
0: El preu de la piscina aquest any no es tocarà, sí que l'any passat es varen fer una modificació en els abonaments per fer-ho més fàcil per les famílies de Tordera. Era la piscina, bueno, la piscina ja sabem que és un servei deficitari com molts dels serveis que ofereix l'Ajuntament, però és un servei que s'ha d'oferir. El que sí que vam fer va ser una actualització de preus perquè estava molt per sota dels preus que s'oferien altres piscines del voltant i comportava justament problemes com el que comentava la darrera pregunta. Recordem també que aquest any hi haurà dues entrades gratuïtes per alumne que es repartiran durant a final de curs.
1: En Pablo ens ha enviat una fotografia on podem veure una vorera plena de menjar escampat. Diu: és normal aquesta brutícia per donar de menjar als gats al carrer Antonio Machado, al veïnat de Sant Pere?
0: Ja vaig dir en el seu moment que no es pot alimentar els gats de carrer i la gestió de les colònies felines està, està delegada en aquest cas a l'associació de Porellos, que fa una tasca ingent i importantíssima per al control d'aquestes colònies, així com els animals abandonats.
1: En Joan pregunta per què l'impost de circulació dels cotxes elèctrics és tan gran a Tordera. Diu, no volem un país més sostenible?
0: Sí, no sé amb qui ens compara, però és un preu que passa durant el ple d'ordenances el ple d'ordenances que es fa el mes d'octubre, i entenem que és un preu que està ajustat al poble de Tordera, tenint en compte el tipus de poble que volem.
1: La Sònia diu que hi ha coloms i els seus excrements per tot arreu.
0: Sí, mira, aquesta pregunta també ens la feien al ple del mes d'abril de fa unes setmanes, i justament a la junta prèvia al ple vàrem aprovar el contracte menor per poder controlar les plagues de colom que hi ha gàbies dipositades, instal·lades a diferents punts del municipi perquè no passi, però mira, com els gats, no? Si alimentem els coloms, fa que n'hi hagi més. Quan estem treballant perquè n'hi hagi menys, estem gestionant-ho.
1: L'Aina ens ha enviat una pregunta, s'ha quedat tallada, la tenim aquí pendent de que ens en enviï una altra, amb la continuació, perquè no la teníem aquí apuntada a mitges. Pregunten, però, si es donarà llicència per part de l'Ajuntament per realitzar les festes de la Pepa a Can Llambre.
0: Es tracta d'un terreny d'especial protecció, perquè és rústic. És molt difícil, es donarà la llicència en funció de l'activitat que demanin, però de moment no hi ha cap no hi ha res demanat. Per tant, quan arribi el permís s'estudiarà, tenint en compte que es tracta d'un terreny protegit.
1: Per situar-nos, Can Llambre, que seria zona Sant Daniel...
0: Exacte, sí, zona Jalpí, carretera J600, per aquell entorn.
1: Molt bé. L'Anna, per què està tan brut el poble i les urbanitzacions?
0: Doncs perquè, a veure, entenem brutícia com a papers, llaunes, bosses... Això ja et dic, no neix de la pròpia naturalesa. Això en tot cas neix de la naturalesa humana. Si ens referim a la brutícia que poden generar les herbes que han crescut, això ja he comentat que estem en disposició de fer diferents batudes a diferents nivells del poble, i si parlem d'escombraries, també diem diverses vegades al programa que el que hem de fer és treballar perquè surti la licitació per millorar el servei.
1: La Danae parla del soroll de les màquines de neteja a les 6 del matí, demana si podíem fer-ho amb més... no especifica, però en tot cas.
0: Mira, és una bona notícia que la gent es queixi que les màquines de la neteja fan soroll perquè senyal que surten al carrer. Per tant, ens estem contradient amb la pregunta anterior. Per tant, netejar es neteja. La brigada fa els seus horaris, surten a les 6 del matí perquè és l'hora d'inici de molts treballadors de la brigada, i especialment ara que comença temporada d'estiu, i si ho féssim a les 9 del matí segurament molestaríem perquè la gent ha d'anar a les escoles, si ho fem a les 8 perquè la gent ha d'anar a treballar, si ho fem al migdia perquè la gent surt de les escoles o perquè surt de la feina i té ganes d'arribar d'hora a casa, s'ha de poder fer tot compatible, tant la neteja dels carrers, la maquinària que és maquinària lenta, com el camió de les escombraries, que quan vas tard i vas amb pressa i et trobes el camió i t'has d'aturar, doncs t'has d'aturar. Si ho fas perquè tens pressa a mig matí, et queixes. Quan ho fem perquè ens desperten perquè són les 6 del matí, també ens queixem. Al final, queixar-se per això és la mostra evident de que els serveis passen i es fan.
1: La Tània demana que arreglar els carrers de l'urbanització de Can Camps.
0: Arreglar els carrers. Sabeu que no es pot fer un asfaltatge i una urbanització com convindria, perquè Can Camps és una de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, per la qual des de l'Ajuntament el que podem fer-hi és un manteniment molt bàsic per garantir la seguretat vial i evidentment també pel manteniment de vehicles. Jo sé que estem treballant molt d'acord amb l'Associació de Veïns i que hi ha algunes actuacions previstes de cara als propers mesos.
1: A Manolo diu que caldria asfaltar o reparar el camí de Cave Home a Fogàs, però pregunta qui correspon, a Tordàs, a Tordera o a Fogàs?
0: Depèn del tram de camí.
1: On te quedaria el límit?
0: Ai, a veure...
1: L'ermita de Sant Vicenç, allò seria Tordera, per entendre'ns.
0: Sí, i una mica més amunt... Sí, hi ha una finca que està ballada amb una tanca amb una, un mallat metàl·lic.
1: Sí.
0: És que, clar, no sé, allò el punt Google Maps, però a partir de que comença la finca, o sigui, si tu vas direcció fugaç al mallat metàl·lic, allò ja és fugaç. De fet, es veu un trosset de canvi de color de l'asfalt d'aquell camí. Per tant, allà marcaríem el terme.
1: Molt bé. Anem acabant, eh? L'Helena... Pregunta proposta per a l'alcaldessa. Diu, amb la població que té Tordera s'ha plantejat fer un altre pavelló, dic perquè s'estan fent grups d'esports nous al poble, però no hi ha lloc ni horari per poder entrenar ni jugar, o potser, si no, un pavelló estaria bé a la campa de les piscines, o la pista de tennis, fer més pistes de bola i bàsquet com una zona esportiva. Diu, queda la proposta dita, gràcies.
0: Doncs agraeixo la proposta, m'encantaria moltíssim poder disposar de més zones esportives, però ara mateix... És impossible, però sí que és una proposta que evidentment hem de tenir clara de cara a un futur no gaire llunyà.
1: Molt bé, han caçat algunes preguntes al vol
0: ja
1: anem acabant. Sí, les preguntes escrites en paper, n'hi ven algunes de llargues que també jo he resumit una mica i ens queden 4 minuts i em sembla que són 4 preguntes que m'han enviat des de control de xarxes socials. En Gregorio diu, per quan la neteja de les illes de contenidors a Ágora Park?
0: Ja l'hem contestat. Ja l'hem contestat en el sentit que em reitero, eh? L'empresa fa la feina i el que hem de fer tots és un exercici de consciència ciutadana i utilitzar bé els contenidors.
1: En JMC diu, falta més plantilla de neteja, no val amb un camió a la setmana que reculli els contenidors a Ágora.
0: No recullen una vegada, recullen, com he dit diverses vegades en aquest programa, diferents fraccions en diferents dies, i espero que a través de la nova licitació que surti aquest estiu l'empresa que sigui presenti com a possible millora un augment de freqüències, per exemple, o una ampliació dels contenidors. Això va a gust de les empreses en funció de les necessitats que detecti o del que considerin que és per millorar el servei.
1: Anem allà mateix, Terra Brava, diu, hi ha càmeres, però segueix estant ple de mobles i de més i no es penalitza.
0: Sí que es penalitza. Sí que es penalitza.
1: Bé, pregunten si és correcte donar menjar a coloms.
0: No.
1: Ja ho ha explicat.
0: No es pot donar menjar als animals a la via pública perquè després ens generen altre tipus de problemes.
1: I tenim una pregunta bastant intel·ligible, diu, la reunió que hi ha d'haver-hi del tema de les masies. Llegeixo literalment, no sé si hi ha algun assumpte que vostè conegui de masies que pugui...
0: Sí, fa 15 dies, poder fa 3 setmanes o ja un mes, perquè passa el temps molt ràpid, es va presentar el que farem del... El que s'impulsa des de l'àrea de pagesia de territori, que és el Pla Especial de Masies, es va convocar a tots els propietaris de masies de Tordera per poder regularitzar les masies, per poder facilitar els tràmits a l'hora de poder fer una divisió horitzontal, a l'hora que puguin fer una reforma en aquella masia i fins i tot en un moment donat que vulguin fer un canvi d'ús d'acord amb aquells que s'estableixin. L'Ajuntament té una subvenció hem contractat un despatx d'enginyers i d'arquitectes perquè ens ho dugui a terme, i aquesta presentació es va fer fa unes 3 setmanes o podria un mes, per tal d'explicar als propietaris de les masies en quin sentit anirà aquest pla especial i perquè ells també estiguin assabentats, perquè hauran de manera individual es treballarà amb tothom des d'aquest despatx d'arquitectura.
1: Molt bé, alcaldessa, hem fet net de preguntes i comentaris que hem tingut en directe.
0: Arriba Sant
1: Ponç. No sé, alguns tips, recomanacions per a la gent que es desplaci dilluns en el que és la festa major petita, que sent dilluns entenc que serà, entre cometes, un Sant Ponç més tranquil, que si cau cap de setmana, no?
0: Veurem què passa. Sembla que el temps ens ha d'aguantar. Recordeu que hi ha zones d'aparcament habilitades per garantir una bona mobilitat, que respectem, sisplau, l'entorn, que quan marxem de Sant Ponç el deixem net i polit i com ens agradaria trobar-lo cada dia, i recordeu també que no està permès fer foc, només en aquelles zones que estan habilitades per fer-ho. Un altre tip, agraïm molt a la gent de la Comissió de Festes, a la gent dels Gegants, a la gent de la Coral i a la gent de la Parròquia, que ens ajudarà a fer-ho possible, així com totes les empreses locals que també col·laboren en fer aquesta paella de l'arròs. Desitjar a tothom un molt bon Sant Ponç, que en fem molt bon ús tant el dia de Sant Ponç com la vigília de Sant Ponç, que sabem que també hi van colles a acampar, i que gaudim tots d'aquesta festa petita de Tordera.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, alcaldessa, l'emplacem per d'aquí 15 dies.
0: Gràcies, fins aviat.
1: Bona dia de Sant Ponç. Nosaltres ens acomiadem també de tots vostès. Fins la propera. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària.
3: A HouseCat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. HouseCat.com, la clau de la teva felicitat.
4: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93-764-0469.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, com sempre, els dijous dediquem un temps a fer memòria, recordar fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem a la setmana del 4 al 10 de maig. Fa un any el Consell Comarcal del Maresme informava tots els maresmencs i maresmenques dels seus drets i de les possibles reclamacions arrel de la gran apagada que s'havia produït aquella mateixa setmana. Per normativa, les companyies de subministrament estaven obligades a descomptar la factura el temps que l'abonat hagués estat sense servei. Ho explicava la nostra emissora Olga Safont, era responsable de l'oficina de consum del Consell Comarcal del Maresme.
1: La veritat és que per ser un servei, no, que es dona de manera gratuïta a molts ajuntaments, des de la pròpia oficina de consum del Consell Comarcal de Maresme, doncs és una eina àgil i és una eina senzilla. O sigui, a vegades les persones pensen, ostres, vaig a fer una reclamació, serà molt difícil perquè el codi de consum o no em sé tots els drets o quin article, no, hauré de posar de llei de garantia. Llavors, és molt senzill i a més ho facilitem. Ara es pot fer també per internet, no cal signatura electrònica i res més, la veritat és que sempre es facilita per tal, doncs, d'això, que el consumidor faci ús dels seus drets, que reclami si no s'estan complint, i llavors estem les oficines, doncs, per ajudar.
0: Fa 5 anys, el 2021, s'aprovava una moció en rebuig als projectes de centrals fotovoltaiques sobre terrenys agrícoles o forestals. La presentava la CUP, el seu regidor, Oriol Serra, recordava que el país i el món es trobava en crisi climàtica. Una opció per resoldre-ho eren les energies renovables, però Serra apuntava que calia debatre quin model energètic calia seguir.
2: Ens genera més dubtes i el que motiva la presentació d'aquesta moció és el fet que darrerament amb el decret que va aprovar, el decret llei que va aprovar el govern de la Generalitat, doncs s'estigui fomentant un model energètic força diferent d'aquest, que estaria basat bàsicament en la implantació de camps, de grans camps fotovoltaics, de plaques fotovoltaiques i també eòliques. El que propicia aquest decret llei és que es puguin implantar aquests camps fotovoltaics, per exemple, en sòl no urbanitzable, en sòl agrícola i forestal. Creiem que això és un canvi de l'ús del sòl encobert, ja que passaria d'agrícola a una activitat que és purament industrial, que és la de producció d'energia, i a aquesta qüestió estem completament en contra.
0: També fa 5 anys el Departament de Salut informava que havia començat els tràmits per instal·lar espais annexos a més d'un centenar de centres d'atenció primària de tot Catalunya, inclosa Tordera. La instal·lació es faria amb l'objectiu d'habilitar un espai per poder-hi fer l'activitat relacionada amb la Covid-19 i diferenciar-la de la que no tenia relació amb la pandèmia. Ho explicava als nostres micròfons fa 5 anys el director del CAP Tordera, Leonardo Heredia.
3: Bueno, ya afortunadamente parece ser una realidad. Está previsto que a mediados de mayo se coloque un módulo en la puerta del centro de atención primaria. Este módulo lo que hará será ampliar físicamente el centro y dispondremos de un punto de COVID, de atención COVID. En este punto se generarán tareas de realización de pruebas, se podrán hacer PCR, se podrán hacer test rápidos y se podrán hacer visitas de pacientes con COVID. E inclusive en algún momento se podrá formar allí un punto de vacunación en el caso de que sea necesario. Está previsto que entre la segunda semana o la tercera de mayo y primer día de junio ya esté funcionando el módulo.
0: Anem al 2016. Fa 10 anys avançava el portal que havia de recollir les dades de transparència a Tordera per tal de complir amb la llei. Era un objectiu, un portal de transparència que fos obert a tota la ciutadania. Ho explicava el regidor aleshores de Tecnologies de la Informació, Salvador Giral.
4: Estem parlant a nivell de transparència total. O sigui, tot el funcionament de l'administració pública té que ser 100% transparent, ja no només els sous de regidors, sous de polítics o sous de treballadors, sinó a nivell de com s'adjudiquen les obres, a nivell com funcionen els concursos. La transparència ha de ser total, perquè avui en dia estem veient a diari com les notícies només surten casos de corrupció i malversació de fons documents i papers de Panamà, etc, etc, i considerem que això ha de ser una prioritat avui en dia, perquè la política moderna no pot ser com els exemples que estem veient històricament, tant a nivell català com a nivell estatal, que és realment vergonyós i fa que la gent tingui el sentiment que té en contra de la classe política.

Ens situem al 2011, fa 15 anys la Guàrdia Civil havia intervingut una parada del mercat setmanal de Tordera amb roba i accessoris de marques falsificades valorats en 38.000 euros. Els articles no tenien factures que acreditessin procedència i per aquella raó s'havia imputat un home espanyol per un presumpte delicte contra la propietat industrial. També fa 15 anys explicàvem que havien començat els treballs d'enderroc de l'antiga fàbrica Fibracolor de Tordera. Les feines de demolició havien començat per l'interior de la fàbrica i es preveia que s'allargarien durant 2 mesos. Durant aquells dies, un total de 5 màquines treballarien per enderrocar les parets interiors i la façana de l'edifici i de cara al mes de juny es retiraria la runa i s'aplanaria el terreny. L'empresa adjudicatària de l'enderroc tenia previst reutilitzar la runa acumulada per fer feines de reomplir del solar i també de preparació per la construcció del nou centre logístic que ja Inditex tenia previst executar al llarg d'aquell mateix any 2011. Així, d'aquesta manera, posem punt i final avui a l'apartat d'efemèrides, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys, com sempre, informació que extraiem a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: 107.1 FM.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Notícies en xarxa, edició matí.
2: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
1: Notícies en xarxa, edició matí.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies destacades d'avui diumenge 10 de maig. L'Aplec de Sant Ponç arriba demà amb l'activitat més tradicional. Un any més, la Comissió de Festes prepara una rossada per 2.000 persones. L'Ajuntament de Tordera, amb la col·laboració de la Comissió de Festes i la Parròquia de Tordera, han fet oficial el programa d'una de les celebracions més apreciades pels torderencs i torderenques. A dos quarts d'una començaran les activitats amb la tradicional benedicció de roses i l'ofici solemne amb l'acompanyament de la coral de la Parròquia de Sant Esteve. Tot seguit es farà la processó per l'esplanada de l'ermita de la companyia de la colla de geganters i grallers de Tordera i al finalitzar es farà el camp de Goig. A les dues del migdia tindrà lloc la rossada popular preparada amb 200 quilos d'arròs perquè la puguin tastar fins a 2.000 persones. La Comissió de Festes recorda que l'arròs és limitat i cal portar, o almenys recomanen, portar més menjar per gaudir d'un bon dinar als assistents. A 4:45 de la tarda hi haurà jocs infantils i l'entrada de l'ermita per oferir una bona estona a petits i grans. Posteriorment, a 6:15, a l'esplanada de Sant Ponç començaran les sardanes a càrrec novament de la Cobla Marinada. En compliment de la normativa vigent de prevenció d'incendis de la Generalitat, es recorda que no està permès fer foc al bosc. Per totes aquelles persones que vulguin cuinar, s'ha habilitat 5 espais de foc controlat que es podran utilitzar de 9:15 del matí fins a 4:15 de la tarda. Fora d'aquests espais i les barbacoes no es pot fer foc. Una altra notícia d'enguany és que l'Ajuntament recorda que hi ha hagut un servei continu i gratuït d'autocar que sortirà per Sant Ponç entre 11:15 del matí i 2:15 i a la tarda, entre 5:15 i 6:15 de la tarda, des del Parc de la Sardana. Amb la col·laboració d'autocars Barreres també hi haurà disponibilitat per tornar des de Sant Ponç fins al municipi. Des de la parada de Sant Ponç sortirà amb uns punts horaris de les 3, les 6, les 7 i les 8 de la tarda. Ja queda menys perquè el servei de transport escolar a Tordera sigui gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. El procés de licitació del servei ja ha finalitzat i s'adjudicarà de manera imminent. Fins ara, Tordera era l'únic municipi del Maresme que no havia traspassat la gestió del transport escolar al Consell Comarcal, mantenint un contracte caducat des de feia anys. Segons ha explicat la consellera de Drets i Serveis a les Persones i regidora d'Esquerra Republicana de Tordera, Marta Passet, aquesta situació suposava un greuge econòmic important pel poble, ja que s'estava pagant un preu molt per sobre del valor de mercat. Amb la nova adjudicació, el cost es reduirà dels 400.000 euros anuals que es pagaven fins ara a situar-se als 225.000 euros anuals. Aquest estalvi permetrà destinar recursos a altres projectes i desplegar noves inversions necessàries pel municipi. Malgrat el canvi d'empresa i de gestió, les famílies no hauran de notar cap diferència en el dia a dia. Segons Passet, es mantenen totes les freqüències i parades, incloses les de les urbanitzacions. Final de curs mogut a les aules catalanes amb els sindicats de l'educació pública que han dit prou i convoquen un calendari de mobilitzacions històric. 17 jornades de protesta que començaran aquest mes de maig i s'allargaran fins a la primera de juny. A Tordera, el professorat està cridat a fer vaga un total de 5 dies. Preneu nota de les dates claus perquè les aturades generals seran els dies 12 i 27 de maig i també el 5 de juny. Aquestes s'hi sumen dues jornades específiques per la nostra comarca, el 19 i el 28 de maig. Els dos que demanen millorar la qualitat del sistema amb un reclam de recuperar el poder adquisitiu perdut, reduir el nombre d'alumnes per aula, més plantilles i, sobretot, menys paperassa burocràtica als centres. Per la seva banda, el Departament d'Educació manté el pols i, tot i que diuen respectar el dret a vaga, el govern assegura que no pensa reobrir negociacions. En En clau esportiva, avui diumenge és el torn del Club Patí Tordera, que jugarà el seu últim partit de la temporada al Parroquial. Serà a la 10 minuts passat de les 4 contra el Sant Cugat. Els visitants, que tenen la setena plaça amb 26 punts, mentre que els tordarencs se situen dins del top 5. Aquest partit serà el penúltim de la temporada i, a banda de voler guanyar per tenir revenja del partit d'anada on van perdre per 3-2, volen acabar la temporada de la millor manera i, per què no, mirar la quarta plaça. Finalment, l'Atlètic Club Tordera tancarà el cap de setmana a la pista del Tossa a les 5 de la tarda. Els locals es troben a mitja taula i res en joc, mentre que els tordarencs volen optar a les dues primeres places que atorguen l'ascens directe a dues categories per sobre, a preferent. És un partit clau per intentar encadenar les bones sensacions de la setmana passada i poder aconseguir dues victòries consecutives, cosa que permet continuar tenint l'objectiu molt assequible. I pel que fa al temps, aquest diumenge, un dia assolellat per efecte per poder passejar amb les temperatures que es mantindran pràcticament sense canvis. No s'esperen pluges pel dia d'avui i pel que fa al dia de demà. Sant Ponç sembla ser que s'allargarà una miqueta aquestes pluges fins al tard. Veurem si s'aguantarà o no les pluges de moment avui diumenge, que sí que el sol farà, de fet ja acte de presència, i serà el que marcarà la tendència d'avui.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són de camí a Madrid, on començaran la quarantena.
3: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: L'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
4: Abukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel.
1: I en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues.
3: Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals calibren la xifra fins als 40 en el que portem de 2026.
1: I més successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària aquest dissabte.
3: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguiza, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i el matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores del migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a l'espera de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant el territori català, arribant a la Catalunya central, i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més alta respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en l'àmbit local, avui Lleida Televisió celebrarà el seu 25è aniversari.
3: Ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat.
1: I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són camí de Madrid, on començaran la quarantena.
3: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències. Tots els detalls ens els porta la Norma Lebrero.
6: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans, vestit amb epis, mascaretes FFTP i amb les pertinences bàsiques protegides dins de bosses de plàstic. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la unitat militar d'emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid. Mònica García, ministra de Sanitat, explicava a primera hora que tot estava funcionant segons el protocol previst.
7: El fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos y el operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Però ara és el moment de que nos deixen treballar.
6: Els següents passatgers que han desembarcat han estat els neerlandesos, alemanys i grecs. Per avui hi ha 10 avions fletats per Canadà, Turquia, Gran Bretanya, França, Irlanda i els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, demà a la tarda. El director general de l'OMS ha volgut tranquil·litzar la població.
8: This is not another COVID.
9: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
8: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how.
9: I per dir això ens basem en com es comporta aquest virus, que el coneixem molt bé.
8: Because this virus is well known.
6: Després, l'Ondius farà repostatge de combustible i marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran. Marxarà encara amb una trentena de tripulants i el cadàver a bord de la passatgera alemanya que va morir fa una setmana.
1: Aparquem el tema de l'antivirus, però seguim en l'òrbita de la salut i sanitat, en aquest cas a casa nostra, i és que el col·lectiu de l'infermeria reclama tenir més pes en la presa de decisions dins del sistema sanitari i una major presència en els espais de responsabilitat pública.
3: Així ho defensa el president del Col·legi d'Oficial d'Infermers i Infermeres, Borja Manzanares, en una entrevista al programa Ciutadella.
10: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts professionals i les infermeres representem un eix vertebrador dintre del sistema de salut, però sempre en esferes de poca o escassa decisió. Quan nosaltres diem de sumar la mirada infermera a les decisions, no vol dir que vulguem treure altres professionals, sinó que volem fer que els equips tinguin més infermeres per sumar la visió de les infermeres. Creiem que som un col·lectiu que som dels més nombrosos dintre del sistema sanitari, per tant, la nostra aportació és important.
1: L'entrevista sencera, com sempre, la podrem seguir avui a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïfa Boukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
3: A Boukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Boukeshek ha agraït la mobilització ciutadana. L'escoltem.
10: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts.
11: He deixat enrere milers de presoners palestins, infants, dones i homes. Estic segur que el tracte que jo he patit no pot comparar-se amb el patiment que ells estan vivint, els testimonis que sentim sobre les tortures i les violacions que pateixen diàriament. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
3: Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Boukeshek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya.
1: Obrim ja plana de successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut passat 10 minuts de les 9 del matí en un camí de rodants. Per causes que encara s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys i veí dels Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i la quarta només durant aquest cap de setmana.
1: Més successos, nova agressió a la presó de Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest dissabte.
3: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. Ens amplia i ens dona més detalls Núria Parera.
12: Una nova agressió a funcionaris penitenciaris al mòdul MR8 de Brians 2 ha tornat a alertar els treballadors del centre. Segons UGT Presons, un intern va atacar sobtadament a la cap d'unitat, fet que va obligar a activar un codi 2 per reduir-lo. La portaveu del sindicat, Montserrat Balaguer, assegura que la situació és cada vegada més complicada.
13: Senzillament ha començat a parlar així en veu, sense entendre, en paraules inintel·ligibles, ha escopinat al terra i acte seguit ha anat a encarar-se a la cap d'unitat perquè necessita l'ajuda de tots els protocols de suport per reduir-lo i contenir-lo i al final doncs, ha acabat amb una contenció mecànica.
12: Des del sindicat alerten que la situació de violència dins del centre és cada cop més freqüent i ho relacionen amb la manca de personal.
13: És el centre on menys dotació s'ha vist incrementada aquesta plantilla i a més avui estan amb un 20% més d'interns. Que cada cop hi hagi més agressivitat, hi hagi més permissivitat i hi hagi més agressions. Que s'ha de dimensionar i s'ha d'augmentar. Hi ha persones amb una borsa de treball que estan sense treballar, mentrestant ens estan agredint i falta personal a Brians 2.
12: Des d'UGT Presons asseguren que la plantilla està molt cansada de la situació i no descarten emprendre accions més contundents si no arriben solucions immediates.
1: Seguim amb successos i tornem a les carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada. El servei d'emergències

0: 38 anys, mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra, després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.
1: I encara un últim apunt. La companyia subministradora d'aigua de Girona, l'empresa pública Catsa, ha informat que el servei d'aigua ja s'ha normalitzat després que una avaria deixés a més de 3.000 clients, 100 dels barris de Talaià, Germans Sàbat i Domeny, sense servei durant unes hores.
0: La incidència va començar ahir dissabte a la tarda a causa d'una fuita entre l'Avinguda de França i el Pont de la Barca i també ha tingut afectacions a Fontejau i Sarrià de Ter. Durant aquesta matinada i matí, alguns abonats han recuperat parcialment el subministrament d'aigua, però amb una pressió mínima.
1: Obrim ara plana política. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés algunes dimissions.
0: Dalmau, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de Mauthausen, a Àustria, ha dit que estan centrats en, sobretot i en paraules seves, atendre els problemes del país. Perquè aquesta és, segons diu Albert Dalmau, la seva obligació. Tot i això, ha fet una crida a la responsabilitat per part de l'oposició. L'escoltem.
2: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
1: En l'àmbit de l'educació, per la seva banda, la consellera Esther Niubó ha convocat una mesa sectorial pel proper dijous.
0: En una entrevista a RAC1, Niubó considera l'anunci de 17 vagues un punt desproporcionat, mentre ha defensat la remuneració de les jornades de colònies pels professors.
3: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no? Fora de micros, doncs, que és veritat que no? En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no? Que s'ha parlat sovint d'aquestes doncs, nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies, doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve.
0: Per últim, Niubó també ha negat conèixer res sobre la presumpta infiltració d'agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres.
1: I un últim apunt en l'òrbita política, perquè el cas Innova, que investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció del nou Hospital Sant Joan de Reus, es comença a jutjar a partir de demà a l'Audiència de Tarragona, 14 anys després del seu esclat.
0: En la primera jornada s'abordaran les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada segona. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, o l'arquitecte Jorge Basteteza són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, Ventura, Torrell, Gómez i Luqui, s'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.

0: Podcast. I tu què tries? Visita jotrio.cat.
1: Fem un cop d'ull ara a la crònica local i comencem a la terra ferma perquè Lleida Televisió està avui d'aniversari.
2: Avui fa 25 anys i ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió dels 3 concerts de la Festa Major de la ciutat. Tot en una jornada en la qual també hi haurà espai per mirar el passat, el present i el futur. Tot plegat ens ho explica el Marc Piqué.
3: El 10 de maig de 2001 es van iniciar les emissions en antena a Lleida Televisió. Per recordar aquesta efemèride, s'ha preparat una programació especial aquest diumenge des de la revetlla dels Camps Elisis, en un plató instal·lat al costat de l'escenari principal. Els treballadors actuals seran els encarregats de conduir un programa que permetrà recordar alguns dels moments més importants d'aquests 25 anys capturats per les càmeres de Lleida Televisió. A partir d'imatges antigues es construirà un relat sobre com ha evolucionat tecnològicament la televisió del grup Segre. En parla el director de Lleida Televisió.

0: Visió Òscar Fernández.
1: I en aquests 25 anys hem crescut al costat dels lleidatans i les lleidatanes. De fet, existim gràcies a ells i, evidentment, per nosaltres celebrar-ho al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Vam néixer amb un pregó de Festa Major de Lleida i enguany ho celebrarem amb una revetlla que és la de la Festa Major de Lleida. Nosaltres no l'organitzem, l'organitza l'Ajuntament de Lleida i ens han permès que ens hi sumem. Per tant, encantats de la vida perquè Lleida Televisió el que fa és això, és sumar-se sempre a lo que hi ha a Lleida.
0: El programa especial s'oferirà a partir de 7:45 de la tarda durant les pauses dels concerts, que també es podran veure en directe per Lleida Televisió amb les actuacions de l'ENA, 31 FAM i Auxili.
2: Aquesta revetlla del 25è aniversari de Lleida Televisió també es podrà seguir a través de la xarxa Més.
3: I de Lleida ens n'anem fins a Torredembarra, on el seu far ha estat inclòs en la Ruta Cultural Europea de Fars.
2: En formen part un total de 131 monuments de 12 països del continent i és l'únic far present de tot Catalunya. Ens ho expliquen des d'Ona la Torre, Raquel Martínez.
4: No tots els fars poden formar part d'aquest itinerari perquè per ser-hi cal tenir un ús cultural o bé ser accessible per al públic. El far de Torredembarra, que és gestionat per l'Autoritat Portuària de Tarragona, ofereix visites guiades des del 2015. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme a l'Ajuntament de Torredembarra.
5: Forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars i, per tant, doncs, per nosaltres és tot un privilegi perquè d'aquesta manera és donar molta més visibilitat al nostre far i al final doncs, poder promocionar-ho molt més i, per tant, doncs, molt content.
4: El far de Torredembarra s'ha convertit en un dels atractius turístics més importants del municipi. De fet, aquest 2026 s'espera arribar als 20.000 visitants.
3: No ens movem de la demarcació de Tarragona, fem una altra parada, en aquest cas a Valls, que fa un primer balanç molt positiu de la campanya de control de la vespa asiàtica iniciada a mitjans d'abril. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
6: En gairebé 3 setmanes s'han capturat prop de 300 reines amb una vintena llarga de trampes distribuïdes a la ciutat. L'objectiu d'aquesta acció és frenar la proliferació d'aquesta espècie invasora abans de l'estiu, evitant la formació de nous nius. El projecte impulsat per l'Ajuntament amb el suport del Centre de Conservació de Fauna Molí de Fort aposta per la prevenció com a eina clau. Cada reina capturada ara pot evitar un niu més endavant. Rubén Alcázar, un dels supervisors de la campanya, confirma l'eficàcia del dispositiu.
7: Ha sigut un trampeig bastant intensiu per capturar les màximes reines possibles. El primer resultat que tenim de la revisió és molt elevat. Penso que cada vegada anirem a menys, però sempre fins a l'estiu les reines tomben i mentre que estiguin per fora les intentarem enganxar i considero que aquest any farem una disminució de nius molt important.
6: El seguiment continuarà amb revisions cada 10 dies fins a mitjans de juny.
3: Obrim ja el bloc cultural i ens en tornem a anar fins a Lleida. Gegants i castellers han mobilitzat els carrers de la ciutat en el marc del tercer dia de les festes de maig.
2: La participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i zones properes en actes com a la trobada gegantera i posterior Cercavila, on els gegants han desfilat des de la plaça Blas Infante i així mateix els castellers de Lleida han tenyit de bordeus la plaça de la Paeria. En una diada amb la colla vella dels xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els xiquets de Reus. Els Camps Elisis i la Seu Vella són altres de les localitzacions on també s'han dut a terme activitats culturals. Les festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran demà dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional Castell de Focs.
3: Parlem ara també de castells, perquè els castellers de Sant Cugat del Vallès han celebrat avui la primera gran actuació a casa de la temporada amb motiu de Sant Ponç.
2: Els camises verdes amb nous caps de colla engeguen el curs amb l'objectiu de tornar a consolidar les figures de vuit. Ho ha seguit des de Cugat Mèdia el Sergio Morales.
8: La d'aquest diumenge era la primera gran cita dels castellers de Sant Cugat a casa del que va de temporada. Una temporada especial, ja que estrena dos nous caps de colla, Miquel Torregrossa i Marina Bons, que tenen el repte de tornar a consolidar els castells de vuit i recuperar la confiança entre els camises verda. Per fer-ho, comencen pràcticament de zero. Aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 8. de 7, amb la intenció de seguir treballant i tancar la temporada recuperant la clàssica de 8. A la jornada s'han acompanyat els castellers de la Vila de Gràcia, que han descarregat el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8. I per la seva banda també han participat a la jornada els Saballuts, que han descarregat la clàssica de 8.
3: Les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
3: Hem d'obrir els esports malauradament amb una notícia d'última hora, perquè el Futbol Club Barcelona ha confirmat fa poca estona la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip.
2: Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. En un comunicat a la xarxa social X, el club fa arribar el seu afecte a Hansi Flick i assenyala que comparteix el seu dolor i que l'acompanya en aquest moment difícil.
3: Veurem, doncs, si finalment Hansi Flick s'asseu a la banqueta en un partit que, en principi, i a hores d'ara, no perilla pel que fa a la seva suspensió. Parlem, doncs, ja del clàssic, perquè aquesta nit, en l'apartat ja merament esportiu, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho, a més, per primer cop a la història, precisament davant del Real Madrid.
2: Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. A més del rebombori extraesportiu, els blancs se'ls hi suma la baixa d'Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria.
3: I per la seva banda, l'Espanyol s'apropa al descens després d'una nova derrota.
2: Els blanquiblaus van veure com el Sevilla capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys, ja que juga dilluns, en té només un.
3: Fent parada ara la primera federació, on avui el Nàstic es juga alguna cosa més que 3 punts al camp del Tarazona.
2: Un triomf deixaria els grana amb la permanència molt ben encarrilada, però en cas de perdre, l'escenari canviaria radicalment. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
10: El Nàstic buscarà aquesta tarda aquí a Tarazona guanyar i tancar la permanència a la categoria. Els tarragonins volen capgirar els resultats i sensacions fora de casa per sumar els 3 punts aquí a terres aragoneses. El Nàstic veu el partit d'avui com la gran oportunitat per donar per segellada la permanència a la categoria una temporada més. Una victòria dels granes deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria l'equip aragonès 4 punts més el gol a Veraix, quan només quedarien ja 2 partits, el que vol dir 6 punts en joc. Una victòria avui donaria virtualment aquesta salvació en el partit més important de la temporada, com l'ha definit el davanter del Nàstic, Pau Martínez.
11: Creo que el equipo es consciente de la situación, de que vamos a ir a ganar y a sacar el resultado que todos queremos. Que la semana pasada dijimos que era el partido más importante de la temporada, esta semana vuelve a serlo. Sabemos el tipo de rival que tenemos el domingo, el tipo de campo.
10: El Nàstic no estarà sol aquesta tarda al municipal de Tarazona, perquè en 3 hores, el passat dilluns, l'equip va vendre les 300 entrades de les que disponia per la seva afició.
3: Canviem d'esport, parlem ara de bàsquet i en aquest cas femení, perquè aquesta tarda l'Espar Girona es juga el seu no sé a la final de la Lliga Femenina.
2: Les gironines buscaran derrotar el València Bàsquet després de perdre per només un punt el partit d'anada. La prèvia des de Girona FM, Jan Torrent.
12: L'Espar Girona aquesta tarda té l'oportunitat de tornar a la final de la Lliga Femenina Endesa. Fa 7 anys que no aconsegueix aquesta fita. Les gironines van perdre el primer partit a València 67-66. Per tant, per assolir el bitllet a la final, han de guanyar el maig per 2 punts. Robert Deñiguez ha explicat que encara no sap amb quines jugadores podrà comptar. Li ha donat molta importància a les hores prèvies al partit pel descans de les seves jugadores. A València, les jugadores del mateix Roberto Deñiguez van jugar amb molèsties. Claraol, Maria Pulivali són les jugadores més tocades. Però va tornar Laura Quevedo, que des del 19 d'abril, és a dir, l'últim partit de la final a 6, a Saragossa, no jugava cap partit. Fontejau espera una gran entrada, tot i haver començat aquest mateix cap de setmana el temps de flors. El tècnic basc ha demanat a l'afició que les ajudi, com ho ha fet en cada partit. Una victòria de tan sols 2 punts de diferència és el que necessita l'Espar Girona de Roberto Íñiguez per ser a la final de la Lliga. El maig començarà a les 7 de la tarda a Fontejau.
3: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè el Barça es juga avui la final de la Champions. Vuit anys després de guanyar el seu últim títol en competició continental, els blaugranes jugaran aquesta nova final, en aquest cas davant del Porto, amb qui precisament van guanyar la seva última Champions ara fa 8 temporades. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els 14 passatgers espanyols de l'Ondius ja són de camí a Madrid, on començaran la quarantena.
4: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants. De moment, sense incidències.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: L'activista catalano-palestí Saïf Abu-Kaixeh ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
4: Abu-Kaixeh arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel.
2: I en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons.
4: Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals celebren la xifra fins a les 40 en el que portem de 2026.
2: Més successos, nova agressió a la presó de Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària ahir dissabte.
4: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i el matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores del migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a l'espera de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant el territori català, arribant a la Catalunya central, i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més alta respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
2: I en l'àmbit local, Lleida Televisió celebra avui el seu 25è aniversari.
4: Ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts de la Festa Major de la ciutat.
2: I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. A més, el partit agafa un caire encara més especial perquè fa uns minuts hem conegut la mort del pare de l'entrenador blaugrana, Hansi Flick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són de camí a Madrid, on allà començaran la quarantena.
4: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants. De moment, tot plegat ha sigut sense incidències. Tots els detalls ens els porta Norma Lebrero.
6: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans, vestit amb epis, mascaretes FFTP i amb les pertinences bàsiques protegides dins de bosses de plàstic. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la unitat militar d'emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid. Mònica García, ministra de Sanitat, explicava a primera hora que tot estava funcionant segons el protocol previst.
7: El fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos y el operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Pero ahora es el momento de que nos dejen trabajar.
6: Els següents passatgers que han desembarcat han estat els neerlandesos, alemanys i grecs. Per avui hi ha 10 avions fletats per Canadà, Turquia, Gran Bretanya, França, Irlanda i els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, demà a la tarda. El director general de l'OMS ha volgut tranquil·litzar la població.
8: This is not another COVID.
9: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
8: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how...
9: I per dir això, ens basem en com es comporta aquest virus, que el coneixem molt bé.
8: Because this virus is well known.
6: Després, l'Ondius farà repostatge de combustible i marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran. Marxarà encara amb una trentena de tripulants i el cadàver a bord de la passatgera alemanya que va morir fa una setmana.
2: Deixem ara de banda l'antivirus, però seguim parlant en òrbita de salut i sanitat, i en aquest cas a casa nostra, i és que el col·lectiu de l'infermeria reclama tenir més pes en la presa de decisions dins del sistema sanitari i una major presència en els espais de responsabilitat pública.
4: Així ho defensa el president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers, Borja Manzanares, en una entrevista al programa Ciutadella.
10: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts professionals i les infermeres representem un eix vertebrador dintre del sistema de salut, però sempre en esferes de poca o escassa decisió. Quan nosaltres diem de sumar la mirada infermera a les decisions, no vol dir que vulguem treure altres professionals, sinó que volem fer que els equips tinguin més infermeres per sumar la visió de les infermeres. Creiem que som un col·lectiu que som dels més nombrosos dintre del sistema sanitari, per tant, la nostra aportació és important.
4: L'entrevista sencera es podrà seguir aquest diumenge a 9:45 de la nit a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més.
2: L'activista catalano-palestí de la Global Sumud Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat aquest matí juntament amb Tiago Ávila.
4: Abukeshek arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abukeshek ha agraït la mobilització ciutadana.
11: He deixat enrere milers de presoners palestins, infants, dones i homes. Estic segur que el tracte que jo he patit no pot comparar-se amb el patiment que ells estan vivint, els testimonis que sentim sobre les tortures i les violacions que pateixen diàriament. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
4: Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació a Abukeshek, de què ha estat, com dèiem, deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí des d'on agafarà el vol cap a Catalunya.
2: Obrim ja plana de successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
4: L'avís de l'accident s'ha rebut passades 10 minuts de les 9, al camí de Rodans, per causes que s'estan investigant un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys i veí dels Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i la quarta només durant aquest cap de setmana.
2: Seguim amb successos. Nova agressió a Brians 2, i és que els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest dissabte.
4: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. Ens dona més detalls Núria Parera.
12: Una nova agressió a funcionaris penitenciaris al mòdul MR8 de Brians 2 ha tornat a alertar els treballadors del centre. Segons UGT Presons, un intern va atacar sobtadament a la cap d'unitat, fet que va obligar a activar un codi 2 per reduir-lo. La portaveu del sindicat, Montserrat Balaguer, assegura que la situació és cada vegada més complicada.
13: Senzillament ha començat a parlar així en veu, sense entendre, en paraules inintel·ligibles, ha escopinat al terra i acte seguit ha anat a encarar-se a la cap d'unitat perquè necessita l'ajuda de tots els protocols de suport per reduir-lo i contenir-lo i al final doncs, ha acabat amb una contenció mecànica.
12: Des del sindicat alerten que la situació de violència dins del centre és cada cop més freqüent i ho relacionen amb la manca de personal.
13: És el centre on menys dotació s'ha vist incrementada aquesta plantilla i a més avui estan amb un 20% més d'interns. Que cada cop hi hagi més agressivitat, hi hagi més permissivitat i hi hagi més agressions. Que s'ha de dimensionar i s'ha d'augmentar. Hi ha persones amb una borsa de treball que estan sense treballar, mentre estan, ens estan agredint i falta personal a Brians 2.
12: Des d'UGT Presons asseguren que la plantilla està molt cansada de la situació i no descarten emprendre accions més contundents si no arriben solucions immediates.
2: Seguim amb successos i tornem a les carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals hi ha un crític, 5 greus i 2 menys greus.
4: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat a la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles.
2: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir un home sense llar a Rubí per raons d'aporofòbia o odi a les persones sense sostre.
4: Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys, mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra, després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.
2: Obrim plana política i ho fem amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions.
4: Dalmau, amb declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de Mauthausen, a Àustria, ha fet una crida a la responsabilitat per part de l'oposició.
14: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats a atendre els problemes del país, amb un govern que atén, està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
2: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa electoral pel proper dijous.
4: En una entrevista a RAC1, Niubó considera l'anunci de 17 vagues desproporcionat, mentre ha defensat la remuneració de les jornades de colònies pels professors.
15: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no? Fora de micros, doncs, que és veritat que no? En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no? Que s'ha parlat sovint d'aquestes doncs, nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies, doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve.
2: Per últim, Niubó també ha negat conèixer res sobre la presumpta infiltració d'agents en una assemblea de mestres conegut fa uns dies. I per últim, el cas Innova, que investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció del nou hospital Sant Joan de Reus, es començarà a jutjar a partir de demà a l'Audiència de Tarragona, 14 anys després del seu esclat.
4: En la primera jornada s'abordaran les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada anirà després, la segona part. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, o l'arquitecte Jorge Basteteza, són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, Ventura, Torrell, Gómez i Luqui, s'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.

0: gust. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Fem un cop d'ull ara amb les notícies de proximitat. Comencem a Lleida, i és que Lleida Televisió avui està d'aniversari.
2: Avui fa 25 anys, ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat. Tot en una jornada en la qual també hi haurà espai per mirar el passat, el present i el futur. Tot plegat ens ho explica el Marc Piqué.
3: El 10 de maig de 2001 es van iniciar les emissions en antena a Lleida Televisió. Per recordar aquesta efemèride, s'ha preparat una programació especial aquest diumenge des de la Revetlla dels Camps Elisis, en un plató instal·lat al costat de l'escenari principal. Els treballadors actuals seran els encarregats de conduir un programa que permetrà recordar alguns dels moments més importants d'aquests 25 anys capturats per les càmeres de Lleida Televisió. A partir d'imatges antigues es construirà un relat sobre com ha evolucionat tecnològicament la televisió del grup Segre. En parla el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández.
4: En aquests 25 anys hem crescut al costat dels lleidatans i les lleidatanes. De fet, existim gràcies a ells i, evidentment, per nosaltres celebrar-ho al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Vam néixer amb un pregó de Festa Major de Lleida i enguany ho celebrarem amb una revetlla que és la de la Festa Major de Lleida. Nosaltres no l'organitzem, l'organitza l'Ajuntament de Lleida, i ens han permès que ens hi sumem. Per tant, encantats de la vida, perquè Lleida Televisió el que fa això és sumar-se sempre a lo que hi ha a Lleida.
3: El programa especial s'oferirà a partir de 8:15 PM durant les pauses dels concerts, que també es podran veure en directe per Lleida Televisió, amb les actuacions de l'ENA, 31 FAM i Auxili.
1: Aquesta revetlla del 25è aniversari de Lleida Televisió també es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I de Lleida ens n'anem, en aquest cas, a una altra capital de demarcació, en aquest cas a Girona, on Adopta'm és el nom de la iniciativa que s'ha dut a terme avui per tal de fomentar l'adopció responsable i buscar donar una nova llar a gossos abandonats.
2: Es fa cada 3 mesos a l'explanada del pavelló de Fontejau i està oberta a totes aquelles persones i famílies que vulguin donar a tots aquests gossos l'amor que necessiten. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
5: Aquest diumenge 10 de maig s'ha celebrat la trobada trimestral Adopta'm, una iniciativa de la residència canina La Devesa que busca conscienciar de la importància de l'adopció dels gossos per sobre de no pas la compra. Així ens ho explica Jordi Ametller Batlle, coordinador de la residència.
6: Ja hem tingut una iniciativa que intentem fer-la cada trimestre aquí a Girona, i bueno, i com podeu veure, hi ha tots els gossos de mitja província, no? Gossos abandonats, sense sostre, i bueno, i l'iniciativa, precisament el més important d'aquesta iniciativa és que, doncs, bueno, conscienciar la gent de que hi ha molts de gossos que busquen una llar i intentar prioritzar l'adopció a la compra.
5: Iniciatives com aquestes busquen donar llar a gossos abandonats que veuen com la societat prefereix cada vegada més comprar animals que no pas adoptar-los.
1: I passem també pel Vallès Oriental, on el Tour de França ja ha engegat el seu compte enrere particular.
2: Quan falten 2 mesos per l'arribada de la cursa, municipis com Sant Feliu de Codines i Caldes de Montbui ja preparen activitats i dispositius especials pel pas dels pilots el pròxim 6 de juliol. Ens n'informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
7: Si és que la C-59 quedarà tallada al trànsit entre les 9 del matí i les 2 del migdia al seu pas per Sant Feliu de Codines, en una jornada que portarà una de les competicions esportives més seguides del món fins al territori. Més enllà de les afectacions viàries, els municipis també han començat a organitzar activitats vinculades al Tour. A Sant Feliu, la programació prèvia arrencarà el 15 de maig amb una xerrada amb el periodista esportiu Carlos de Andrés. I a Caldes de Montbui, una de les propostes destacades serà l'exhibició del trofeu oficial del Tour al Museu Termàlia. Els regidors d'esports de Sant Feliu i Caldes, Miquel Palau i Meritxell Fabregat, coincideixen a destacar la dimensió internacional de l'esdeveniment.
8: Que passi el Tour de França per aquí és un event esportiu dels més importants que hagin passat a Sant Feliu a la història.
9: Del 12 al 14 de juny acollirem el trofeu al Museu Termàlia. Doncs el que pretenem, d'alguna manera, és generar un ambient del Tour, doncs, des de tots els àmbits.
7: Els ajuntaments ja han començat a informar empreses, comerços i veïns sobre les restriccions de mobilitat previstes durant aquella jornada, amb l'objectiu de minimitzar les afectacions. I és que el 6 de juliol, durant unes hores, la C-59 deixarà de ser una carretera de pas habitual per convertir-se en escenari del Tour de França.
1: Música. Obrim ja el bloc cultural i tornem a Lleida en aquest cas perquè gegants i castellers han mobilitzat els carrers de la ciutat en el marc del tercer dia de les festes de maig.
2: La participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i zones properes, en actes com la trobada gegantera i posterior cercavila, on els gegants han desfilat des de la plaça Blas Infante. Així mateix, els castellers de Lleida també han tenyit de bordeus la plaça de la Paeria en una diada amb la colla vella dels Xiquets de Valls i els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. I ens n'anem fins als Camps Elisis de la capital del Segrià i la Seu Vella, on són altres de les localitzacions on també s'han dut a terme aquestes activitats culturals. Aquestes festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran demà dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional Castell de Focs.
1: Marxem ara fins a l'extrem sud del país perquè la cultura i el compromís social es vesteixen de gala avui també a Amposta per celebrar els 30 anys dalt dels escenaris de la cantautora ebrenca Montse Castellà.
2: L'Auditori de la Fila acollirà a les 6 de la tarda el concert de presentació del 8è disc de l'artista, Groenlàndia, que servirà també com a cloenda del Festival Barnasants. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
10: Groenlàndia és el títol d'este treball commemoratiu, que no només és una compilació, sinó un projecte antològic on l'artista ebrenca fa balanç de la seva trajectòria artística i vital. El nou disc fa un paral·lelisme entre el poble inuit i el poble català, dos minories remotes unides per amenaces similars, des de l'emergència climàtica fins a l'ascens de l'extrema dreta. De fet, Castellà ha encunyat el terme d'escultura per parlar de la pèrdua de gel i simultàniament de la pèrdua de capacitat crítica de la societat.
11: Amenaçades les dues per la pujada del nivell del mar, per una banda, i per la pujada de l'extrema dreta, per l'altra. Llavors me va agradar la idea de vincular els conceptes d'escalfament i ignorància, que és pèrdua de gel, no?, i pèrdua de capacitat de ser crítics i de pensar.
10: El disc inclou el senzill Lliure, amb música de Lluís Llach, i també col·laboracions. Una d'elles és la de la banda de la Sènia, que estarà en este concert. La cita és diumenge, 10 de maig, a les 6 de la tarda, a l'Auditori de la Fila d'Amposta.
1: Són les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del clàssic, però amb una notícia que hem conegut durant aquest Notícies en xarxa, i és que el Futbol Club Barcelona ha confirmat la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip.
2: Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. En un comunicat a la xarxa social X, el club fa arribar el seu afecte a Hansi Flick i assenyala que comparteix el seu dolor i que l'acompanya en aquest moment difícil.
1: I ara sí, en l'apartat merament esportiu, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho a més per primer cop a la història amb un clàssic.
2: Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. A més del rembombori extraesportiu, als blancs els hi suma la baixa d'Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria.
1: Seguim a la primera divisió perquè l'Espanyol s'apropa al descens després de patir una nova derrota.
2: Els blanquiblaus van veure com el Sevilla capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys ja que juga dilluns, en té només un.
1: Passem ara a la primera federació, on avui el Nàstic es juga alguna cosa més que 3 punts al camp del Tarazona.
2: Un triomf deixaria els gran amb la permanència molt ben encarrilada, però en cas de perdre, l'escenari canviaria radicalment. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
12: El Nàstic buscarà aquesta tarda aquí a Tarazona guanyar i tancar la permanència a la categoria. Els tarragonins volen capgirar els resultats i sensacions fora de casa per sumar els 3 punts aquí a terres aragoneses. El Nàstic veu el partit d'avui com la gran oportunitat per donar per segellada la permanència a la categoria una temporada a més. Una victòria dels granes deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria l'equip aragonès 4 punts més el gol a Veraix, quan només quedarien ja 2 partits, el que vol dir 6 punts en joc. Una victòria avui donaria virtualment aquesta salvació en el partit més important de la temporada, com l'ha definit el davanter del Nàstic, Pau Martínez.
13: Creo que el equipo es consciente de la situación, de que vamos a ir a ganar y a sacar el resultado que todos queremos. Que la semana pasada dijimos que era el partido más importante de la temporada, esta semana vuelve a serlo. Sabemos el tipo de rival que tenemos el domingo, el tipo de campo.
12: El Nàstic no estarà sol aquesta tarda al municipal de Tarazona perquè en 3 hores, el passat dilluns, l'equip va vendre les 300 entrades de les que disponia per la seva afició.
1: Baixem un grau més fins a la segona federació perquè el Reus va empatar en el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens.
2: El Reus no ha passat de l'empat a 0 davant l'Ourense en el partit d'anada de les semifinals de play-off d'ascens a primera federació. Dissabte vinent, a Ourense, serà el partit de tornada.
1: I encara un graó per sota a la tercera ref al grup català. Aquest migdia s'ha disputat el gruix de la darrera jornada on s'havien de decidir els equips que disputarien el play-off d'ascens a segona federació i els tres equips que finalment jugaran la temporada que ve a la Lliga Elite. Els resultats han estat els següents: per a la de 5, Muntanyes a 0, Can Vidalet 1, Cerdanyola 2, Europa B 0, Mollerussa 3, Grama 1, Vilassar de Mar 0, Hospitalet 0, Cornellà 0, Lleida 1, Vilanova 2 i Unió Esportiva Vic 0, Badalona 1. Amb aquests resultats, els quatre equips que jugaran el play-off d'ascens seran el Badalona, el Cornellà, el Vilanova i l'Hospitalet, i els tres equips que la temporada vinent jugaran a la Lliga Elite seran el Can Vidalet, la Unió Esportiva Vic i el Lleida. Canviem d'esport, en aquest cas ens n'anem al ciclisme perquè la catalana Paula Blasi ha fet història.
2: S'ha convertit en la primera catalana i espanyola en guanyar la Vuelta. I això que Blasi partia amb 18 de segons de desavantatge respecte a qui era líder, la neerlandesa Van der Breggen, i ha aconseguit retallar-hi en l'ascens final ni més ni menys que a l'Angliru. Blasi ha acabat aquesta darrera etapa amb 24 segons més que Van der Breggen i, per tant, s'ha proclamat campiona.
1: I tanquem amb hoquei patins perquè el Barça avui torna a jugar una final de la Champions 8 anys després.
2: 8 anys després, com us diem, quan van guanyar també l'últim títol en competició continental. Els blaugranes s'han imposat 3-4 al Benfica d'Edu Castro. Pau Bargall i Nil Roca ja jugaran el títol aquesta tarda a les 7 contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat l'última Champions.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Molt bona tarda a tothom. Som avui a la penúltima jornada de l'Hockey Lliga Plata, la jornada número 21, l'última al pavelló parroquial avui en aquesta tarda de diumenge. Partit que ha de començar en un minut, per tant ja us aviso que començarà tard. Anem a repassar les alineacions ràpidament abans de saludar els meus acompanyants. Avui ens visita el Sant Cugat. Bé, amb el 10 Pol Miró, amb el 4 Jordi Bosch, amb el 8 Oriol Anyols, amb el 9 Marc Xicota, amb el 11 Pablo Rodríguez, amb el 13 i capità Lucas Vicent, amb el 38 Oriol Llorenç, amb el 79 Pau Roquet i amb el 61 i porter Nes Cantador, entrenats per Òscar González. Per part del Club Edit Tordera, amb el 10 Pau Carbonell, amb el 2 Nacho Fernández, amb el 3 Beto Amores, amb el 5 Arnau Vidal, amb el 6 Eric Elias, amb el 7 i capità Pau Muñoz, amb el 8 Dani Traqui, amb el 9 Max Martos, amb el 87 Marc Vila i amb el 1 Marc Joseph. Aquests són els 10 jugadors de Climent Muñoz. Aprofito per saludar avui els meus companys. Avui m'acompanya Jordi Duran, avui d'una peça. Jordi, què tal, com estàs?
1: Molt bona tarda, Pol.
0: Bé, content, no, avui?
1: Sí, avui estic content després de tot el que vam viure ahir, que per sort també ens vas poder acompanyar. I canviar una mica l'esport, mai havia... Bueno, és la meva primera vegada, m'estreno, Pol, amb hoquei, eh?
0: Bé. Crec que és dels millors partits que podies venir a estrenar-te, perquè és partit on no hi haurà cap dels dos equips si juguen res. Per tant, és un partit molt fàcil avui, partit de disfrutar, i espero que no només disfrutin els jugadors, sinó que després també disfrutem nosaltres. Per part del Tordera, jo us puc avançar la primera novetat en l'alineació. Com hem dit mentre repassava tota la convocatòria, amb el 10 Pau Carbonell serà avui el porter titular. Per part del Sant Cugat, de moment no veig cap sorpresa, perquè veig que Nes es prepara

0: 107.1 FM.
1: Anem a cantar tots junts. L'Ei, company, vinga!

0: que la, la, o sigui, la intensitat
1: no juga res, però sí que és cert que no és que hagin sortit a passar l'estona cap als dos equips.
2: No, els dos ho estan intentant, sobretot jo crec que, mira, portem ja 22 minutets, la, pràcticament la meitat, no?, d'aquesta primera meitat. Jo diria que potser els sis primers minuts han estat més de domini visitant, o domini del Sant Cugat, ha viscut molt en camp defensiu de, del Tordera, i fins i tot doncs, en algunes jugades potser han creat una mica de sensació de perill, d'aparèixer gaire. En canvi, ara més cap al final d'aquest abans del temps mort, doncs sí que està tinguent, dominant el Tordera en aquestes jugades ofensives, està aconseguint trobar espais, i sobretot, la poden ajudar, estan trobant des de fora, amb, de distància, amb xuts potents, on el porter sí que, en Colmiro en aquest cas, doncs, sí que està havent d'intervenir. I d'això es tracta, d'anar provant, d'anar ficant a prova el porter rival i a veure si, si algun acaba entrant. Es veia també amb una mica frustrat, no?, d'aquestes últimes accions, que fins i tot ell ha sigut i ha tingut les primeres ocasions que ara està jugant. I s'ha de
1: per dir-vos exactament que el Joshua sí, per això que el porter el màxim que pot quedar és en 36 punts perquè queden 6 en joc. El Vic en té 36, en el cas que perdés els dos partits no l'acabaríem passant. I el Sant Cugat, per altra banda, està bé amb 20 punts, salgat, com dèiem, pel que lluita ara mateix és per veure si no, no ho veu, no ho perquè s'ha de estar al rei, sí que és cert que podríem enviar els dos partits.
3: Perquè quan el Tordera va guanyar per la fita, l'Eticat va perdre. Sí. Aquesta era la jornada clau també per l'Eticat.
1: I no va, va estar a punt de... De fet, va ser contra... No, mentida, la jornada passada va ser contra l'Eticat. Va ser un parell de jornades enrere. L'Eticat ja tenia el prop, no va arribar... No va arribar a guanyar. El Palaio, tornem al parroquial, és Nacho. Vola i ja després del... del temps fort, mans. Arnau per darrere la punteria i
2: ha sortit de Carbo, de la seva posició per treure l'àstica i enviar la pilota fora que acabava mort.
1: Aquesta bola a l'interior de l'àrea, hi ha hagut canvi de fer el Sant Cugat amb la camada i ha sortit Oriol Nou, perquè veig que també hi ha un altre canvi que també ha sortit el Sant Cugat. També que ha tingut minuts d'hora la temporada, poquets, que no, no ha tingut. Un que ha dit el perdut, molt bé, m'ha agradat. A mi, aquests petits minuts que hem pogut veure de mar. Més bé, que ara és el que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha dit, que ha d la falta. I es posen al partit la tercera de 4 de 3 en 0-0 en el marcador, però bé, que no diguis fins a la mitja part. Cap a Beton. Beton és aquí.
3: Està costant de moment fins a la pelota.
1: El porter no s'ha reiniciat aquesta passiu, se vola per aquí el guat en pista el torrent perquè s'ha reiniciat aquí sent la primera nivell. És la quarta del Sant Cugat, escuradeta a l'àrea aquesta falta. Haurem de veure què és el que prova el Tordera, de moment si acosta, bé tot, Tordera que té... Molt millor. Julián Durant i puja ràpida aquesta bola amb un xut per Xicota. És a Lucas Vicent. Lucas. La Paulió Llorenç i a falta de Joan Tordera és la ja el Sant Cugat, es Xicota, la Julián Llorenç, Fuyola, Jordi Bosch, Jordi avança metres, Julià, cap a Lluís Vicent, cap a Bosch, a l'era, Jordi, Gonçal, intenta de penjar aquesta bola, la Barra, Fusà, Cargo, acaba, era Julián Llorenç amb el cos, bola per al Tordera.
3: Però és escoltant.
1: És el meu Vidal. Cap a Vila. Vila cap a Beto. Beto. Porta el segon al centre de la pista. Julià Llorenç que prova el Jordi. El Jordi Bosch. Cap a... Lucas Vicent. Lucas des del lateral de l'àrea intenta l'interior per la defensa de Lito que ha passat l'estic per sobre el cap de Oriol Llorenç. Per tant serà bola per al Tordera. És Oriol Llorenç ara per darrere la porteria de Carme. És l'entrada d'àudio?
3: Sí, no l'ha fet càmera.
1: És Lucas Vicent ara jugant des del fons de la pista de Jordi Bosch. Jordi. Santu. Jordi Bosch.
0: tens la bola l'interior de l'àrea, no
2: no, perquè no hi trobo la línia d'entrada. Si tanco i es tornaria a reconèixer.
0: No sé. És una cosa.
2: Com si no sóc en una cosa.
0: Recuperat el so ara.

0: perquè van en aquests d'aquí, eh? No van en els d'aquí dalt, oi?
1: No,
0: això és el mateix.
1: No, aquests ja són de...
2: No, no, no.

0: Para la cámara.
1: Sí. Voy a quitar la cámara.

0: crec que ja hem recuperat el so. Ens arriba el cable, si no junta els dos cables. Sí, doncs hem recuperat el so, hi ha hagut penal a l'interior de l'àrea en el del Sant Cugat, el llançarà Arnau Vidal, la falta de 4 minuts i mig. Arnau en el punt de penal, entra Diblà sota pals, Pol Miró, aixeca, quin golaç d'Arnau. El gol de Club Petit Tordera, entra el primer, entra el gol d'Arnau Vidal, quin golaç acaba de fer el jugador del Tordera, entra Diblà en el penal. Primera, s'aprofita d'una de les normes que han introduït aquesta temporada i marca el primer. Arnau marca el 0 en el minut 21 del partit. Arriba de penal, és Lucas Vicent. Roquet cap a Lucas, Lucas cap a Pablo, quin peu que ha tret amb Pau Carbonell. Ojo, l'acció del Sant Cugat, que roba molt a dalt. Pau Roquet a l'interior de l'àrea, torna a aturar Pau, la vol per Eric. Eric intenta penjar per Beto, no hi arriba la passada. Beto cap a Eric. Eric, que juga des del fons de pista, cap a Vila. Vila amb Pau. Pau busca penjar aquesta bola a l'interior de l'àrea, la desvia la defensa del Sant Cugat. Cap a Vila, Vila amb Eric. Eric cap a Beto. Beto al centre de la pista buscant alguna jugada pel mig, acaba arrasant per Vila. Vila aixeca el cap, el jugador del Tordera juga enrere per Pau. Pau cap a Beto. Beto des de lateral, segueix Beto per darrere porteria, acaba llançant el primer pal, atura. Ve Pol Miró, que estava ben col·locat. Juga el Sant Cugat. És Roquet cap a Xicota. Xicota al centre de la pista, juga cap a Lucas Vicent. Lucas amb Arnau Roquet, amb Pol Roquet, perdó. Ara és Xicota. Xicota des del centre de la pista, prova el xut, refusa Carbo. La bola que la roba ve Pau Roquet. Xicota ara des del centre de la pista retrassa una miqueta més enrere per Lucas Vicent. És Pablo Rodríguez que prova el xut, la bola desviada, acaba anant fins a fora la pista. Serà bola per al Tordera. Hi ha canvi també. Mentre la bola sortia fora han sortit Vila i Beto, han entrat en pista Traqui i Max. Eric ja juga amb un dels jugadors que acaba d'entrar, en Max, que no fa un bon control, se l'emporta el Sant Cugat. És Roquet des de lateral, provava el xut creuat, refusa Carbo. La bola per Roquet a darrere porteria, juga cap a Lucas Vicent. Lucas amb Roquet, Roquet cap a Xicota, Xicota cap a Lucas, Lucas cap a Roquet, que prova el xut, refusa Pau. La bola que pot sortir a la contra el Tordera, acaba enfrenant-se en el 3x3. Traqui juga cap a Max, Max amb Traqui, Traqui cap a Eric, Eric cap a Pau. Pau obre ara amb Traqui. Traqui des del centre de la pista, juga amb Max a la valla. Max cap a Traqui, Traqui cap a Pau, Pau amb Eric, Eric cap a Max, Max amb Traqui. Traqui la penja per Pau, la bola que acaba sortint desviada. Juga el Sant Cugat, és Lucas Vicent. Lucas al fons de la pista, l'apreta Traqui. Segueix Traqui apretant a Vicent. Acaba podent fer la passada el capità del Sant Cugat. Prova el xut Pablo Rodríguez, la bola alta. És per Xicota. Hi ha falta de Max. És Xicola i Roquet qui posaran la bola en joc. Lucas Vicent cap a Roquet. Roquet que prova el xut i surt un misto, la bola fora. És Xicola, prova el xut des de lluny, la bola desviada. La bola per Pablo Rodríguez, Lucas Vicent, ara des de la valla, cap a Pablo, al racó de la pista del Tordera. Cap a Xicola. La bola que ha marxat desviada. A falta d'aquests 30 segons per arribar a la mitja part, Eric fa la passada llarga per Max. Max en pista contrària, juga cap a Pau, pot tenir l'última al Tordera. No passa la pista Pau Muñoz. Serà bola per al Sant Cugat, que serà qui sembla que finalment tindrà l'última. 20 segons. Roquet cap a Lucas Vicent. Lucas cap a Xicola. Xicola amb Pablo. Pablo cap a Lucas. Lucas cap a Roquet. Roquet intentava fer la passada cap a Pablo. La bola desviada al fons de la pista del Tordera. Proven el remat pel primer pal. Acaba així la primera part. Tordera 1, Sant Cugat 0. Primera, molt bona primera part del Tordera, sobretot pel que fa en àmbit defensiu. Un Tordera que marxa als vestidors amb avantatge, marxa amb el domini en el marcador gràcies al penal molt ben executat d'Arnau Vidal. Un penal que ha pogut entrar Di Blanc en comptes de fer el xut, que és el que podries esperar. I ara no sé si hi haurà moviment de porters a la mitja part, perquè està...
1: Fa tota la pinta, per part del Sant Cugat, eh?
0: No.
1: El Tordera també?
0: És que jo crec que serà només del Tordera, perquè a Nes l'he vist deixar les coses a dintre la banqueta, i si t'hi fixes, Carbo ja va sense la meitat de les protecions.
1: Ja, és veritat, no? Estrany, no? Que a la mitja part... Bueno, és un partit que també, com ja no juga res, sí. Es podria disputar tot sencer, Carbo.
0: A més, sí, o sigui, el podries posar tot sencer, però també t'ho dic així, parlant amb ell, m'ha dit que és complicat que aguanti tot el partit després de no haver jugat ni un partit sencer o d'haver jugat un partit sencer tota la temporada, molt a l'inici, i ara tornar i jugar, i després d'haver estat lesionat diversos cops durant aquesta temporada, per això complicat jugar el partit sencer. Però bé, sembla que...
1: Bueno, però, ostres, jugar aquests primers 25, que no portaria 0, a més has tingut també algunes aturades de mèrit, és a dir, ha arribat al Sant Cugat,
0: sí, sí.
1: Cargú, doncs, que ha estat present, s'ha fet imposar i ha tret a l'equip de certes situacions de perill a la porteria, per tant, ostres, bons minuts.
0: I tant, per felicitar-lo, han sigut aquests... primers 25 minuts, ha mantingut la porteria 0, per tant immillorable per ell. Pel que fa a la resta de jugadors del Tordera, prou bé també. Els hem vist sòlids defensius, els hem vist movent la bola bé en atac. Ens ha costat al principi arribar, ens n'hem sortit, hem arribat i hem trobat porteria. I després Nacho ha sigut capaç de provocar el penal, i no només provocar-lo, sinó que Arnau ha sigut capaç de poder-lo convertir, definint molt bé, definint com calia, perquè sortia el porter Pol Miró, havia sortit molt bé, havia trobat bé aquest espai que deixava per dalt Arnau Vidal, i després amb un remat que no només és bo, sinó que també és preciós, aconsegueix això, donar-li l'avantatge al Tordera. Veig també a Josef que l'escalfen.
1: Sí.
0: No només l'escalfen l'escalfen jugadors de la base, no l'escalfen Carbo, com a vegades és normal que el segon porter l'escalfi el porter que l'ha estat jugant la primera part.
1: Sí.
0: L'escalfen els jugadors del juvenil A, el juvenil A que ve de jugar avui al matí campionats de Catalunya. Han quedat quarts, sí. Quarts de Catalunya.
1: Han jugat aquest tercer i quart lloc, no? Contra Mataró, Han perdut en els directes.
0: El van guanyar a la fase de grups,
1: sí.
0: però bé, no se'ns ha donat en aquests campionats. Però bé, és per felicitar-los. També els enviem nosaltres la felicitació ja des d'aquí, perquè bé, tot i que quedin quarts en uns campionats de vuit, has de veure la vista general, perquè no són quarts de vuit, sinó que són quarts de Catalunya. Per tant, per felicitar-los també des d'aquí la magnífica temporada que han fet, no només en el juvenil, sinó que alguns, per exemple, Nil Pacho, ara que el veiem, que era un dels que rematava Josep, ha jugat alguns partits amb el Catalana. Un altre que us sonarà més, que no està en pista, és a Ruggiero, el porter, que no només ha anat convocat amb el primer equip en algun partit quan Carbo ha estat lesionat, sinó que també ha sigut el porter del Primera Catalana durant tota la temporada. Bé, és un grup que il·lusiona, és un grup que porta molts anys junts jugant aquí a Tordera i que aviat en començarem a veure algun, si no és en el primer equip, a tenir més minuts en aquestes categories sèniors del Tordera. Tornant al que fa a l'Hockey Plata, mentre et busco la classificació i els resultats d'avui, perquè tenim un moviment, com estàs veient el partit, tu, Jordi?
1: No, al final és un partit atractiu de veure. Ho has anat comentant tu, Vull dir, no és un match que ha necessitat per ser protagonista, sinó que els dos equips ja no juguen res, el Tordera en quinta posició, en cinquena posició, perdoneu, que ja no juga res, és a dir, pot anar més amunt, perquè com comentava l'inici del partit del Vic, que és quart, que està jugant també en aquest moment, no s'està bé per la bola veraix, no es podria passar, però amb aquesta quina posició, que és l'objectiu que té la plantilla, doncs poder estar dins d'aquest top 5, ostres, de cares a preparar la temporada vinent, també és un salt qualitatiu que hi ha dins del club per veure si es pot aspirar alguna coseta més. Però centrats en el partit, pel que em comentaves, Pol, ho hem anat dient, ha sigut una mitja part on potser l'inici del partit ha dominat molt més el Sant Cugat, sobretot visquent amb el camp, amb camp ofensiu, una Tordera amb aquest bloc baix que ja ens té acostumats, doncs s'ha fet fort, ha tingut les seves ocasions per sortir a la contra, però no dominava gaire el partit. Ha sigut més o menys després d'un temps mort del Sant Cugat, quan el Tordera ja s'ha vist bé, ha començat a dominar l'atac, el Sant Cugat no ha tingut ocasions clares tampoc, perquè amb les contres el Tordera feia un bon balanç defensiu, i quan el Tordera ha anat provant, al final ha tingut la seva recompensa amb aquest gol, que de moment li dona aquest avantatge per la mínima, només per 1-0.
0: Doncs abans que se'ns acabi la mitja part, repassem els resultats d'avui. Hi ha hagut un Mataró 8, Companyia de Maria 3, partit que s'ha jugat avui a la 1:30, i després ja ve tot el carrusel de partits que hi ha avui diumenge a les 4:10, el Reus 2, Colaceta 3, per tant, males notícies per l'Alpicat, perquè el Colaceta està guanyant a domicili amb el Reus. El seguim nosaltres guanyant per 1-0 al Sant Cugat, l'Alpicat 0-0 de moment amb el GEC, per tant, partit crític també de la part baixa. Vic 0, Lloret 0, partit que també decidirà aquesta...
1: Sí, la part alta, no?
0: Aquesta part alta. I l'altre és aquest Manlleu 2, Dominico 0, partit en el descans també. A veure...
1: Doncs el Manlleu, que de moment ara seria líder de nou,
0: sí.
1: Sobrepassant el Lloret, que el Lloret haurà d'intentar doncs, fer la feina contra el Vic a domicili, el Manlleu que està guanyant a casa seva. Bé, resultats que la part alta posen la bé interessant, i per la part baixa que, ostres, doncs pels interessos tordarencs, doncs estaria molt millor que baixés el Holaceta, veritat, que no pas del Picat, per la, de cares ja mirant la temporada vinent.
0: I tant. Hi ha un altre partit aquí de federació que ja veiem que serà el de la jornada 22, és el Sant Cugat Reus, el dia 13, que si no m'equivoco és dimecres a les 9 de la nit a Sant Cugat.
1: Sí, ostres, doncs bon desplaçament del Reus, a les 9 del vespre.
0: Sí, sí. Veiem ja els jugadors que tornen a pista. Vaig a repassar ràpidament aquesta part baixa de la classificació i part alta. A falta de que sumin els partits d'avui, està líder el Lloret amb 41, el segueix el Mataró amb 40, aquests serien els dos de la zona de playoff. Tercer està el Mataró amb un partit més i 37, i el segueix quart el Vic amb 36. Per tant, el Vic podria passar avui al Mataró si guanyés el seu partit.
1: Amb el Mataró, el Tordera té el gol a veres perdut?
0: No, sí, sí, sí.
1: Ah.
0: Llavors, la part baixa està l'Alpicat amb 14, el Holacet amb 17. Per tant, l'Alpicat que necessita guanyar i que el Holacet perdi per empatar-lo a punts. Però és que, a més, l'Alpicat necessitarà superar-lo en punts. Per tant...
1: I el duel de l'última jornada...
0: T'ho dic ara. No és un Alpicat Holaceta.
1: No.
0: Perquè molaria molt, però no.
1: Home, hagués estat increïble, eh?
0: No, no. És un Holaceta Manlleu. Sí, però és que l'Alpicat tampoc ho té gens fàcil perquè se'n va a Galícia contra el Companyia. Sí que és cert que el Companyia jugarà moltes menys coses de les que jugarà el Manlleu.
1: Exacte.
0: Perquè el Manlleu probablement s'estigui jugant l'ascens directe. Però... guanyar Galícia mai és fàcil.
1: No, mai és fàcil, però pitjors coses hem vist. Com tu dius, el Companyia de Maria, que ja no juga res, per tant, bé, no hi hauria... Bé, potser el ritme, l'intensitat, no és la...
0: No, ja et dic jo que no serà la mateixa quan un Alpicat juga en sa la vida.
1: Clar, llavors aquí l'Alpicat sí que es jugaria a tot, per tant... Que la part baixa no es decidirà fins a l'última jornada, i això és el que ens agrada, eh?
0: Sí, no, tant la part baixa com la part alta, segurament, perquè la zona de playoff també estarà discutida, més si el Vic guanya avui i el Lloret no suma de 3. Anem en el partit, ja, com us avançàvem, el Tordera ha canviat el porter, ha entrat a Joseph, el Sant Cugat no ho ha fet, segueix Pol Miró en porteria, que ja... ha fet la primera aturada
1: El temps, el marcador, crec que hi ha hagut un error.
0: Sí, perquè...
1: Ha comptat...
0: No, és que està comptant cap a dalt.
1: Sí, exacte.
0: Ara que veiem que ens el tornen a posar a zero, veurem a veure des d'on comencem. Hauríem de començar des del 24-50, si ho volen fer des del... més o menys.
1: Sí, sí, sí, me la sé, perquè estan deixant ara córrer el rellotge. Veurem fins a quan diuen els àrbitres, doncs mira...
0: 24-51.
1: Sí, 9 segons que han passat.
0: Doncs el Sant Cugat que sacarà la bola, 24-50 al final.
1: Mira.
0: Han restat un segon més.
1: Un segon més, sí.
0: Bé, també, mentre tu havies anat a la ràdio a buscar-nos aquests cables per canviar, ha vingut també habituals ja avui en el pavelló gent del futbol. Conec a Àlex Sánchez, a veure si em pots ajudar. Qui és l'altre, aquí dalt a l'esquerra.
1: Sí, Àlex Sánchez i Pitu, que bé, Pitu ja és el delegat, es va retirar la temporada passada. Però, ostres, que ahir Pol van viure un duel emocionant, a Sils, que es decidirà la Lliga, perquè si el Sils guanyava la Lliga contra Tordera, però Tordera va guanyar en el minut 84 amb un gol, cosa que deixa el Tordera líder a la classificació amb 2 punts, i tota la Lliga es decidirà el proper cap de setmana, l'última jornada de Lliga.
0: Tens data ja?
1: Sí, és el dissabte, mira, ara t'ho diré, però el Tordera que ho té complicat, però depèn de si mateix, perquè... amb un empat o una victòria decidiria la Lliga i faria campions de Lliga. El Tordera, cosa que significaria l'ascens directe cap a segona catalana.
0: Doncs confirma'ns l'hora, Jordi, perquè és un partit que sens dubte, menys tu i l'Ot, ningú es pot perdre.
1: Quina llàstima, però ens el mirarem per YouTube, eh?
0: No, segur. Segur, segur.
1: Mira, doncs jugarà el 16 de maig, el dissabte, a les 5 de la tarda.
0: Doncs hora immillorable, la veritat, eh?
1: No, perfecte, un dissabte a la tarda, a més aquí Tordera, ostres.
0: I a més, partidàs també, o sigui, no és l'última jornada contra un equip que no jugui res, sinó que és l'última jornada contra el Guíxols.
1: Contra el tercer classificat, que el tercer classificat en el futbol, doncs, ostres, es classifiquen els 6 millors tercers de tota la tercera catalana, que són uns 17 o 18 grups, i el Guíxols està jugant a ser, doncs, el cinquè millor tercer, per tant, es juga encara la vida per entrar a playoff de segona catalana.
0: Doncs bé, convidats a tothom qui vulgui dissabte que ve a les 5 de la tarda al camp municipal de Tordera per aquest partit que bé, hauré de veure com ens quadren el hockey, a veure si amb aquesta jornada unificada no ens impedeixen veure el partit. Ocasió de perill ara pel Sant Cugat, mentre comentàvem altres coses d'altres esports. Han passat aquests potser dos primers minuts de segona part que heu pogut anar veient. Sant Cugat, que ha tingut ja una opció bastant clara. Juga el Tordera, és Pau Muñoz per darrere la porteria de Pol Miró. Segueix Pau al centre de la pista, prova el xut, la bola desviada, intenta caçar-la Max a l'interior de l'àrea, acaba anant desviada.
1: Pues no, Pol, tinc males notícies, i és que el Club Petit Tordera juga dissabte a les 5 de la tarda també a Girona contra el GIEC.
0: Doncs bé, et faré companyia per YouTube llavors, Jordi. És Max des del fons de la porta, des de la frontal de l'àrea, la bola morta a l'interior de l'àrea perquè la Txec i la Piquieri, que ha aturat fàcil Pol Miró, aconsegueix forçar aquest bullying en el lateral de l'àrea del Sant Cugat. La bola que ha anat alta des del bullying directament, serà bola per al Sant Cugat. És Lucas Vicent. Lucas des del centre de la pista, segueix Lucas, Pau que s'ha quedat sense estic, Lucas a l'interior de l'àrea sol.
1: Que bé, Josep.
0: Intentava rematar aquesta bola morta a l'aire. El Sant Cugat acaba en res, és Oriol Llorenç des de darrere la porteria de Josep, reinicia el passiu. És Oriol Llorenç encara des del centre de la pista, segueix Oriol, obre cap a Roquet. Roquet des del lateral, juga enrere cap a Lucas Vicent. És Oriol Anyols cap a Roquet. Roquet des del centre de la pista cap a Oriol Llorenç, que juga encara més enrere cap a Roquet, forçant jugar des del centre de la pista del Tordera. Hi ha falta en defensa, és la sisena, sí, del conjunt local, la setena, perdó, del conjunt local, a 3 de la directa. Lucas Vicent cap a Anyols. Anyols cap a Roquet. És Roquet cap a ningú perquè la recupera el Tordera. Estraqui cap a Max. Max amb Eric. Eric cap a Pau. Pau cap a Max. Max des de la frontal acaba fent la passada enrere. Juga Eric. Eric cap a Pau. Traqui. Ara és Eric. Eric cap a Traqui. Jugant des del centre de la pista el Tordera. Torna Max. Max cap a Pau. Pau intentava fer la passada des de darrere de la porteria perquè la cassa és Traqui, no hi arriba. És Roquet ara. Prova el xut, la bola desviada. Roquet cap a Oriol Llorenç. Anyol, prova el xut, la desvia Josep. I la bola per Traqui.
1: Ara el partit molt més calmat que la primera part, eh?
0: Sí.
1: Intentant anar a dormir el Tordera.
0: I ben fet que fa. Un Tordera que el que ens ha faltat aquesta temporada ha sigut això precisament.
1: Paciència, no?
0: I no només paciència, sinó que sapiguer dormir els partits quan estàs amb avantatge, moure la bola, fer possessions, sí, llargues i seguir arribant a porteria. És Eric, ara des del lateral, segueix Eric al fons de la pista, provava de penjar aquesta bola, no hi arriba ningú, se l'emporta Oriol Llorenç. Oriol cap a Lucas Vicent. Lucas.
1: Que bé, Eric.
0: Al fons de la pista, molt bé, Eric. Roba el jugador del Tordera, Eric Elias. Fa la passada llarga cap a Max. Max al fons de la pista, d'esquenes a porteria. Aixeca el cap, juga cap a Nacho. Nacho intenta marxar d'Oriol Anyol, se li acaba anant la bola massa llarga. La corre el 8 del Sant Cugat. Oriol cap a Lucas Vicent. És Roquet cap a Lucas Vicent. Ja falta, crec. Efectivament.
1: Sí, falta de Max.
0: És la vuitena del Tordera. S'apropa la directa ja. És Lucas Vicent cap a Roquet. La bola que acaba en alta després de que toqués en Joseph. És Eric. Eric cap a Max. Max, oh, que marxa d'un. Max, oh, que es plantava sol a davant de Pol Miró. Quina jugada ara de Max, de marxar per tècnica totalment.
1: Sí.
0: És Oriol Anyols cap a Lucas Vicent. Oriol cap a Roquet. Roquet amb Lucas Vicent. Lucas, que aprova el xut, la refusa Joseph. Li caurà Nacho. Nacho cap a Max. Max intenta marxar de la pressió del Sant Cugat. Segueix Max, creu a divisòria. A punt de robar-la al Sant Cugat. És Anyols al fons de la pista. Hi ha falta de Max un altre cop. És la novena.
1: No sé si ha demanat fins i tot el canvi, perquè aquestes 9 faltes, ostres, crec que de Max han estat 3 o 4.
0: Crec que sí, i algunes són... Aquesta, sobretot, es nota que ja és d'anar a lluitar la bola al fons de la pista, però de no arribar-hi per estar cansat. Es prepara Beto, així que suposo que serà el canvi. Ah, efectivament, és així. És Beto per Max.
1: Sí.
0: Doncs el segon canvi de la segona part del Tordera ha començat. Pau i Max en pista, han entrat ja de canvi Nacho i Beto. Lucas Vicent cap a Roquet. Roquet cap a Oriol Anyols. És Xicola. Xicola que fa la passada cap a Roquet. Roquet amb Oriol Anyols. És Lucas Vicent. Hi ha falta ara de Roquet sobre Nacho. És la cinquena del Sant Cugat. Ells encara molt més lluny que nosaltres d'aquesta possible directa. Beto cap a Nacho, cap a Eric. Eric amb traqui, amb pista del Sant Cugat ja. Ara és Beto. Beto cap a Nacho. Nacho amb Eric. Eric cap a Beto. Beto buscant a veure la jugada. Segueix Beto des de lateral de l'àrea. La penja per Nacho, no hi arriba. Hi havia un estic del Sant Cugat entremig. És Xicola, ara Oriol Anyols. Anyols cap a Roquet. Roquet que prova el xut. Golaç ara de Roquet. Joseph, que estava completament tapat, crec que per Nacho, defensant aquest jugador de nou, Lucas Vicent, a davant de Joseph. Per tant, empat en el marcador del Sant Cugat.
1: Sí,
0: el gol de Roquet.
1: No sé, Pol, si dir-te que era un xut amb intenció de dins de porteria allà, perquè algú de les vies, perquè, o sigui, fins i tot ell s'ha sorprès del gol.
0: Són d'aquests xuts que els jugadors als exteriors els hi demanen: xuteu-los a porteria i el jugador de mig farà la feina. I la feina és o tapar el porter o desviar-la cap a porteria. Per tant, bé, en qualsevol dels dos casos és molt bon gol de Sant Cugat. Provava ara la rèplica al Tordera i la combinació de Nacho i Beto, que no ha acabat trobant porteria. Caia molt bé la passada de Traqui. Traqui penja la bola a l'interior de l'àrea i el gol de Traqui, amb una mica de fortuna, perquè ha tocat en Oriol Anyols. Empata. Bé, no, torna a posar-se per davant en el marcador el Tordera, tot i que toqués en Oriol Anyols. Li sumem nosaltres el gol a Traqui, que arriba amb... Bé, 30 segons més tard que el del Sant Cugat, 16 i mig per arribar al final de partit, minut 33 i mig. Ojo, la rèplica, sí, ara del Sant Cugat, el partit que...
1: No, però molt bona reacció, perdó, Pol, però molt bona reacció del Tordera i sobretot una jugada cuinada directament per Trac, i sobretot l'ha tallat ell en el mig del camp, i com l'ha tallat, la pilota en l'aire, ha ficat l'estic pel mig, i tot ell s'ho ha cuinat, sí que ha ficat que amb una mica de fortuna després, però, ostres, molt bon gol de Trac.
0: Però és que la passada al segon pal tenia intenció, també,
1: Sí.
0: Roba bé la defensa del Tordera, habilita la contra Josep, la bola per Arnau Vidal. Arnau a la frontal, aixeca i pica, la desvia Pablo Rodríguez. A la contra ràpid al Sant Cugat, se li ha anat la passada massa curta a Xicola, que estava quasi caiguent a l'hora de fer la passada. És Arnau Vidal, des del centre de la pista cap a Beto. Beto buscant amb qui jugar, juga amb Nacho, Nacho cap a Arnau. Arnau novament cap a Beto, Beto amb Eric. Eric cap a Arnau, hi ha falta del Sant Cugat, és la setena.
1: Sí, de mica en mica es van enfilant, el Sant Cugat amb aquestes faltes, no, sí, el Tordera sí, que està aguantant.
0: Jo he dit que la directa del Sant Cugat estava més lluny que la del Tordera, amb la sort que tenim últimament, encara ens arribarà abans la del Sant Cugat, ens arribarà la directa a favor abans, bueno, que en contra. Hi ha temps mort també demanat per... Per Òscar González, marcava, sí, en primer, que havia sigut de Climent.
1: No, però és que l'he vist, Òscar, l'entrenador del Sant Cugat, una mica fins i tot emprenyat d'aquestes jugades que demanava que anessin a la contra i que no acabaven d'anar amb aquests contraatacs al Sant Cugat. Això també és mèrit del Tordera, del balanç defensiu que està fent, sobretot aquestes últimes pilotes que està tallant en el mig a la pista. Per tant, crec que és més mèrit del Tordera en aquests últims minuts, que defensivament està molt bé, tot i que en atac doncs està sortint aquestes contres, però, ostres, defensivament el Tordera, que avui està donant un altre masterclass.
0: De fet, hi ha hagut la última possibilitat de contra que ha tingut el Sant Cugat l'ha tingut Xicola aquí al centre de la pista, intentant fer la passada aquesta que hagi sigut controlar i passar, i no ha arribat a fer la passada. Veig que ens corregeixen ara des del chat, que ens diuen Antoni Arrabal que l'entrenador és l'Andy, no l'Òscar. Nosaltres a la fitxa ho teníem apuntat que l'Òscar era l'entrenador. És possible que tinguin això que ho fan a vegades, que apuntes l'entrenador com a delegat i deixes com a entrenador qui té el títol. En tot cas, moltes gràcies per la correcció,
1: sí.
0: Bé, m'ho apunto ja, així no ho torno, no es torna a repetir.
1: Ara ha intentat el Tordera, però que l'ha perdut ràpidament.
0: És Oriol Anyols amb Jordi Bosch cap a Xicola. Xicola des del centre de la pista cap a Pablo Rodríguez. Jordi.

0: Em sembla bé que no sigui la penal en aquesta, perquè Pablo al final cau sol i és que no té manera d'evitar de tocar aquesta bola de Beto. Pablo prova el remat pel primer pal, habilita ara molt bé la contra de Josef. Nacho a la frontal de l'àrea, no li surt la passada entre cames per Arnau Vidal. Jugarà Oriol Anyols des de darrere la porteria. Anyols fa la passada directament a l'estic de Beto. Beto la penja per Arnau, no aconsegueix redirigir la porteria. La bola és per Jordi Bosch. Jordi recupera Vila. Vila cap a Beto. Beto amb Vila. Vila cap a Beto. Beto des del lateral de l'àrea. La bola per Nacho. Nacho que prova el xut, la bola al pal. La bomba de Nacho que va directament al pal dret de Pol Miró. Potentíssim aquest xut de... Torna a tenir la bola. El Don Tordera juga per Vila. Vila novament cap a Nacho. Nacho amb Beto. Beto que pot fer la diagonal de xut. Segueix Beto fins a tres quarts. Frena, juga enrere cap a Arnau Vidal. Arnau amb Nacho. Nacho des del fons de la pista. Obre cap a Beto. Beto des del centre de la pista. Segueix Beto. Intenta marxar d'una. Ha de buscar porteria. Prova el xut. Beto, la bola a sobre les proteccions de Pol Miró. Juga Pablo Rodríguez. Cap a Jordi Bosch. Jordi cap a Lucas Vicent. Lucas cap a Xicola. Xicola amb Lucas. Lucas la passada a l'interior i el gol de Pablo Rodríguez. Passada mil·limètrica ara del capità del Sant Cugat perquè remati a plaer Pablo Rodríguez. Bé, manca d'intensitat defensiva aquí del Tordera, eh? No es pot deixar rematar tan a prop i més tan fàcil a un jugador. Fa el 2-2 al Sant Cugat, arriba de la mà de Pablo Rodríguez, falta de 2:50 per acabar el partit.
1: Sí, no, i aquí Nacho, que també ho ha fet ell, després d'aquesta acció que l'ha deixat potser rebre, tenia malament agafada l'esquena, doncs de la ràbia, no?, golpeja directament en el travesser alt de la porteria per aquesta ràbia, no? Jo crec que de moment encara queda temps, no? Queden encara 13-12-44 per ser exactes. El marcador que està anant més o menys igual, que el partit d'anada.
0: Sí, i bueno, que tindràs la directa segurament, perquè el Sant Cugat està amb 7 faltes. Ojo la contra de Jordi Bosch. Jordi a l'interior de l'àrea, deixa la bola per sota, atura Josef. La segona ocasió, la bola és per Beto. Beto que marxa d'un, segueix Beto, Beto, Beto, Beto, cap a Arnau, el remat d'Arnau pel primer pal acaba marxant fora. La bola per Lucas Vicent. A la contra un altre cop el Sant Cugat. Jordi Bosch frena bé ara en veure que no tenia opció de passar. I juga cap a Pablo Rodríguez. Pablo que prova el xut. Desviat.
1: Sí, que ha anat massa alta.
0: Serà bola per al Tordera. És Beto. Creu a la divisòria ja. El màxim golejador del Tordera, que avui encara no l'ha fet. Beto, des de la frontal, prova el xut, atura Pol Miró, que la bola queda morta a l'aire del pavelló. Serà bola pel Sant Cugat, després de que no sé si ha sigut Nacho o Arnau Vidal, anessin a buscar la bola dalt amb l'estic. Lucas Vicent, Xicola, cap a Lucas. Lucas amb Xicola. Xicola que prova el xut, la bola desviada, li cau a Pablo, intenta rematar de primeres, la bola cau rebotada fins a Lucas. Lucas cap a Pablo. Pablo des de darrere porteria, fa la passada al segon pal, no hi ha ningú. 11-30 per arribar al final del partit. És Lucas Vicent cap a Xicola. Xicola que prova el xut, la bola desviada, queda morta darrere la porteria de Josef per Pablo. L'emporta Arnau Vidal. Arnau cap a Nacho. Nacho cap a Arnau. Arnau des de la frontal, segueix Arnau. Arnau, Arnau, Arnau, Arnau, Arnau. Gol. El segon d'Arnau. Golàs del 5 del Tordera. Arnau que marxa de 2 a la frontal i la col·loca a l'esquadra per treure l'estat.

0: Renyines de la porteria de Pol Miró.
1: Buah, el golaç de... quin escàndol.
0: El golaç d'Arnau, que va sumant en el repertori de golaços avui. Ja ha fet el primer de penal, entrant a diblar, aixecant i picant. I aquest que no es queda curt, també, eh?
1: No, no, aquest una bogeria, eh? Com ha creuat de l'àrea en diagonal per poder buscar-se l'espai i l'ha clavat a l'escaire contrària. Un golaç que fins i tot ell movia la mà mirant cap a la banqueta dient... mira què acabo de fer, eh?
0: I la banqueta que feia més o menys la mateixa cara.
1: Ah, sí, exacte.
0: Eh? Que no s'ho creien. La lluita Marc Vila, al racó, a punt de guanyar-la, se l'emporta Jordi Bosch, enrere cap a Lucas Vicent. Lucas, encara Arnau, d'esquenes a porteria, ara Lucas, enrere cap a Jordi. Jordi, amb velocitat, falta diagonal de xut, la bola alta. Serà bola per al Tordera. La jugarà Nacho des de la seva pista cap a Beto. Beto amb Nacho jugant des del centre de la pista al Tordera. 10 minuts i mig. Beto posa la directa des del lateral de l'àrea. Segueix Beto. Beto a l'interior de l'àrea, però el remat.
1: Potser un control més fins i tot per buscar l'espai a l'esquerra.
0: Una miqueta més d'espai li ha faltat a Beto aquí. A la passada al segon pal, que no troba rematador. Es fa amb el control de la bola Vila. Avança, creua la divisòria i juga amb Nacho. Cap a Arnau. Arnau cap a Nacho. Nacho cap a Arnau. Arnau des del fons de la pista del Sant Cugat. La passada enrere per Nacho, que no ha acabat de ser del tot bona. Serà passiu del Tordera. I entrarà en pista Oriol Llorenç per Jordi Bosch. Canvien en el Sant Cugat. Sant Cugat, que recordem, està a una falta a favor de la,
1: sí,
0: de la directa des de fa ja uns quants minuts.
1: No, i molts, eh? Vull dir, no, potser cinc seguríssims.
0: Mira, de fet, perquè per posar-te en perspectiva, la novena falta l'ha fet Max, ha demanat el canvi, ha descansat i ara tornar a entrar. I encara no s'ha jugat la desena.
1: Oh!
0: La jugada del Tordera, ara, que l'ha volgut fer encara més maca entre Nacho, Beto i Arnau amb aquesta última passada. No ha arribat el bigolejador d'avui a caçar aquesta bola al segon pal. Beto obre per Nacho. Nacho cap a Vila. Vila amb Nacho. Nacho des del lateral a l'altura de les banquetes juga cap a Beto. Beto per Valla. El canvi de Max que anunciàvem ja es fa, és per Arnau Vidal. Juga Nacho. Nacho intentant marxar a Lucas Vicent a la frontal. Marc...
1: s'ha empatxat la pilota.
0: Li ha faltat finalitzar la jugada. Roba el Tordera a la contra Marc Vila. És un 2-1. Vila, Vila que prova el xut. Atura Pol Miró. La bola per Lucas Vicent. Max talla molt bé la passada. Segueix Max, la bola per Nacho, la acaba enviant a pista contrària a Josef. La falta ara de Beto. Sí. Ha fet la falta Beto en l'intent de controlar la bola. Per tant, arriba aquesta directa que anunciàvem fa breus instants. Lucas Vicent serà el llançador.
1: Beto que comença aquesta falta, amb el Josef a porteria, ha anat a rebre ànims de Nacho i de Max. Doncs ja no seria la primera vegada, que aturaria aquestes directes. Ho va fer la setmana passada, per exemple, doncs, salvant també en el Tordera en els últims minuts.
0: Sí, la setmana passada i l'anterior,
1: sí,
0: i fa
1: sí,
0: dos,
1: no, no,
0: i fa tres, i segurament fa quatre
1: és un,
0: també.
1: És un escàndol.
0: Fa cinc potser no, perquè no jugàvem, però sí. Va en aquesta línia, Josef. En el punt de falta directa, Lucas Vicent, que sembla que entrarà a diblar. Lucas amenaça amb el xut, segueix Lucas a l'interior de l'àrea, aixeca, pica la bola al pal,
1: una
0: i
1: altra.
0: La segona aturada
1: sí.
0: De Josef. S'estira el porter del Tordera i rep l'aplaudiment. Ojo, Beto, amb velocitat, que marxa d'un. Beto, Beto a l'interior de l'àrea, però el remat, la bola per dalt. Quina aturada, Josef. Primer amb la fortuna de que la bola va al pal, i després el fet d'estirar-se, de no rendir-se i de col·locar la mà per aturar aquesta segona acció de Lucas Vicent, que no ho ha fet gens malament. És Pablo Rodríguez. Des del centre de la pista. Roquet amb Lucas Vicent. Lucas cap a Oriol Llorenç. Oriol a l'interior de l'àrea intenta marxar de Vila. Cau a sobre Josef.
1: Sí.
0: Li xiulen invasió a l'àrea del porter, per tant serà bola per al Tordera. Hauran d'assecar bé, això sí. Joan Nacho cap a Max. Max amb Nacho. Nacho cap a Vila. Vila des del centre de la pista, la bola per Max. Max cap a Nacho. Nacho enrere per Vila. Vila creua la divisòria, segueix Vila, aixeca el cap, la bola per Max. Max amb Beto. Beto cap a Max. Max que rellisca, acaba fent la passada cap a Beto en pista del Sant Cugat. Beto que marxa d'un, segueix Beto. Beto aixeca i pica la bola pel primer pal. Ojo al penal ara, que és molt clar.
1: Sí.
0: I blava.
1: I blava.
0: La blava per Oriol Llorenç, entenc que per força excessiva, perquè el penal era molt, molt clar.
1: Mira, ara parlaven entre Nacho i Arnau Vidal.
0: Sí, no, Arnau que li deia a Nacho que el tirés ell.
1: Sí, mira, va parlar amb ell.
0: Perquè és que Nacho vol que el tiri l'Arnau.
1: Sí. Hi haurà temps mort abans, demanat per Climent, que veurem qui l'acaba tirant, eh?
0: Jo crec que Nacho.
1: Jo crec que sí, Arnau li ha dit, va, llença'l tu, Nacho que anava a buscar el seu company també perquè pogués anotar el seu tercer gol. Però bé, vull dir, ja es nota, aquest ambient ja d'una mica de festa.
0: De
1: ja
0: final de
1: temporada, exacte,
0: de,
1: sí.
0: De repartir-te les boles parades, de... I de... Que segurament un dels altres exemples molt clars en una situació de partit, el 3 contra 2 del Tordera, que Beto fa una passada de més al
1: sí.
0: segon pal per buscar Arnau, potser en un altre partit jugant alguna altra cosa...
1: L'hagués engaltat ell.
0: Beto allà... L'enganxes de qualsevol manera per buscar,
1: sí.
0: per buscar porteria. Però bueno, bé, també està bé això. Si demostra que ja en aquest tram final de temporada ja ningú està mirant els gols que ha fet, els gols que li queden per fer per arribar a no sé quants gols, ja és repartir-se les coses entre tots i acabar de passar-t'ho bé.
1: Sí.
0: Tindrà el penal Nacho.
1: Doncs segon penal.
0: Veurem a veure si entra Di Blas, si xuta. De moment es posa de cullera. Pol Miró sota pals. Nacho prova el xut golaç. Per dalt, forta i col·locada, com diuen que s'han de llançar aquests penals. Golaç de Nacho, col·loca el quart en el marcador i no es podria haver tirat millor.
1: No, espectacular, com comentaves, Pol, ficava l'estica amb cullera i l'ha engaltat directe cap a l'escaire dreta de Pol Miró, que no ha pogut fer absolutament res per aturar-ho. El quart gol del Tordera, a falta de 6 minuts a 45 segons, que deixa pràcticament el partit una miqueta ja fet. Ara és el que ha fet Tordera, no? Intentar dormir una mica el partit, però, tot i això, sembla que les ganes encara volen el cinquè.
0: A veure com acabarà això. És Oriol Anyols cap a Lucas Vicent. Torna Anyols. Oriol... El Sant Cugat amb 3, recordem, per la blava. Ojo, que marxa ha estat a punt de marxar de Nacho. Ara molt bé surt de la pressió el 2 del Tordera. Nacho cap a Pau. Pau amb Beto. Beto cap a Nacho. Beto ara des del centre de la pista. Juga amb Eric. Eric cap a Pau. Pau cap a Eric. Eric troba el xut, la bola desviada, li cau a Lucas Vicent, que ha de sortir de la pressió del Tordera. Avança metres Lucas, enrere per Pau Roquet. Lucas contra la valla, entre dos del Tordera, marxa Lucas, fa la falta Eric. És la onzena del Tordera.
1: Encara el Sant Cugat, doncs, que aguanta amb aquestes set faltes. Portava un ritme que, ostres, n'estava fent, semblava que arribaria a la desena, però ara està aguantant bastant bé, eh?
0: Sí, s'ha parat aquesta dinàmica de faltes. És Oriol Anyols cap a Lucas Vicent. Perd la bola al Sant Cugat, la bola és per Beto. Beto intentava fer la passada entre les cames de Lucas Vicent. A la contra del Sant Cugat és Oriol Anyols, que es frena i posa calma esperant que acabi aquests dos minuts d'inferioritat. Torna a sortir el Tordera. La bola és per Eric, Eric cap a Nacho. Nacho que espera.
1: I a dormir.
0: El seu quart company. Ara és Beto. Beto cap a Eric. Eric amb Pau. Pau busca a Nacho a l'interior de l'àrea, la bola alta.
1: Ara s'incorpora el cinquè jugador, sí.
0: És Chicola. I ojo a la contra, ara del 104, és un 2-2.
2: Tenim una tècnica japonesa, tenint en compte que
0: marxava d'un, no ha aconseguit acabar la jugada, juga per Oriol Anyols. Chicola, 4-40 per arribar al final del partit. És Oriol Anyols. Cap a Chicola. És Pau Roquet. Cap a Chicola. La bola...
1: Hi ha la falta.
0: Hi ha hagut falta. Estava mirant els resultats de la jornada perquè veig que el Reus ha remuntat el Holaceta, hi ha un 4-3.
1: Mira, bones notícies.
0: Però que de moment no serveix de res, no. Perquè l'Alpicat està perdent per 1-3 contra el GEC. 1-4 que ha de fer el quart el GEC.
1: Doncs mira.
0: Partit que si l'Alpicat perd, diria que avui ja baixarien. És Eric.
1: Tot queden, fa pinta, eh?
0: Queden de totes maneres, queden 5 minuts. Haurem de veure... Haurem d'estar pendents d'aquests resultats. Eric cap a Traki. Traki des del centre de la pista. Cap a Pau. Pau cap a Eric. Eric la perd davant d'Oriol Anyols. Ara és Lucas Vicent. Nacho controla la bola. Es frena. Juga enrere amb Eric. Eric cap a Pau. Pau d'esquenes a porteria. Segueix Pau, avança metres per darrere porteria. Segueix Pau, marxa a dos a l'interior de l'àrea. Se li va allargar el control. Bola per al Sant Cugat. És Oriol Anyols. Cap a Lucas Vicent. Chicola. Chicola que prova el xut. La bola queda morta al centre de la pista.
1: Sí, ha tocat.
0: Ha tocat el ferro aquest que tenim al centre de la pista, per tant és bullying. Ja s'acarà des del centre de la pista. És Chicola. Però ha de fer la passada, no hi arriba, la bola per Pau. Pau que prova el xut, atura Pol Miró, morta sota les seves proteccions, hi haurà bullying.
1: Molt bon xut de Pau, eh? Que...
0: L'ha buscat, sí. Així el primer pal.
1: I mirava, havia mirat abans de la Tregantó a veure si tenia alguna passada fàcil, no ho ha vist clar, per tant ha buscat el xut directe, que una mica més i, ostres, acaba traspassant.
0: Són jugades que s'han d'acabar. És Eric. Cap a Pau. Pau amb Nacho. Nacho des del centre de la pista, la bola per darrere. Segueix Nacho. Acaba perdent davant la pressió del Sant Cugat. Se l'emporta un altre cop Nacho. Nacho, Nacho, Nacho, Nacho. Entre cames, remata. Atura Pol Miró. Ha tret una molt bona mà. Torna a robar ara Nacho. La bola per Traki. Traki cap a Nacho. Nacho, que crec que també ha demanat el canvi. Ara Nacho, Nacho, marxa de dos. Cau, no hi ha res.
1: Prepara Marc Vila.
0: Anyols cap a Roquet. Roquet cap a Chicola. Roba bé el Tordera, és Eric.
1: Sí, Nacho per Marc Vila.
0: Doncs Vila que torna a sumar minuts. Fa la passada llarga, ara Pau s'equivoca, se l'emporta a Oriol Anyols, prova el remat des de la frontal, desviada. La bola és per Chicola, Chicola cap a Roquet. Roquet cap a Lucas Vicent. Ara és Xicola amb Lucas Vicent. Lucas cap a Oriol Anyols. Amb Lucas. Lucas davant d'Eric a punt de perdre la bola per Oriol Anyols. Se l'emportarà Traqui. Avança metres al Tordera, ara és Traqui. Traqui des de la frontal, amenaçada amb el xut, no troba ningú per passar-la. Cara al traçant Amèric.
1: Molt aquí la recuperació, sobretot amb el cos, que tu li treu-li, saps?
0: I en aquesta presa de decisió també la frontal de no poder-te les ànsies d'acabar la jugada amb ell, de buscar una altra opció. Eric, que se'n va per baix, aprova el remat, creuat, acaba desviada. La pressiona
1: que
0: Eric
1: bé.
0: Per Vila, el remat. Quina cama
1: aturada.
0: Que ha tret ara Pol Miró per evitar el cinquè del Tordera. És Oriol Anyols. Roba bé ara molt bé Vila en transició defensiva. Vila que la perd a la cantonada. Atura bé el remat Traqui. Surt a la contra el Tordera. Traqui a l'1 contra 1. Queden 40 segons. El Tordera que vol l'última.
1: Sí, aquí dormirà,
0: Pau. Cap a Traqui al fons de la pista. Hem de mantenir aquesta bola si volem l'última. Traqui per darrere la porteria de Pol Miró. La roba el Sant Cugat, ara sí que tindran ells l'última si la volen. Roquet, avança metre, segueix Roquet, a punt de perdre la bola, 25 segons. Roquet cap a Xicola, Xicola cap a Lucas Vicent, Lucas cap a Xicola. El Sant Cugat que anar ràpid, atura molt bé ara Vila. Roquet, que penja aquesta bola, atura Josep amb el pit, la refusa Pau. I creuarà la divisòria per acabar el partit.
1: Doncs mira, no jugarà.
0: Acaba. El partit acaba. L'últim partit de la temporada. Tordera, victòria per al Club Petit Tordera. Per tant, torna a encadenar un molt bon resultat al Tordera. Torna a guanyar. I tancarà la temporada a Tordera amb una altra victòria, amb molt bones sensacions, que és el més important que et pots emportar d'aquests partits on no et jugues res. Partit on ha col·laborat tothom, des del primer fins a l'últim, els dos porters, els quatre jugadors de la banqueta, els quatre que han sortit d'inici. Tothom ha posat el seu gra de sorra. I victòria més que merescuda avui. 4-2, dos d'Arnau, un de Traqui i un de Nacho. I en general molt bon partit de tots dos equips també.
1: Sí, res més, poca cosa a afegir, Pol, perquè ho has dit tot tu. Principalment, no hi ha millor manera d'acabar la temporada aquí al Parroquial que amb aquest partit. Un partit que acabes 4-2, un partit que es notava que t'ho estaves passant bé, es notava que hi havia aquestes ganes, es notava que hi havia aquest ambient de festa. Ha pogut debutar també Carbo després de molt de temps, ha jugat la primera meitat, ha jugat els primers 25 minuts, cosa que ha fet que tot anés de la millor manera, i després doncs, amb els gols que s'ha fet, doncs també han significat la bona festa que hi havia aquí al Parroquial en un partit que el Tordera ha aconseguit guanyar, sobretot per acomiadar aquesta estada davant de la seva gent, on pràcticament ja se sap que un 75% de la plantilla 80 sap que continuarà la temporada vinent aquí al Parroquial, i és una manera també de donar les gràcies a una temporada que està dins del top 5.
0: Sí, perquè amb la victòria d'avui, a falta de veure els resultats de sota, veurem a veure si es certifica ja aquest top 5, perquè dèiem que l'opció del top 4, si no m'equivoca, si no em feien les mates, perquè crec que 30 més 6 són 36 i el Vic han tret entre 6, per tant, crec que ja no arribem al top 4, però bé, ens faltarà saber com és aquesta, decidir-se aquesta última... Mira, per la part de jugadors que no renovaven, veiem que li fan el passadís a Arnau Vidal. Arnau que, bé, no s'havia dit encara, però els jugadors feia temps que ja ho sabien, l'Arnau que no seguirà la temporada que ve. I
1: no és que no va, que vagi a algun altre club, sinó que, no, Pol?
0: Sí, no ho sabem encara això del tot segur, però bé, de moment el que sí que és segur i que el que hi hem vist avui és que no, l'any que ve no seguirà,
1: sí,
0: no seguirà Tordera. Però bé, no tenim res més que bones paraules per ell, perquè és un jugador que bé que ha vingut, ha assumit un rol francament secundari, perquè tret de Marc Vila o Arnau Esteve, que eren sempre el vuitè jugador, ell en molts partits ha sigut això, el setè, ha sigut el que dels que han jugat els que menys minuts ha tingut, però sempre que l'hem vist ha sortit, s'ha sacrificat, ha donat el 100%, per tant només ens queden això, bones paraules per ell, veurem a veure.
1: No, i a més en quin partit s'ha acomiadat, no? Amb dos autos. Que ha pogut fer el tercer, perquè en el penal Nacho li deia que llancés ell, tot i que al final li ha cedit, i aquí també doncs, es mostra, no? El bon ambient que hi havia dins de... Bueno, que hi havia i hi ha dins del vestidor. Per tant, són bones notícies, que s'ha pogut acomiadar amb tres golets, però que li ha cedit també a Nacho, que no ha perdonat i ha notat el quart gol favorable del Tordera.
0: Mentre veiem a veure amb qui podem parlar, anem a repassar el tema de la classificació o esperar a veure que acabin els partits. L'Alpicat que perd 1-4, per tant, diria que ja ha baixat, i més amb el resultat del Folaceta, perquè van 4-4 contra el Reus, partit que ha d'estar a punt d'acabar també. I l'altre és el Vic 0, Lloret 2. Lloret que quasi que certificaria la seva plaça de primer o segon.
1: Sí, perquè ara mateix que el Manlleu està amb aquests 43 punts, amb el partit ja acabat, i el Lloret que es queda amb 41, que encara no ha acabat el seu partit.
0: Per tant, pot sumar 44.
1: Correcte.
0: Per tant, el Mataró ja el deixem fora de la lluita.
1: Sí, amb 37 punts.
0: A falta de que guanyi Lloret, perquè em semblaria molt estrany que en el poc temps que deu faltar en el partit de Lloret els hi marquin 3 gols.
1: Sí.
0: Però bueno, el Mataró que el deixaríem fora, per tant, sabem que de la Nord els dos que competiran per aquesta plaça d'Hockey Lliga seran Manlleu i Lloret, un pujarà directe, l'altre pujarà per playoff, veurem a veure qui és. I, però bueno, el que podem certificar segur ja és la bona temporada del Manlleu, que recordem que encadena un playoff la temporada passada i aquesta temporada que té o l'oportunitat o l'altra oportunitat d'un altre playoff o l'ascens directe, que seria el millor dels casos. Tercer està el Mataró amb 37, per tant ja sense possibilitats de descens. Quart està el Vic amb 36, encara pot lluitar per aquesta tercera plaça. Cinquens estem nosaltres amb 33. Com he dit, al Vic ja no arribem perquè tenim el gol a baraix perdut. Sisè està el Dominicos amb 28, a 5 punts nostres, a 3 partits per jugar-se, per tant, ja som cinquens sí o sí. Setè està el Reus amb 26 punts. A falta del partit d'avui, veurem a veure...
1: Compte que els jugadors surten a pista amb ampolles de cava, eh?
0: Celebració.
1: Sí.
0: Celebren ja aquesta cinquena plaça, la donen per bona. Bé, felicitar-los, perquè felicitar-los per la bona feina que han fet aquesta temporada. I bé, que bé, només tenim paraules bones per ells, paraules d'agraïment, per felicitar-los, perquè amb un equip que la gent deia ai, ai, ai, patirem per baixar, tot i que només en baixi un...
1: Sempre això sempre s'ha dit a les tertúlies, i en Plàcia sempre ho tenia clar. Es tracta del Tordera com si fos la princeseta de la categoria, i al final acaba sorprenent, i no s'acabi sorprenent, sinó que crec que s'ha de confiar en aquest projecte. són nanos de la casa que han crescut des de sempre, que porten el Tordera en el cor i que deixen empremta, no? I que de mica en mica la temporada passada ja va ser espectacular, ja estem a la segona volta, però ostres, aquesta temporada mantenir-te dintre del top 5 permet doncs bé planificar la temporada que ve i tenir una mica la temporada que ve amb una mica més d'aspiracions.
0: Bueno, i que al final el Tordera juga això, juga amb nois de la casa, complimenta el que ens falta amb gent de fora, que bé, sempre són poquetes peces i bé, sempre acabem formant un grup maco, eh? Joves també, tots, i clar, que siguin joves no vol dir que no tinguin...
1: Exacte.
0: Que no tinguin experiència. Tens a Traki, tens a Max, tens a Eric, que ja porten diverses temporades a primera. Hi ha molts jugadors que bé, que pujaran, que sumaran minuts al primer equip i que bé, que ens en queden uns quants per venir. De moment tots de celebració, serà difícil treure'n algun d'aquí baix,
1: sí, sí,
0: perquè
1: sí.
0: Pugi a parlar amb nosaltres, a veure qui ho pot fer. I ara que veia tota la pista plena de cava, sort que ja s'han acabat els campionats aquí a Tordera, eh?
1: Sí.
0: Aquesta pista estarà enganxosa fins la setmana que ve.
1: Aquesta pista patirà, eh?
0: Bé, veiem també les famílies dels jugadors entre ells i jo no sé tu, Jordi, però quasi que ho veig tan difícil parlar amb algú avui, tanquem, ho deixem i ho fem gravat, a veure si agafem algú o durant la setmana i pleguem nosaltres aquí.
1: Gravarem aquestes declaracions i les tindrem el dimarts, perquè demà és festa de Sant Pons, tothom ha gaudit de la Rosa de Sant Pons, i tindrem aquest postpartit amb les entrevistes tant d'ahir del Club Futbol Tordera, perquè en directe ja vau veure que,
0: no, van, va, ser
1: que va ser impossible amb tot el que es va liar. Les tenim gravades, sortiran dimarts al Show dels Esports, igual que aquestes de la celebració del Club Petit Tordera. Per tant, si voleu escoltar aquestes paraules, doncs estigueu atents dimarts de 8 a 9 del vespre amb aquestes declaracions d'en Climent i dels jugadors del Club Petit Tordera, que tanquen la temporada aquí al Parroquial.
0: Doncs bé, moltes gràcies, Jordi, per acompanyar-nos avui. Gràcies, Lluc, també, com sempre, per estar a la realització. I bé, ens veurem la setmana que ve per acabar de tancar, sí, definitivament la temporada. Ens veurem a GEC dissabte a les 6 i bé, a les 5, perdó, recordar-vos que no només hi ha aquest partit nostre dissabte a les 6, sinó que a les 5, sinó que també hi ha el del futbol, el Club Futbol Tordera, que poden ser campions de Lliga, poden aconseguir l'ascens directe a segona catalana. Per tant, us esperem a tots seguint el futbol, i si teniu una segona pantalla, doncs seguiu el Tordera també. Moltes gràcies a tothom i serà fins la setmana que ve.

0: els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
1: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

0: Bon vespre, bona nit, benvingudes i benvinguts a Ràdio Tordera. Això és la tornada, avui, edició de dilluns, 4 de maig del 2026. Aquí estem un dia més al vostre costat, amb una nova llista musical que des d'ara i fins a arribar al punt horari de les 10 de la nit, juntament amb la repetició dels dimarts fins les 2 del migdia, doncs aquí us estarem acompanyant, aixecant aquest dilluns després d'aquest cap de setmana llarg, eh? Després d'un dia de més que vàrem tenir el festiu del Dia del Treballador de l'1 de maig, doncs hem tingut un dia més de descans, piles ben carregades per afrontar una setmana personalment especial. Sí, personalment, un servidor que li tocarà bufar espelmes cap a final de setmana. Ja no dic res més, ja no dono cap més pista. Cap a final de setmana, que sumarem un any més. Això és important. A mi m'agrada molt, sumar anys. No sé com ho porteu vosaltres, però això de sumar anys a mi m'agrada. Així que no s'aturi el ritme, que seguim sumant any rere any. Així que setmana particularment especial, però també per als tordarencs, perquè, a més, si sumarem un altre pont llarg, perquè a partir de dilluns, que és Sant Ponç, dilluns festiu, cap de setmana també atents a nivell d'actualitat esportiu, activitats que també hi haurà a nivell cultural, social, bé, moltes coses, però Sant Ponç a la cantonada. D'aquí una setmana, per ser exactes, toca el festiu de Tordera. I nosaltres que també descansarem, ja us ho avanço. Per tant, aquesta setmana de la tornada, que tindrà una durada aproximadament de 15 dies, com també la pregunta d'avui, una pregunta que va relacionada... relacionada amb l'actualitat musical, ja que ahir, com també al cap de final de setmana, el dijous, em sembla que és, per ser exactes, l'último de la fila que es retroba a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Per tant, avui l'actualitat musical farem una mica de remember, amb l'último de la fila, el grup musical. Avui us preguntarem, d'aquí uns instants ja et desvetllaré la pregunta de la xarxa, de les participacions en el dia d'avui. Per tant, la cosa anirà per aquí, ja us ho podeu imaginar, haureu d'escollir, escollir una de les tres cançons que també us proposarem de l'último de la fila, perquè ens ajudi a arrencar el programa, doncs, d'aproximadament 15 dies, per ser exacte, si li sumem, doncs, el 18 de maig és quan hi tornarem a ser, i per tant, doncs, l'último de la fila que ens arrencarà el programa. Qui ens arrenca el programa d'avui, aquest 4 de maig? Déu-n'hi-do, quanta pluja, aquesta tarda de dilluns, Déu-n'hi-do. A les 6, quarts de 6, les 6 de la tarda, que ha caigut un bon xàfec. Aquí la cosa ha estat més que rebuscada, amb la pluja, de nou protagonista. Per sort, el cap de setmana ens l'ha deixat tranquil. Però dies plujosos que anirem arrossegant, això sí, aquí de pluja, res de res. Anem amb la primera cançó d'avui, a estrena d'aquest 2026.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Comencem estrenant, després d'un èxit com és aclaparador amb el seu Estrelles, Max Navarro hi torna, amb això que ja sona de fons, per començar aquest 4 de maig, porta per títol Inigualable. Inigualable.

0: Segurament la seva veu la coneixes i de sobres, però potser no per aquest tema musical, perquè vaja, això està recent tret del forn. Després d'Estrelles, que va ser un d'aquests hits que encara sonen i molt en les ràdios musicals. Ara hi torna amb aquesta proposta Max Navarro amb el seu Inigualable i aquesta història de l'amor. Que per què no? Ens hi sentim també ben representats amb la persona que comparteixes el teu dia a dia, la teva... l'altre trosset, Vinga, seguim endavant amb aquest 4 de maig.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: Una mica ara de Manuel Turizo. Amb el seu Peurum Pendejo No Se Llora. Otra.

0: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
1: Doncs això que portava per títol Por un pendejo no se llora, doncs en Manuel Turizo, que també ha estat aquests minuts aquí amb nosaltres. També, actualitat 2026, hem començat el programa i, de fet, la propera cançó de la mà de l'Olivia Rodrigo. No sé si us sona l'Olivia Rodrigo, no? Ara t'ho explicaré, per què. Doncs l'Olivia Rodrigo, que serà la propera que sonarà aquí al 107.1 de la FM. Això és l'emissora que t'escolta, Ràdio Tordera, i som La Tornada. El torn musical que t'arrenca el dilluns i t'arrenca la setmana, eh? Després d'un cap de setmana que segur que us ho heu passat molt bé, doncs els dilluns sempre costen. Aquí a la rutina, doncs no patiu, que nosaltres t'acompanyem per rematar la jornada. Ara mateix, aquests minuts que passen de les 9 del vespre, ja plantant-nos a un quart de 10. Doncs això mateix, eh? Aquí estem amb vosaltres. Vinga, doncs anem cap a les xarxes socials, perquè com us hem dit avui, és el torn de fer homenatge també al grup L'Último de la Fila, que s'han retrobat i que retroben aquest

0: del baile, però també, per exemple, ens podem quedar amb l'altre que porta per títol Insurrección. Que difícil, molt difícil, eh? Perquè, clar, us estem posant, o us estem proposant segurament les cançons més escoltades. Per canviar una mica, després d'Insurrección, us podríem haver posat Aviones Plateados, però ens hem quedat per un altre que porta per títol Lápiz y Tinta. Aquesta. Que difícil, Joan. Doncs sí, sóc una mica rebuscat, eh? Anava a dir una altra cosa, però... Perquè les que us faig escollir entre el pare, la mare o l'avi o l'àvia. És que, clar, molt difícil, la Joel. L'enquesta està molt difícil. Va, escull una d'aquestes cançons que et proposo i ens ajudaràs a obrir el programa de la setmana que ve, no l'altra, perquè la setmana que ve Sant Pons. Doncs vinga, va, que es noti, que ens ajudis i que l'últim de la fila ens arrenqui el programa. Doncs això, d'aquí 15 dies.
1: Els dilluns les cantem totes.
0: I ara una mica de l'Olivia Rodrigo. Té molts temes coneguts, però el més nou és això que porta per nom Drop Dead. L'Olivia Rodrigo és la propera artista que anirà a la samarreta del Barça amb el clàssic d'aquest diumenge contra el Madrid. Sí, l'Olivia Rodrigo ha estat l'escollida per Spotify com a patrocinador de la samarreta blaugrana.

no sabem si l'Olivia Rodrigo portarà sort a l'equip blaugrana per aconseguir el títol de Lliga aquest proper cap de setmana contra el Madrid. En tot cas, el que sí que farà és anar a la samarreta del Barça per estrenar, entre altres coses, aquests temes.

0: Mas porta per títol Drop Dead, el més nou, el que hem d'escoltar aquí, a la ràdio. Vinga, som-hi, perquè ara celebrarem 25 anys d'un tema que aquest 2026 arriba a aquesta xifra.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.
0: El tema musical de Camins, que celebra 25 anys, ho fan amb homenatge amb la Su, Mon DJ, Sopa de Cabra, Camins, Somnis i Promeses.

0: Un altre que tampoc li calen masses presentacions, eh? I menys si és a Pablo Alborán. Això sí, us hem presentat el meu nou, el més nou que porta per títol Algo de mi. Doncs amb aquesta cançó ja pràcticament ens plantem a dos quarts, pocs minuts i arribarem, dos quarts de deu. Nosaltres que des de la tornada el que sí que farem ara és una aturada per la publicitat, els millors consells publicitaris des d'aquesta casa, i tornarem encara amb tota la segona part, ja sí, sense interrupcions, per plantar-nos a les 10 de la nit, o en el cas de la repetició dels dimarts, fins a les 2 del migdia. Salutacions de qui us està acompanyant, jo mateix un servidor, a les vies de soilocució, en Joan Martín. Espero que aquesta llista musical que va sonant, que per cert la pots recuperar a través de Spotify, busques la tornada i cada 7-15 dies aproximadament l'anem actualitzant perquè també, doncs mira, perquè no tinguis una biblioteca més actualitzada o amb alguna selecció musical més nova per acabar de compartir amb nosaltres. Doncs això, quan vulguis, a través de l'Spotify les cançons que sonen, o bé també a través de Ràdio La Carta, a la web de l'emissora, doncs ens pots tornar a escoltar tantes vegades com vulguis. Publicitat, tornem de seguida. Fins ara!
1: Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil. Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí. Amb en Joan Martín. Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
1: 107.1 FM. Tordera.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí.

0: bé que sona quan sona l'Olivia Dean. I amb això que porta per títol Mana i Nit. Doncs que bé que hem arrencat aquesta segona part de la tornada. Benvingudes i benvinguts. La zona s'atura ja fins a arribar a les 10 de la nit, eh?
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: Vinga, seguim endavant i sobretot deixa'm recordar-te l'enquesta musical que tenim llançada a través de les xarxes socials i que doncs aquí podeu escollir una de les cançons que us proposem en el dia d'avui. Per què? Doncs perquè estem fent, entre cometes, un homenatge al que és un dels grups que s'han unit doncs, per aquests dies, no? Estan fent gira en aquest 2026 i en aquest cas, doncs vaja, us hem escollit tres cançons i vaja, volem que ens digueu la vostra amb una de les cançons que tenim ja preparades i que de fet són tres les que hem escollit per ells. Estem parlant de l'último de la fila, que és el grup que va sonant per tot arreu i vaja, entre d'altres, doncs ens hem quedat o amb aquesta que porta per títol

O, vaja, una de les més escoltades també a Spotify, que és un clàssic dels clàssics. Tanto tienes, tanto vales, no sé. Com és, com un burro amarrado en la puerta del baile. Si

0: Doncs n'has d'escollir una. Ja sé que és molt difícil, perquè l'último de la fila d'aquestes doncs, tres cançons, clar, només te n'has de cada una. Per tant, amb quina d'elles votes? La que tregui un percentatge més elevat ens obrirà el programa del 18 de maig. Sí, jo ja ho sé, que complicada és la cosa, eh? Doncs va, digues... I vaja, i en aquesta manera també, doncs, d'una manera o altra, aquesta és la participació directa, Phil, que tenim avui en el programa entre vosaltres, els que esteu a l'altre costat, i els que estem aquí davant, jo mateix, un servidor, en Joan Martín, a les vies de so i locució. Què, com va aquest dilluns, 4 de maig? Vinga, i d'on sou o no? Home, això sí que ho saps, mira. Ep, d'on?
1: Que soc de Barcelona i em moro de calor.
0: Tot i que avui la calor ha estat més protagonista a la pluja al llarg d'aquesta tarda, on ha descarregat fort, eh? Ens ha remullat a tots plegats, eh? Per si no havies agafat paraigua, doncs vinga, plugeta i de la forta. I de cop i volta, com sol passar al maig, cada dia un raig. Va, som-hi, a per una altra.
2: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.

0: el pit.
1: Déu-n'hi-do, quina rapsòdia que ens ha proposat la Diana Mura amb aquesta intensitat i aquesta potència de veu. El més nou arriba també aquí a la ràdio, tema del 2026, que ha sonat d'aquesta manera.
2: La tornada sempre és millor si sona bona música.

0: ara ens hem plantat el 2022 de la mà d'un grup que porta per títol Viva Suecia. És un tema que porta per nom El Vient, un grup d'estil rock, que tal com l'hem pogut gaudir, venen de Múrcia. I vaja, ens en proposaven dins l'àlbum El Amor de la Classe Que Sea, doncs hem recuperat aquest tema del 2022 i que ha sonat per tots vosaltres. I del 22 tornem cap al nostre any ara.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify. I descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa, actualitzada cada setmana.
0: Per si necessitaves una empenta, per si volies un tema més dens, arriba Icònic.

amb tall inclòs, eh? Amb patrocini de Spotify. Doncs això és Iconic, de la mà d'Atins. Anem a la recta final del programa, que això ja ho tenim pràcticament donat, eh?

0: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
1: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'1 a 2 del migdia.

0: Doncs ara us he perjudicat una miqueta, eh? Perquè això ja ara sí que ha sigut de pujada absoluta. De la mà de Buho, juntament amb Mon DJ, Dani BPM, i el seu Serà perquè t'estimo. També una de les altres cançons que es ballen a qualsevol pista de ball actualment. I d'aquesta manera, doncs, pràcticament ens tanca el programa d'avui, eh? Que estiguis amb mi.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Acabarem de la mà d'Álvaro de Luna. Ja no tindrem tantes vibracions més altes. Ara ja anem a relaxar-nos una mica, tot i que vaja, Álvaro de Luna amb el seu Dime d'on estàs.

0: Doncs amb el Dime d'on estàs de l'Álvaro de Luna, és veritat que no hem marxat amb un fil de dents, però vaja, tampoc ha estat tan malament, eh? Doncs fins aquí la tornada d'avui. Si no obro el micròfon, a casa no m'escolten. Ara sí, com sempre, desitjant que la nostra selecció musical també hagi estat del vostre grat. Sobretot, recordeu aquesta enquesta musical que teniu a Instagram, amb tres cançons de l'último de la fila, us n'heu de quedar una d'elles. Vota!
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Jo mateix, doncs em quedes amb una d'elles i la més votada serà la que ens arrencarà el programa del 18 de maig. Perquè l'último de la fila estan de moda i amb el concert, dijous també que hi tornen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Doncs ja ho sabeu, vinga. Gràcies a tothom per acompanyar-nos, que tingueu una molt bona setmana. Fortíssima abraçada i que les bones notícies siguin les protagonistes. Que vagi molt bé, adeu-siau, bona nit.
1: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada. La tornada, sí, amb en Joan Martín.

0: 107.1 FM.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.

107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Repassem les notícies destacades d'avui diumenge 10 de maig. L'Aplec de Sant Ponç arriba demà amb l'activitat més tradicional. Un any més, la Comissió de Festes prepara una rossada per 2.000 persones. L'Ajuntament de Tordera, amb la col·laboració de la Comissió de Festes i la Parròquia de Tordera, han fet oficial el programa d'una de les celebracions més apreciades pels torderencs i torderenques. A dos quarts d'una començaran les activitats amb la tradicional benedicció de roses i l'ofici solemne amb l'acompanyament de la coral de la Parròquia de Sant Esteve. Tot seguit es farà la processó per l'esplanada de l'ermita de la acompanyament de la colla de geganters i grallers de Tordera i al finalitzar es farà el camp de Goig. A les dues del migdia tindrà lloc la rossada popular preparada amb 200 quilos d'arròs perquè la puguin tastar fins a 2.000 persones. La Comissió de Festes recorda que l'arròs és limitat i cal portar, o almenys recomanen, portar més menjar per gaudir d'un bon dinar als assistents. A 4:45 de la tarda hi haurà jocs infantils i l'entrada de l'ermita per oferir una bona estona a petits i grans. Posteriorment, a 5:45, a l'esplanada de Sant Ponç començaran les sardanes a càrrec novament de la cobla Marinada. En compliment de la normativa vigent de prevenció d'incendis de la Generalitat, es recorda que no està permès fer foc al bosc. Per totes aquelles persones que vulguin cuinar, s'ha habilitat 5 espais de foc controlat que es podran utilitzar de 9:15 del matí fins a 4:15 de la tarda. Fora d'aquests espais i les barbacoes no es pot fer foc. Una altra notícia d'enguany és que l'Ajuntament recorda que hi ha hagut un servei continu i gratuït d'autocar que sortirà per Sant Ponç entre 10:45 del matí i 2:45 i a la tarda, entre 5:15 i 6:15 de la tarda, des del Parc de la Sardana. Amb la col·laboració d'autocars Barreres, també hi haurà disponibilitat per tornar des de Sant Ponç fins al municipi. Des de la parada de Sant Ponç sortirà amb uns punts horaris de les 3, les 6, les 7 i les 8 de la tarda. Ja queda menys perquè el servei de transport escolar a Tordera sigui gestionat pel Consell Comarcal del Maresme. El procés de licitació del servei ja ha finalitzat i s'adjudicarà de manera imminent. Fins ara, Tordera era l'únic municipi del Maresme que no havia traspassat la gestió del transport escolar al Consell Comarcal, mantenint un contracte caducat des de feia anys. Segons ha explicat la consellera de Drets i Serveis a les Persones i regidora d'Esquerra Republicana de Tordera, Marta Passet, aquesta situació suposava un greuge econòmic important pel poble, ja que s'estava pagant un preu molt per sobre del valor de mercat. Amb la nova adjudicació, el cost es reduirà dels 400.000 euros anuals que es pagaven fins ara a situar-se als 225.000 euros anuals. Aquest estalvi permetrà destinar recursos a altres projectes i desplegar noves inversions necessàries pel municipi. Malgrat el canvi d'empresa i de gestió, les famílies no hauran de notar cap diferència en el dia a dia. Segons Passet, es mantenen totes les freqüències i parades, incloses les de les urbanitzacions. Final de curs mogut a les aules catalanes amb els sindicats de l'educació pública que han dit prou i convoquen un calendari de mobilitzacions històric. 17 jornades de protesta que començaran aquest mes de maig i s'allargaran fins a la primera de juny. A Tordera, el professorat està cridat a fer vaga un total de 5 dies. Preneu nota de les dates claus perquè les aturades generals seran els dies 12 i 27 de maig i també el 5 de juny. Aquestes s'hi sumen dues jornades específiques per la nostra comarca, el 19 i el 28 de maig. Els docents que demanen millorar la qualitat del sistema amb un reclam de recuperar el poder adquisitiu perdut, reduir el nombre d'alumnes per aula, més plantilles i, sobretot, menys paperassa burocràtica als centres. Per la seva banda, el Departament d'Educació manté el pols i, tot i que diuen respectar el dret a vaga, el govern assegura que no pensa reobrir negociacions. En clau esportiva, avui diumenge és el torn del Club Patí Tordera, que jugarà el seu últim partit de la temporada al Parroquial. Serà a la 10 minuts passat de les 4 contra el Sant Cugat. Els visitants, que tenen la setena plaça amb 26 punts, mentre que els tordarencs se situen dins del top 5. Aquest partit serà el penúltim de la temporada i, a banda de voler guanyar per tenir revenja del partit d'anada on van perdre per 3-2, volen acabar la temporada de la millor manera i, per què no, mirar la quarta plaça. Finalment, l'Atlètic Club Tordera tancarà el cap de setmana a la pista del Tossa a les 5 de la tarda. Els locals es troben a mitja taula i res en joc, mentre que els tordarencs volen optar les dues primeres places que atorguen l'ascens directe a dues categories per sobre, a preferent. És un partit clau per intentar encadenar les bones sensacions de la setmana passada i poder aconseguir dues victòries consecutives, cosa que permet continuar tenint l'objectiu molt assequible. I pel que fa al temps, aquest diumenge, un dia assolellat per efecte per poder passejar, amb les temperatures que es mantindran pràcticament sense canvis. No s'esperen pluges pel dia d'avui, i pel que fa al dia de demà, Sant Ponç, sembla ser que s'allargarà una miqueta aquestes pluges fins al tard. Veurem si s'aguantarà o no les pluges. De moment, avui diumenge, que sí que el sol farà, de fet ja acte de presència, i serà el que marcarà la tendència d'avui.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

0: tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui tenim a l'estudi, en sentit metafòric, una de les bandes més explosives que han irromput en l'escena rock britànica dels últims anys. Ells s'anomenen The Molotov. Són tres músics de Londres, en Matt, a la guitarra i a la veu, i Izzy Cars, al baix, i en Will Fox, a la bateria. Des de que el 2020 han anat cremant escenaris per tota la Gran Bretanya i el 2025 van detonar definitivament amb el seu primer single, la seva música fon l'energia del punk, la intensitat del grunge i la garra del rock de garage, en tot sol, tot barrejat, tot combinat en una sola pedrera de so directe i sense contemplacions. Inspirats amb Nirvana, Queens of the Stone Age i Arctic Monkeys, però amb una veu pròpia que no demana permís a ningú. El 2026 van publicar el seu àlbum debut, Wast on Use, bé a ser així com malbaratats en la joventut, i van arribar fins al número 3 de la llista d'àlbums del Regne Unit. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem obrint amb el primer single que va posar The Molotov al mapa, More, More, More, Més, Més, Més. És tota una declaració de principis en forma de crit. La cançó en si és una empenta d'adrenalina pura, la lletra parla de la necessitat constant de més i, bueno, podríem dir que és una experiència de vida, tot una experiència de vida, amb aquella sensació d'insatisfacció jove que no accepta mitges tintes. Les guitarres que esgarrifen, bateria que t'obre el pit i una veu que sembla que estigui a punt de perdre el control, però que no se'n va. Aquí no hi ha res decoratiu. Tot és necessari i tot pesa. Mor, mor, mor va sortir el març de l'any 2025 com a cara A d'un vinil de 7 polzades, acompanyada d'una versió en directe de David Bowie, gravada a Londres. Una molt bona carta de presentació que deia molt de com aquesta banda entén el rock, entén la música. Amb arrels i amb foc propi. Així que no anem a perdre més temps. Anem amb el nostre protagonista, The Molotov, More, More, More.
1: Yesterday we had the news that this song has gone number one on the vinyl charts. So thank you for all of you who bought the record. It goes a little something like this.
2: Oh, speak more, man.

De Molotov, molt. El primer single, el primer disc gravat a l'any 2025. Primer cop i primera sorpresa. No és un grup que amaga res. Així doncs, seguim sense baixar la guàrdia. I és que seguim amb Today Gonna Be Our Day. Avui serà el nostre dia. Publicada l'any 2025, el juny, i que representa un gir cap a un optimisme combatiu, diferent de l'energia crua del primer single. Aquí la lletra és una afirmació, quasi un jurament. Avui és el dia en què les coses canvien, en què el moment arriba i no el deixes escapar. No és una cançó dolça, és una cançó esperançada, però amb les ungles a punt. Musicalment, el tema construeix una tensió que augmenta de forma progressiva fins que esclata en una tornada, en un estribillo que enganxa des de la primera escolta, des del primer so, des de la primera nota. Aquí es veu la influència dels Arctic Monkeys en la manera com treballen la dinàmica. Res no arriba de cop. Tot s'acumula fins que no pots evitar moure el cap. Aquesta cançó va acompanyar-se de la cara B, No Time to Talk,

0: Quan una banda et diu que avui és el dia millor, el millor que pots fer és creure-t'ho. Ara passem a No Time to Talk, no hi ha temps per parlar, la cara B del segon single, però que mereix protagonisme propi. Per què? Doncs perquè en el món de The Molotov les cares B no són temes descartats, sinó que són peces que reformen la idea de la banda. Aquí la lletra és un retrat de la urgència contemporània, la sensació de que tot va massa de pressa, que les converses es tallen, que les relacions es construeixen a base de gestos ràpids i mirades de costat. No és una queixa, és una constatació irònica. El so és compacte i directe, amb un baix que porta tota la cançó per endavant i una guitarra que punxa més que no pas sosté. Will Fuchs, a la bateria, marca un ritme que sembla que no pugui deixar-te respirar. Funciona perfectament, com un rellotge, a contrapunt del single principal, On Today's Gonna Be Our Day, que construïa esperança. Aquí s'hi afegeix una dosi de realisme tallant. Les cares B en el vinil de 7 polzades han estat una marca de la casa dels The Molotov des del principi. És un gest que recorda que les tradicions del rock i el punk britànic dels anys 70 i 80, quan els singles eren encara un format creatiu i no tan sols algo comercial. Anem a escoltar aquest altre tema. No Time to Talk, de Molotov, els protagonistes avui al nostre Rock Masters.
1: Goes like this.

No time, no time to talk, no hi ha temps per parlar. Ràpid, sec i sense adornaments, exactament com ha de ser. I ara entrem en Rhythming of Yourself, el ritme de tu mateix, el tercer single publicat a finals d'octubre de l'any 2025. El títol ja ho diu tot, és una crida a trobar el propi compàs, a no deixar-se arrossegar per cap cosa externa. La lletra parla d'identitat i d'autenticitat, també. De mantenir-se dret quan al voltant tot t'empeny a cedir. És un dels temes més polítics de la banda, sense que soni a pamflet, perquè la força no ve dels eslògans, sinó de la convicció amb els quals ho canten. Musicalment és on The Molotovs s'atreveixen a obrir una mica més el seu so. Hi ha espai, hi ha respiració, hi ha moments en què la guitarra dialoga amb el silenci i en lloc d'omplir-lo. Això fa que el tema creixi i que l'impacte de la tornada de l'estribillo sigui encara més gran per contrast. La cara B d'aquest single és Johnny, don't be scared. Johnny, no tinguis por. Un tema que sembla adreçat a un personatge concret i que té un punt narratiu, podríem dir, i una tendresa ferma que contrasta molt amb la rigorositat habitual de la banda, un exemple de la seva capacitat de matisar. Anem a escoltar Rhythming of Yourself, el ritme de tu mateix, a l'any 2025, els Molotov, els protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

de Molotov. I és que trobar el propi ritme en un món com aquest tan sorollós no és fàcil, però sona així de bé. Ara parlem de Johnny Don't Be Scared. Johnny, no tinguis por, la cara bé, que ja hem esmentat abans, i que aquí col·loquem sola per donar-li el lloc que es mereix. La cançó s'adreça a algú que ha de fer front a alguna cosa, una situació, una decisió, una por interior, inclús. La lletra té aquell to de complicitat que fa que no soni condescendent, sinó proper, com quan un amic t'agafa l'espatlla i te diu, sense dir-te res, te dona a entendre que tot anirà bé, perquè tampoc ho saps si anirà bé, però ell sempre hi serà, sempre l'amic sempre serà allà. Musicalment, el tema és d'aquells més melòdics del repertori de Molotov, sense abandonar la duresa que els caracteritza. La veu de Matt Molotov hi fa un treball diferent. És menys agressiva, més exposada, i precisament per això golpeja d'una manera diferent a la resta de cançons. El contrast entre les cares A i B dels singles de Molotov ha estat comentat positivament per la premsa britànica, que valora que la banda no repeteix el mateix registre en tots dos costats del vinil, sinó que aprofita per mostrar dimensions diferents del seu so. Anem a escoltar aquest tema, Johnny, Don't Be Scared, Johnny, no tinguis por, els Molotov, els nostres protagonistes avui, els Rockmasters.

Whitechainers! Whitechainers! Whitechainers!

0: Johnny, no tinguis por, i és que quan la por és l'enemic, la millor arma és un bon acord, un acord de musical ben tocat i una veu que no tremoli. Entrem ara l'any 2026 amb Get Alive, Festa, una vida, el quart single de la banda publicat el 5 de gener d'aquest any, just unes setmanes abans que sortís l'àlbum. La frase del títol és tota, és una d'aquelles expressions que es poden llegir com un insult o com un consell. I la cançó juga exactament amb aquesta ambigüitat. La lletra és irònica i totalment esmolada. Parla de la gent que jutja des de fora, que opina sense viure, que construeix la pròpia comoditat a base de criticar els altres i, en definitiva, és que ho diu tot amb una energia que no deixa a ningú indiferent. És de les peces més contundents dels singles, amb una estructura que avança sense pauses innecessàries. Aquí la influència dels Queens of Stone es nota en la manera com la cançó té un pes físic, com si el so fos una cosa que et cau a sobre i t'obliga a reaccionar. Get Alive va ser el darrer single publicat abans del seu debut amb Waste on Youth, Malbaratats en la joventut, i funciona com una porta d'entrada perfecta a l'àlbum. És un tema que és colpejador, colpeja directe i amb ganes de deixar marca, una bona marca. Get Alive és el tema següent que escoltarem, el següent tema que escoltarem dels Molotov, els protagonistes avui al nostre Rockmasters.
1: Daniels. I'm here, mate. I'm fucking cheering. You still get alive.

Get Alive. Els Molotov. Ara fem una parada especial per escoltar la seva versió en directe de Suffragette City, la ciutat dels sufragistes, aquell tema típic conegut de David Bowie, gravada a Londres l'any 2025 i publicada com a cara B del seu primer single. Una elecció que parla molt de The Molotov. No trien una cançó fàcil ni recent per versionar, sinó un tema de l'any 1972 del Ziggy Stardust, que és pura energia del glam rock, descarada i carregada de dobles sentits, i la fan seva sense trair-la. La converteixen en algo més cru, més de carrer, però sense perdre el ganxo original de Bowie. Una versió en directe és sempre un repte major que un d'estudi. No hi ha correccions, no hi ha retocs, no pots tornar a repetir. Els Molotov ho saben i per això la trien com a cara B per demostrar que el que sonen a l'escenari és real. La banda va fer una gira per Amèrica del Nord l'any 2025 com a taloners dels Sex Pistols, una connexió directa amb la tradició punk britànica que explica molt del seu ADN musical i de per què se senten còmodes versionant Bowie en un local petit de Londres. Anem a escoltar aquest gran tema de David Bowie, la ciutat dels sufragistes, els Molotov, els protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

Suffragette City, la ciutat dels fluixistes, aquest tema de David Bowie versionat en directe pels nostres protagonistes de Molotov. Estic segur que en David Bowie hauria somrigut, perquè quan una banda jove agafa el teu tema i el fa vibrar d'una altra manera, a un altre nivell, vol dir, significa que el llegat continua viu. Ara fem una parada especial per escoltar una altra versió, la versió que de Molotov van fer de London Calling, aquell tema, gran tema dels The Clash, amb aquell Londres crida, el gran himne publicat l'any 1979, una cançó que en el seu moment era una crida d'alerta. La lletra parla de caos, de col·lapse social, d'una Londres que s'esfonsa però que resisteix. El riu Tàmesis desbordant-se, la guerra nuclear en marxa, la crisi econòmica, el final de l'era punk. No és una cançó dramàtica, no és una cançó dramàtica perquè es rendeix, sinó perquè crida mentre es cau dempeus. De Molotov l'agafen, l'entenen des de dins, no la reverencien, sinó que la viuen i posen la seva pròpia urgència, aquella sensació de generació jove que ha heredat un món complicat i que no pensa callar, de cap de les maneres. El resultat és una versió que respecta l'original sense imitar-lo i que confirma que els grans temes del punk no envelleixen perquè la realitat que descriuen tampoc ha marxat, tot continua igual. The Clash va ser una de les bandes que va definir l'actitud del punk britànic com una cosa política i artística alhora, no tan sols com estètica, que de Molotov els triïn, és coherent amb tota la seva trajectòria, perquè des dels primers moments, des dels primers singles fins a la gira com a taloners dels propis Sex Pistols, aquesta banda ha deixat clar que sap d'on ve i per quin motiu el rock importa. Anem a escoltar aquest grandiós tema versionat pels The Molotov, el gran London Calling.

London Calling, aquesta versió de Molotov, aquest gran homenatge als The Clash. Ara, arribant ja al final del programa, anem amb una altra versió, God Save the Queen, el Déu salvi la reina, dels Sex Pistols, en la versió que els Molotov van immortalitzar durant la gira nord-americana del 2025, on precisament actuaven com a teloners d'una banda que va canviar la història del rock amb aquest tema, la cançó d'en Johnny Rotten i companyia, publicada l'any 1977, coincidint amb el jubileu de la reina Elisabet II. No era una provocació buida, era una declaració de guerra contra una societat que asfixiava els seus joves sota el pes de les aparences i de la jerarquia. Quan de Molotov la toquen, 50 anys després, el context ha canviat, però la ferida segueix oberta d'una altra manera, i ells ho saben. No la toquen com un homenatge museal, sinó com algo que encara és seu, que els pertany. Per què parla d'una actitud que no ha passat de moda? La negativa a ser invisibles, a acceptar que el lloc que et toca és el que t'han assignat com a, sense consultar-te. Quan de Molotov, o més aviat que de Molotov, haguessin tocat Suffrage City de Bowie com a primera cara B i God Save the Queen dels Sex Pistols en directe, diu tot el que cal saber sobre la seva genealogia. Punk, glam, indignació i melodia. Les tres coses alhora, tot alhora, sense disculpar-se per cap d'elles. Anem a escoltar aquest gran tema. Boom!

God save the Queen, Déu salvi la reina. Aquest gran tema dels Sex Pistols, versionada en directe per els de Molotov, els protagonistes avui, el nostre Rockmasters. Ara fem una parada, ja per acabar el programa, amb un dels temes que més ha crescut en directe. Geraldine, inclosa a Waste on Youth, malbaratats amb la joventut, i tocada per primera vegada en festivals d'estiu l'any 2025, l'any 2025, com el de Lake Fest, per exemple, a Anglaterra, molt abans, això sí, que l'àlbum sortís. Quan una banda treu una cançó nova en directe mesos abans de publicar-la, jo crec que és perquè confia en ella d'una manera especial, i el públic ho nota, el públic ho va notar en aquell moment. La lletra de Geraldine té un punt directament polític i social que no s'amaga. Parla de crims socials, de mirar de cara les coses que s'han fet malament, de demanar comptes al cap i a la fi. S'adreça a algú o a alguna cosa, potser un sistema, potser a una persona concreta, amb aquella pregunta incòmoda: com has estat tot aquest temps? No és una cançó de resignació, sinó d'exigència. Musicalment ho transmet. Té una estructura que va pujant, una estructura que acumula tensió fins que la veu de Matt Molotov la deixa anar sense contemplacions. Geraldine va ser tocada en la versió acústica a concerts íntims durant el juny de l'any 2025, i posteriorment en directe, ja de forma elèctrica, al 100 Club de Londres al febrer del 2026, pocs dies després de la publicació de l'àlbum. El 100 Club és un dels locals mítics del punk britànic. Els Sex Pistols hi van tocar l'any 1976. I, de fet, que de The Molotov la toquessin allà té un pes simbòlic que no passa per alt a ningú que conegui la història del rock britànic. Anem a escoltar aquest tema ja per anar acabant el programa. Geraldine, els de Molotov, els protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Escolta. Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
0: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorem.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven al creuer amb el brot d'antivirus que aquest matí s'ha situat davant el port de Granadilla de Bona. En un missatge a les xarxes socials, Sanitat ha concretat que s'han evacuat 14 espanyols cap a Madrid, entre els quals hi ha 5 catalans, 5 ciutadans cap a França, 4 cap al Canadà, 26 cap als Països Baixos, 22 cap al Regne Unit, 2 cap a Irlanda i 3 cap a Turquia. Els pròxims vols previstos són els que portaran passatgers dels Estats Units, Austràlia i també als Països Baixos. Precisament en el vol direcció cap a París, un dels francesos evacuats ha presentat símptomes, segons ha informat a les xarxes socials el primer ministre francès Sébastien Lecornu. I l'activista Saïf Aboukaïchek, membre de la flotilla aterrat a la tarda a Barcelona, després de passar diversos dies detingut i avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. L'altre activista detingut, el brasiler Tiago Ávila, està sent deportat al Caire i està previst que dilluns arribi a São Paulo. Per la seva banda, després, Open Arms també enllesteix els preparatius durant avui diumenge al moll de la fusta de Barcelona per salpar dimarts rumb cap a Cuba. El baler astral sortirà de Badalona en una missió humanitària molt similar a la flotilla per denunciar el que asseguren que és un bloqueig dels Estats Units al país caribeny. La iniciativa pretén portar plaques solars per l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. I en successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 durant ahir dissabte. UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. I encara en successos, dos motoristes han resultat ferits menys greu després de xocar frontalment a la carretera T-704 al terme de la Febró, al Baix Camp. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. I en turisme, parlem de turisme, ja que les Terres de l'Ebre esperen més de 40.000 vehicles el proper 12 d'agost, el dia de l'eclipsi. La mobilitat serà un dels aspectes més importants durant la jornada i per això, des del govern ja s'està preparant. La intenció és esponjar el trànsit perquè no hi hagi grans acumulacions. Precisament avui, diumenge, el trànsit està sent bastant fluid a les carreteres catalanes, tot i ser un dia de retorn cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. I seguim en cultura, ja que el conseller de presidència, Albert Dalmau, ha anunciat que avui diumenge, des del camp de concentració de Mauthausen, que Catalunya instal·larà 113 llambordes Stolperstein durant aquest any 2026. I en esports, aquí una hora, el Barça pot començar a proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho en el primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
5: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
4: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. El Barça d'hoquei patins que busca a aquesta hora la 23ª Champions.
5: Els blaugranes juguen la final de Coimbra davant el Porto, la primera que juguen des del 2018. Després d'eliminar Sporting i Benfica, l'equip de Ricard Ares busca el segon títol de la temporada després de la Supercopa Estatal. De moment, el partit que ha iniciat el segon període, 2-3 minuts. Més ben dit del segon període, Porto 2, Barça 0.
4: I un altre equip del Barça que vol ser campió, en aquest cas de Lliga, és el de futbol, davant del Real Madrid.
5: Per primera vegada a la història, l'equip blaugrana pot guanyar la Lliga davant l'etern rival en el clàssic que es juga al Camp Nou a partir de les 9 de la nit. El Barça en té prou amb un empat per aixecar el 29è títol de Lliga. La prèvia del partit ha quedat marcada pel dol de la mort del pare de Hansi Flick, que malgrat tot dirigirà el partit des de la banqueta.
4: A la primera federació masculina, empat agradols de l'Europa i compte que el Nàstic cau al descens.
5: Els escapulats han empatat 3-3 davant el Villarreal B, aixecant dos gols en contra i fallant un penal al minut 94 que li hauria donat 3 punts d'or en la lluita pel playoff. Escoruela i Adnane han marcat els sengles gols olímpics i Vacas ha fet l'altra diana de l'Europa, que continua cinquè i en zona playoff. El Nàstic, per la seva banda, ha perdut 2-0 a Tarazona en un duel directe i torna a entrar en places de descens. Pel que fa al Sabadell, manté vives les opcions descens gràcies a l'empat de l'Eldense, que deixa els arlequinats a només un punt del lideratge quan queden només 2 jornades per acabar la Lliga.
4: I a tercera, Vilanova i Ospi finalment faran play-off descens, canvi de led i Vic perden la categoria.
5: L'última jornada de Lliga a tercera que hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més ha acabat de decidir les places de play-off i de descens. El Badalona ha acabat segon en vèncer 0-1 al camp d'un Vic que baixa un any després de pujar. El Cornellà serà tercer després de l'empat sense gols al camp de l'Ospi, que entra a play-off com a cinquè. El Vilanova li ha tret la quarta plaça a la Fundació Grama a l'últim instant amb 2 gols amb temps afegit. Les semifinals catalanes del play-off seran Ospi-Badalona i Vilanova Cornellà. Pel que fa a la part baixa, el Cerdanyola se salva gràcies a l'1-2 amb remuntada al camp d'un canvi de led que torna a Lliga Elit un any després i acompanyen Vic i Lleida.
4: Vull dir, sis, marxem de ronda. Actualitzem marcadors aquesta hora, diumenge 10 de maig de 2026. Moltes coses en joc en hoquei patins. Champions masculina, la gran final l'està jugant el Barça a Coïmbra. De moment les coses no van massa bé.
5: No van massa bé les coses, Ignasi. Minut 5 del segon període, Porto 2, Barça 0.
4: A veure si té temps el conjunt de Ricard Ares de reaccionar i aixecar aquesta gran final. En futbol, primera divisió, 35a jornada. A les 9, el clàssic, el Camp Nou, Barça-Real Madrid, amb la possibilitat que els blaugranes guanyin el títol de Lliga. Tenim ja 11 del Barça.
5: Tenim 11 confirmat, Ignasi, Joan García a la porteria, parella de centrals, Gerard Martín, Cobercim, els laterals, Joao Cancelo a l'esquerra, Eric García a la dreta, al mig del camp, Gavi, Pedri, Dani Olmo, i Adal, Fermín, Rashford i Ferran.
4: Pel que fa al Barça, en aquest cas femení, a la Lliga F, juga un partit intrascendent, però que li pot servir per preparar-se per la final de Champions d'aquí 2 setmanes. Està jugant a Tenerife.
5: El partit que enfronta Tenerife contra el Barça, de moment està al descans amb un resultat d'un a un. El Tenerife s'ha avançat al minut 23, però el Barça ha empatat. Al minut 45 ha afegit en un gol de Brooks.
4: Doncs així estan les coses de moment a Tenerife. I en bàsquet, Lliga Femenina Endesa, tornada de les semifinals, buscant un bitllet per la gran final on ja espera el Saragossa. El busca també l'Uni Girona, que rep el València. Girona FM, Jan Torrent, bona tarda.
6: Bona tarda. Ara mateix hem superat la meitat del tercer quart, empat a 54. Amb aquest resultat, l'Espart Girona no es classificaria per la final de la Lliga Femenina Endesa. La veritat és que el partit està en un punt i hi ha un ambient excepcional a Fontesau.
4: Doncs així estan les coses de moment, a veure si l'Uni Girona també ho pot aixecar. I a la final de Champions d'hoquei patins marca Ignacio Alavar pel Barça de penal, 2-1. Encara queda molt de partit, per tant, el Barça, que té temps encara d'intentar aixecar aquesta 23a Champions.
2: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
4: Vinga, són les 8 i gairebé 9 minuts del vespre. Som els de l'Enjoc, ja ho sabeu, dissabtes i diumenges de 8 a 10 del vespre a la vostra ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. I aquestes alçades de la temporada, com sempre, moltes coses en joc. Començant per aquesta Champions masculina d'hoquei patins, aquesta final a 8 que s'ha disputat, que es disputa aquests dies a Coïmbra, Portugal, i on el Barça torna 8 anys després a una final, i a la final s'està posant emocionant, Eric?
5: Sí, de moment, el partit que no ha començat gaire bé pel Barça, 2-0 s'ha col·locat al Porto, però ara, fa uns instants, el Barça ha recortat distàncies, 2-1, de moment.
4: Doncs el gol d'Ignacio Labarca dona esperances, queda encara molt partit, pràcticament tota la segona meitat, 22 minuts, de fet, per acabar aquest partit. Per tant, el Barça té molt de temps per intentar aixecar, capgirar aquest marcador en contra de 2-1, doncs que deixa les coses de moment favorable als portuguesos, però en qualsevol cas doncs molt encara per jugar-se. Una final a 8 a Coimbra que ha coincidit també amb la final a 4 de la Champions femenina. En aquest cas no li van anar tan bé les coses al Vila-sana.
5: Vila-sana 1, Fraga 1, i el partit que va anar als penals, on el Fraga es va imposar per 1-2.
4: Un Fraga que, per cert, avui s'ha acabat proclamant campió d'Europa. Ha guanyat 4-1 al Benfica, la gran final, i un Fraga entrenat pel català Jordi Capdevila i amb 5 jugadores també de casa nostra, com l'Anna Ferrer, com l'Aina Arxer, com la Vinyet Flix, la Marlena Rubio i la Carla Fondaglòria, que, per cert, ha fet un dels gols del conjunt aragonès. Per tant, felicitats al Fraga i especialment a aquests 6 components catalans a la plantilla del conjunt aragonès, com diem. Una Fraga que va empatar amb el Vila-sana, un Vila-sana que es va quedar a les portes d'aquesta gran final un altre cop amb la maledicció dels penals, i així valoraven tot plegat una de les estrelles del Vila-sana, Aina Florenza, i el seu tècnic Lluís Rodero.
7: Bé, jo penso que no hem començat bé i que l'equip n'és molt conscient. Crec que després ens hem refet. La segona part crec que podria dir que ha sigut nostra, però és cert que si no la fots a dins no guanyes, no? Llavors crec que hem tingut dos power plays, que els hem fet bé, però que bueno, hem tingut això, algun pal, algun remat bo però que no ha acabat d'entrar, i al final pues, crec que ells esperaven la tanda de penaltis. Nosaltres mentalment sabíem que ja n'havíem perdut contra elles, però sabíem que teníem oportunitat, no?, de també guanyar-les. I bé, fes una loteria i s'ha cantat cap a elles, felicitar-les i poc més. Jo crec que l'equip ho ha donat tot, crec que ho hem intentat fins al final i només podem mirar endavant.
8: Hem refet, hem treballat molt per girar el marcador, inclús per ficar-nos per davant. La bola no ha entrat, no puc dir res més. Perdem una vegada més els penals, em fa molt mal. Fa molt mal per les noies, per l'afició, i és dur, la veritat que és dur.
2: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapet.
4: 8 i 12 minuts, vinga, comencem a repassar també l'actualitat del futbol, que hi ha molta teca, moltes coses a comentar. Primera masculina, 35a jornada, com s'està posant la Lliga per Barça, per Espanyol i per Girona.
5: Barça-Real Madrid a partir de les 9, Sevilla 2, Espanyol 1, i el dilluns a les 9, Rayo Vallecano, Girona.
4: Doncs el Barça a les portes d'aconseguir el seu 29è títol de Lliga, i per primera vegada a la història ho pot fer en un clàssic, un clàssic marcat aquest diumenge. Primer, a primera hora del matí, coneixíem que Mbappé no viatjava a Barcelona, que s'ha quedat fora de la convocatòria. No hi ha hagut explicació exactament del per què, però en qualsevol cas no ve una de les grans estrelles del Real Madrid al Camp Nou. I hores després ens assabentàvem també de la tràgica notícia de la mort del pare de Hansi Flick, que malgrat tot doncs serà avui a la banqueta blaugrana el tècnic alemany del Futbol Club Barcelona. Un Hansi Flick que ahir, a la prèvia del partit, deia això al respecte d'aquest partit.
9: Estic centrat només en aquest partit.
10: I know that for everyone
9: no és un partit normal, és especial per tothom, també per mi.
10: The most important game, no.
9: No diria que és el meu partit més important. Ho és pels aficionats, per al club, per als futbolistes, per nosaltres com a staff tècnic. Volem guanyar la segona lliga consecutiva.
10: It's not normal.
9: És increïble, no és normal. I això és el que volem fer, ni més ni menys. Centrar-nos només en el nostre partit i tenir clar com volem jugar. Això és el que vull veure.
10: This is what I want to see.
4: Doncs veurem, el Barça, recordem, en té prou amb un empat avui per aconseguir la victòria al títol de Lliga, perquè arriba amb 11 punts de marge respecte al Real Madrid. Queda en aquest partit 3 més. Per tant, doncs les opcions del Barça de cantar el que es coneix com l'Aliron i aconseguir ja matemàticament el títol de Lliga, que són molt i molt grans, i especialment davant d'un Real Madrid amb tants conflictes interns que s'han sabut aquesta setmana. A tot això, ahir, l'Espanyol, que es va complicar molt la vida perdent a Sevilla, al camp d'un rival directe, s'havia avançat amb un gol de Dolan, però el conjunt sevillista va acabar capgirant el marcador i fa que l'Espanyol ara mateix sigui 14 amb 39 punts, a 2 punts només de l'Alavés, que és l'equip que marca ara mateix la zona de descens. Un Espanyol que, com que hi ha jornada intersemanal, rebrà dimecres l'Atlètic Club i, per tant, ha de guanyar

0: entre dos errors d'algú que hem comès avui.
1: I també autocrític, i també seran ja en el partit davant de l'Atlètic del pròxim dimecres, un dels jugadors de l'Espanyol, Roberto Fernández, que es manifestava en termes similars als del seu tècnic.
2: Al final lo que hay que tener es fe, orgullo de esta camiseta, dar todo por este escudo. El próximo partido tiene que ser una caldera, tiene que ser que no quepa ni un asiento, vamos a darlo todo, estamos súper convencidos y vamos a por ello. Por supuesto, esto ya hay que pensar en el próximo partido, lo que el pasado es, y cabeza arriba y cambio el chi ya para el partido contra el Atleti. Tenemos que ser todos conscientes de lo que es este club, lo que son sus valores, de que hay que luchar hasta el final. Lo hemos visto todos los años anteriores y vamos a sacarlo seguro.
1: Doncs 6 punts de 54 el 2006, l'Espanyol, que encara no ha guanyat. No guanya, de fet, des del 22 de desembre de l'any passat, precisament davant de l'Atlètic Club, el pròxim rival. Va guanyar Sant Mamés, a veure si aconsegueix repetir la victòria davant de la seva afició a Cornellà Prat el dimecres, perquè una victòria donaria pràcticament ja la salvació al conjunt blanc i blau. I també busca el mateix objectiu al Girona, que encara no ha jugat el partit de la seva jornada, o d'aquesta jornada. Ho farà demà diumenge a partir de les 9 al camp del Rayo Vallecano, un equip que doncs vindrà de ressaca després de la històrica classificació per la final de la Conference League que va aconseguir el dijous passat, que en principi no ha jugat pràcticament res, i un Girona que ara mateix està només un punt per sobre del descens, és el primer equip que marca la permanència ara mateix un puntet per sobre de l'Alavés. Per tant, necessita sí o sí puntuar, i si pot ser amb més 3, el conjunt de Mitchell.
3: Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar en petits detalls i no més. Preocupació sí, responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar per i donar-lo tot. Naturalitat, la sensació de necessitat que la hem tingut en dos terços de la competició o més, i responsabilitat.
4: En joc.
1: 8 i 18, vinga, parlem de la Lliga F, 28a jornada, on ara mateix està jugant el Barça.
5: De moment, el partit que passa pel minut 53 de la segona part, Tenerife 1, Barça 1. I pel que fa a la resta d'equips catalans, Espanyol 1, Badalona 1.
1: Doncs el Barça, que havia vist com el Tenerife s'avançava al minut 23 amb el gol de Gramalla, i Esme Brooks, en temps afegit de la primera meitat, ha aconseguit el gol de l'empat en aquest partit, podem dir, intranscendent o més aviat preparatori pràcticament per a la final de Champions d'aquí dues setmanes davant de l'Olímpic de Lió a Oslo. I a tot això ahir, també bastant intranscendent, l'últim duel català de la temporada entre Espanyol i Badalona Moviment, van empatar un amb dos gols de penal. Totes dues ja tenen l'objectiu de la permanència fa moltes setmanes, i així valoraven el partit d'una banda, de la banda de l'Espanyol, l'entrenadora Sara Monforte i la jugadora Ainhoa Campo.
6: Creo que l'equip ha començat una mica expectant, amb molt respecte per al Badalona, però després que l'equip s'ho ha cregut en lo bon equip que és, i crec que al final han viscut guanyar. Sí, i avui una de les coses que m'ha agradat molt a mi també ha sigut que l'equip ha portat el pla de partit a terme molt bé. Volíem tindre un joc menys combinatiu segurament que altres partits, volíem atacar molt l'esquena i els intervals de la línia de 4 del Badalona, menys joc combinatiu, menys interior, menys jugar per fora, i crec que l'equip ha estat molt bé ahir. Després del bloc sí que és veritat que la primera part hem tingut una primera mitjana problemes, però després hem ajustat molt bé, i a la mitja part també, i l'equip ha estat estupenda, ha fet un gran partit.
7: Bueno, creo que nos hemos quedado con un poco la espinita clavada, porque es verdad que han habido mini partidos durante el partido que han estado ellas igual apretando un poco más, pero sí que pienso que al final hemos estado nosotras ahí cerca del gol, hemos tenido ocasiones bastante claras y no hemos sabido marcar el segundo gol, pero bueno, creo que en general es positivo. Sí, ahora ya solo quedan dos partidos y yo creo que hay que ir a por ellos y conseguir los mayores puntos posibles para intentar terminar la temporada de la mejor manera posible.
1: I del costat del Badalona Women, així ho analitzava Cristina Cubedo.
8: Hem tingut molt la pilota, crec que hem jugat bé, de costat a costat hem treballat bé com l'inici de la creació de joc, però sí que és cert que ens ha faltat connectar com a última línia, les

0: Els últims passes per arribar a tindre ocasions clares.
1: Vuit i vint minuts i parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina, on avui Ona Sant Adrià ens ha donat una alegria.
2: Ona Sant Adrià 5, Saragossa 0.
1: Ja havia guanyat 1-2 en el partit d'anada d'aquestes semifinals, avui 5-0, per tant global de 7-1, i Ona Sant Adrià que es classifica per a la gran final, on s'enfrontarà la Reial Societat B, que ha guanyat aquesta tarda 2-1 a la Màlaga. Per tant, aquest serà el rival de la gran final a les dues pròximes setmanes. Com ha anat aquest 5-0, Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc?
3: Aquest matí s'ha disputat a Sant Adrià la tornada de les semifinals de play-off d'ascens entre l'Ona Sant Adrià i el Zaragoza Club de Futbol Femenino. En el partit d'anada, el marcador va acabar amb un ajustat 1-2, un resultat que permetia a les adrianenques classificar-se en cas d'empat. L'encontre ha començat amb una clara vocació ofensiva per part de l'Ona. I al minut 20, Andrea Cano ha inaugurat el marcador amb el primer gol del partit, certificant el domini de les locals. Ja a la segona meitat, les adrianenques han completat una golejada incontestable. Isabel Hoekstra per partida doble, Abril Rodrigo i Marta Fernández han ampliat l'avantatge per segellar una victòria contundent i assegurar la classificació per a la següent ronda. L'entrenador Miqui Olle ens fa una valoració del partit.
4: Ha sigut un partit de, bueno, el que sabíem, no? De competir al màxim, de fer les coses molt bé, d'intentar evitar totes les situacions cap enrere, de duels, de donar-li la pilota en situacions, sobretot de centre lateral o de poder llançar amb comoditat. I sabíem el que teníem que fer, hem sigut molt operatives, hem renunciat bastant al nostre joc, segurament, però crec que era l'única manera de poder guanyar aquest equip.
3: El rival a la final es coneixerà aquesta mateixa tarda, un cop es disputi l'enfrontament entre el Màlaga i la Reial Societat B.
1: Doncs com us dèiem, serà la Reial Societat B, eh? Ha guanyat 2-1 i, per tant, aquesta gran final per aconseguir l'ascens a la Primera Federació Femenina a doble partit, el pròxim cap de setmana partit d'anada, i d'aquí dues setmanes sabrem ja si Ona Sant Adrià aconsegueix la classificació per aquesta Primera Federació Femenina, aquest ascens a la segona màxima categoria estatal del futbol femení. I qui ha pujat aquesta tarda, en aquest cas a la segona Federació Femenina, una categoria per sota, és el Barça C.
2: Barça C 2, Gijón 0.
1: Doncs un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a través de l'enjoc televisió. Just després del partit, ara fa uns minutets, escoltàvem ben alegres una de les jugadores del Barça C, Carlota Martins, i el tècnic Eric Sánchez.
5: Sabíem que no era fàcil perquè al final elles també han guanyat una lliga, són un rival molt bo, competeixen molt bé, però el fet de tornar a casa amb la nostra gent doncs ens ha donat molta més força i sabíem que no seria fàcil, però juntes fins al final doncs ens hem sortit i molt contentes. Doncs sí, ens ha costat aquesta tercera federació, doncs la segona ens costarà molt més, però crec que ens ho mereixem competir, portem bastants anys no competint gaire en categories més baixes i crec que ens mereixem estar a segona competint i ens costarà molt, però donarem guerra també.
6: Bueno, era un partit també difícil perquè veníem d'un partit que allà a l'anada un resultat de 2-2, que al final t'obliga també aquí a guanyar. Sabíem que elles també tenien un equip que a nivell defensiu treballen bastant bé i que estarien en un bloc mig baix i que costaria perquè al final no hi ha espais, però la valoració molt positiva ja no d'avui sinó de tota la temporada, que al final ha sigut una temporada excel·lent, ja no per a nivell de resultats sinó a nivell d'esforç, de sacrifici, de superació. Al final són noies de 15, 16, 17 anys, no? I al final estan competint a un nivell molt alt.
7: En joc, el programa de l'esport català.
1: 8 i 24 minuts, vinga, parlem de la Primera Federació Masculina. Grup segon, 36a jornada, en queden dues i com està tot de calent per dalt, per baix i pels tres equips catalans que han fet aquests resultats en aquesta jornada.
2: Europa 3, Villarreal B 3, Tarazona 2, Nàstic 0, Atlètic de Madrid B 4, Sabadell 3.
1: Doncs quin partit s'ha viscut avui a Can Dragó entre Europa i Villarreal B? 3-3, com en el partit d'anada. S'havia avançat el Villarreal B 0-2. Roger Escoruela ha fet un gol olímpic espectacular abans del descans. Ha empatat vaques de cap. Ha fet el 2-3 al Villarreal B. Un altre gol olímpic, en aquest cas d'Annan, ha donat el 3-3 quan quedaven pocs minutets. I en temps afegit, Jordi Cano ha tingut des del punt de penal l'opció de donar-li la victòria a l'Europa, però al final l'ha aturat el porter. Per tant, empat a 3, un autèntic partidàs. L'Europa continua 5 amb 57 punts, un de marge respecte a Cartagena i dos respecte a Algeciras. quan queden dos partits per acabar. Per tant, continua de moment en plaça de play-off. Un dels grans protagonistes, Hernán Gailán, ha fet un partidàs i un gol olímpic. Ens deia això només acabar el partit.
8: Sí, sí, ha sigut una mica... com l'he dit abans al company, una pujada i baixada d'emocions. En la primera part sí que és cert que podíem 0-5, 0-6 potser amb les situacions que hem tingut. I la segona part, doncs, hem fotut l'1-2 a la primera part, ens hem fotut dins del partit, ens hem pressionat a dalt i al final, doncs, el penal és el que té el futbol, va d'encerts i d'errors i ens hem de quedar amb l'empat i continuar. La veritat que estava ja molt cansat i intentat xutar el millor que podia, però bueno, ha picat el pal, ha entrat i que no me sigui això.
1: Doncs quin partit del pròxim dissabte, Nàstic a Europa, amb el Nàstic jugant-se a la permanència i l'Europa jugant-se al play-off a les 9. I una Europa que, per cert, aquesta hora està pendent de l'Antequera Teruel, està perdent el Teruel 1-0. Amb aquest resultat, l'Europa seria ja equip de Copa del Rei l'any que ve. El Sabadell ja ho és. De seguida, ens aturem 3 minuts, agafem aire i us expliquem tot el que ha passat a Tarazona. La derrota del Nàstic el fa caure el descens i com estan les opcions d'ascens directe del Sabadell. Fins ara!
9: La xarxa de comunicació local.
10: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Quanta aigua hem de beure per evitar la deshidratació?
12: Per evitar la deshidratació, es recomana beure almenys d'un litre i mig a 2 litres d'aigua al dia. Aquesta quantitat pot variar segons diversos factors, com l'activitat física, la temperatura ambiental, la humitat i la condició de salut individual. Durant l'exercici físic intens, o quan fa molta calor, la quantitat d'aigua necessària pot augmentar. També és important tenir en compte que altres líquids, com infusions, sucs naturals i fins i tot alguns aliments amb alt contingut d'aigua, com fruites i verdures, poden contribuir a la ingesta diària de líquids. Recorda beure aigua regularment al llarg del dia i no esperar a tenir set, ja que la sensació de set pot ser un signe que el cos ja està començant a deshidratar-se.
10: Salut activa.
13: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
14: Doncs per evitar deshidratar-nos necessitem sobretot escoltar les senyals del nostre cos, com podria ser la boca seca, el coll també sec, els llavis secs, i a partir d'aquí beure líquids saludables. Evidentment, un 80% d'aquests líquids hauria de ser aigua, i és important portar sempre una ampolleta a sobre, perquè si tenim la senyal i no l'emportem, doncs llavors estem perdent una oportunitat, no, d'hidratar el nostre cos. No només es poden utilitzar aigua, sinó que es poden utilitzar altres begudes saludables que no portin sucres, que no portin cafeïna, que no portin alcohol, per exemple, i unes begudes ideals per l'estiu podria ser aigua amb fruitetes i fulles, per exemple, fulles de menta, o podria ser infusions fredes, també podria ser, per exemple, inclús, per què no, un cafè de cafeïnat amb gel, o tipus un gazpacho, per posar alguns exemples, o la clàssica llet. Si tu ets de les persones que no escoltes el teu cos perquè vas molt de pressa o te n'oblides de portar l'ampolleta d'aigua, doncs llavors és important marcar uns hàbits. Llavors, normalment la dona necessita uns 2,4 litres i l'home un 3,2. El que passa que si fem una dieta equilibrada, menjant fruita, verdura, pasta, cigrons, llegums, no? etcètera, carn, pollastre, tot això, doncs la idea és que un litre ja el podem aconseguir. Per tant, amb una alimentació saludable ja aconseguim aquesta part.
9: La xarxa de comunicació local.

Anja. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: Vinga, 8:45 del vespre, som els de l'enjoc. La final de Champions d'hoquei patins continua perdent el Barça 2-1 davant del Porto. Queden 14 minuts i 22 segons per acabar la final. Per tant, encara hi ha molt de temps per aconseguir com a mínim igualar el partit i forçar el temps extra. A tot això estàvem parlant de la primera federació masculina. Havíem comentat ja l'empat de l'Europa davant del Villarreal B, que de moment deixa els escapolats a la cinquena plaça. Per tant, una setmana més continuaran a play-off. I ja en van 36, les 36 ha estat en zona de play-off al conjunt de la Vila de Gràcia. I l'altre partit d'aquesta tarda de representants catalans ens ha deixat una molt mala notícia, i és una derrota en el duel directe del Nàstic a Tarazona, 2-0, que fa caure el conjunt de Tarragona en descens quan queden dos partits. I el primer, com dèiem, dissabte vinent, Nàstic a Europa. Per tant, pot ser un duel fratricida entre dos dels nostres equips. Què ha passat avui a Tarazona, a Tarragona Ràdio, Tere Ortega?
1: Parlem amb Òscar Sanz després de la derrota aquí a Tarazona, 2-0, amb el capità de l'equip. Bona tarda, Òscar.
2: Bona tarda, Tere.
1: Com ha anat el partit? Quina és la situació del vestidor? I quines opcions li veieu al Nàstic de poder tirar això endavant, de salvar-se del descens?
2: Bueno, primero de todo creo que hay que pedir disculpas a todo el mundo que se ha desplazado, a todo el mundo pues que siente al club, porque una vez más teníamos la oportunidad de dejarlo prácticamente cerrado y los hemos vuelto a fallar. A partir de aquí pues es complicado porque es un palo muy muy duro, pero hay que creer, hay que primero sacar el partido contra la Europa, hay que sumar los tres puntos e ir a Alicante pues a dejárselo todo, pero ya te digo, no vale de nada si no lo demostramos el fin de semana.
1: Un dels moments més difícils, imagino, quan heu sentit que el públic, els aficionats del Nàstic, es cridaçaven als futbolistes. No obstant, heu decidit anar a parlar amb ells. Què els heu explicat per convèncer-los que el Nàstic s'esforçarà o farà tot per aconseguir l'objectiu, que és la permanència?
2: Bueno, pues al final un mínimo, ¿no? Que dar la cara cuando se han desplazado. Sabemos que están aquí cada partido y son los que más sienten, pues los aficionados, ¿no? Esta situación, a partir de ahí, pues decirles que quedan dos finales, que sé que es difícil, pero hay que creer, porque se han visto casos y estoy seguro de que sacando 6 de 6 vamos a tener una gran probabilidad de salvarnos. Así que quedan dos finales, hay que dejárselo todo, aunque ahora cueste decirlo, y tirar adelante.
1: ¿Qué creo usted? Ja per acabar, que ha portat el Nàstic amb aquesta situació, una de les pitjors d'aquest segle, que és el que ha portat el Nàstic amb aquesta situació, precisament aquesta temporada?
2: Bueno, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Yo te puedo hablar pues de nosotros, ¿no? Los jugadores, creo que es un año que nos ha venido grande y no hemos estado a la altura. A partir de ahí, pues cada uno que asuma sus responsabilidades, yo y los jugadores asumimos las nuestras.
1: Gracias.
2: A tu.
1: Óscar Sanz, el capità del Nàstic de Tarragona, explicant a Tarragona Ràdio aquesta situació complicada per la que viu l'equip, desolació absoluta, i en especial d'aquests més de 300 aficionats del Nàstic que s'han desplaçat a Tarazona per donar ànims al seu equip, un equip que ha estat incapaç de poder haver fet alguna cosa positiva avui aquí al municipal de Tarazona. S'ha avançat l'equip local molt aviat, al minut 5, amb gol de Cubillas, i amb gol de Bussi el 92 ha rematat la feina. Un Tarazona que pràcticament després de la victòria davant d'un rival indirecte com era el Nàstic de Tarragona s'afiança en la permanència a la categoria. El Nàstic cau en zona de descens amb 43 punts, a 2 punts de la salvació, i ara l'objectiu és guanyar els dos partits que li queden, el proper dissabte, la visita de l'Europa, per tancar d'aquí a 15 dies la Lliga regular al camp de l'Hèrcules, al Rico Pérez. És tot des de Tarazona. Bona tarda.
0: Bona tarda, Tere, gràcies i ànims. Per cert, marca el segon gol al Barça a la Lliga F, marca Quique Nazaret de cap, 1-2 s'avança el conjunt blaugrana a Tenerife, ara mateix als 67 minuts de partit. Per tant, capgira el marcador al conjunt blaugrana. I a tot això, també a la primera federació masculina, el Sabadell, que recordem, va caure 4-3 davant de l'Atlètic de Madrid B en el partit del passat divendres, va aconseguir salvar com a mínim el golaverage particular, i ara aquesta derrota no es veu d'una manera tan dura com el divendres, perquè avui l'Eldense, el líder, s'ha deixat 2 punts, ha empatat 2-2 al camp del Sevilla Atlético, i ara l'Eldense té 66 punts, Sabadell 65 i Atlético Madrileño 64. I la setmana vinent, la pròxima jornada, Eldense Atlético Madrileño. Per tant, un dels dos mínim es deixarà a punt. Si el Sabadell guanyés l'Antequera a la nova Creu Alta, en cas que l'Eldense no guanyi, recuperaria el lideratge i dependria de si mateix en l'última jornada per aconseguir l'ascens directe. En tot cas, Ferran Costa analitzava així la derrota de l'Atlético Madrid B.
3: El rival és un rival de màxim nivell, ha estat més contundent que nosaltres, on es marquen les diferències, i bé, hem anat amb tot fins al final, hem tingut situacions per poder empatar el partit, però no està possible.
0: 8 i 36 minuts, i qui està intentant ascendir a Primera Federació Masculina, ahir va jugar l'anada de les semifinals del play-off d'ascens, és el Reus, que haurà de guanyar a Terres Gallegues la setmana vinent.
4: Reus 0, Ourense 0.
0: Doncs el Reus, que va tenir el domini del partit, va tenir ocasions, va demanar un parell de penals, però al final 0-0. No es va moure el marcador, i per tant la tornada dissabte vinent a les 6 de la tarda decidirà tot a l'estadi Okouto d'Ourense. Ahir, com diem, 0-0 en un partit on hi va haver de tot. La nova ràdio, Aleix Pérez.
5: El Reus Futbol Club Lèdix es queda amb la mel als llavis en l'empat a 0 davant l'Ourense en el partit d'anada del play-off d'ascens a la Primera Federació. Els reusencs han sortit valents amb una pressió alta que ha agafat a contrapeu els gallecs. Ostrell ha vist porteria durant la primera part, però li han anul·lat per controlar prèviament la pilota amb la mà. Instant més tard, una caiguda de manera aparatosa ha acabat forçant el seu canvi. Els gallecs s'han estirat al tram final de la primera part sense massa eficàcia en un temps afegit marcat per la tensió entre dos equips. A la represa, els reusencs han mantingut el guió i l'entrada de Folk ha tancat els visitants a camp propi. El moment de la polèmica ha arribat al minut 30 de la segona part, quan l'àrbitre no ha assenyalat un penal clamorós a Folk per estupefacció dels gairebé 4.000 aficionats roig i negres. Marc Carrasco és l'entrenador del Reus Futbol Club Leris.
6: Content per com s'ha mostrat l'equip, per les adversitats que hem anat trobant durant el partit i hem estat capaços de refer-nos. Crec que hem tingut una voluntat clara d'anar a buscar el rival, d'apretar-lo molt alt, d'intentar robar, de jugar, de ser verticals. Segurament hi haurà moltes coses a millorar, principalment, si hem de fer una crítica, és aquesta agressivitat segurament dins àrea contrària.
5: Malgrat disposar d'ocasions clares, el marcador no s'ha mogut i els reusencs hauran de guanyar sí o sí a Ourense. Qualsevol altre resultat seria la fi del somni de la Primera Federació.
0: 8 i 38 minuts, i parlem també de la tercera divisió, grup 5è, última jornada. L'hem viscut avui en un emocionant carrusel, amb moltes coses en joc a la part alta i a la part baixa, a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Aquests han estat els últims resultats de la lliga regular d'aquesta temporada.
4: Peralada 5, Muntanyesa 0, Vic 0, Badalona 1, L'Hospitalet 0, Cornellà 0, Lleida 1, Vilanova 2, Fundació Esportiva Grama 1, Vilassar de Mar 0, Can Vidalet 1, Cerdanyola 2, Europa B 0, Mollerussa 3, Tona 2, L'Escala 0, Manresa 2, Sant Cristòbal 0.
0: Doncs tot absolutament definit. En aquest cas, ja sabíem que el Manresa era el campió, havia estat fa un parell de setmanes, i avui s'han definit. D'una banda, el Badalona acaba segon a la classificació gràcies a la victòria avui al camp del Vic, tercer al Cornellà amb 60 punts després d'empatar a 0 davant de l'Hospi, quart Vilanova amb 56 gràcies a dos gols als últims instants al camp del Lleida. Estava perdent 1-0 el Vilanova. En aquell moment la Fundació Esportiva Grama era l'equip que feia play-off, però dos gols als últims instants, de fet amb temps afegit estat al segon, han fet que el Vilanova entri com a quart en el play-off, i la Fundació Esportiva Grama es quedi fora i l'Hospi serà la cinquè, això a la zona alta. I a la zona baixa, doncs el drama per Can Vidalet i Vic, que un any després d'aconseguir l'ascens doncs tornen a baixar i acompanyaran el Lleida en aquesta posició, s'ha salvat el Cerdanyola. Un dels partits on hi havia moltes coses en joc era aquest Vic-Badalona, i al final el Vic ha perdut davant del conjunt escapulat. Els bigatans, com dèiem, baixen, el Badalona és segon. Ràdio Vic, Pep Portet.
7: Bona tarda. La Unió Esportiva Vic no ha pogut aconseguir la permanència a tercera, tot i que ho ha tingut molt a prop. El resultat del canvi de l'Ed Cerdanyola afavoria els interessos del Vic, que amb un gol en podia eludir el descens davant un Badalona especulatiu, que no ha arriscat en cap moment. Els biguetans només els valia la victòria i han empès més, amb més cor que futbol. Xema Moreno, de cap, ha tingut la millor d'un primer temps en què han passat poques coses. A la represa hi ha hagut un problema mèdic just començar, amb un membre de l'estaf biguetà. i el partit ha estat aturat 12 minuts. En aquesta represa, el Badalona ho ha provat amb un xut del Verd, que ha sortit fora per poc, i un de Tom Diawara, que ha sortit alt. Als 65 minuts, Marc Colomer n'ha tingut una de claríssima pel Vic, que ha sortit fora. I en la rèplica, De Marco ha enviat al travesser un xut des de la frontal que havia sorprès el porter del Vic, Iker Macià, fitxat aquesta mateixa setmana per les baixes dels lesionats Agustín Mora i Jordi Cereza. Els biguetans ho han provat de totes maneres. Azón ha tret amb dificultats un fort xut de Juli i Manrique, amb l'esquena, ha tapat una rematada de Nil Garrido que apuntava gol. Els locals han demanat un penal per una agafada a Chiemà al minut 83 i ja en el minut 6 dels 14 que s'han afegit, Manel Martínez ha xutat alt des de l'interior de l'àrea en la més clara del maig. Amb el Vic abocat en busca del gol del Miracle, una passada filtrada d'Albert a Juanco ha acabat amb el 0-1 pel Badalona i, de pas, amb les esperances i il·lusions locals, que un any després tornaran a Lliga Elit. Ramon Carrascal, tècnic del Vic, apuntava la manca d'encert com a factor clau.
8: Sí, sí, hem tingut, jo crec, un parell de molt, molt clares i tres aproximacions correctes. I, clar, sí, sí, si no ets eficaç en aquestes ocasions, no pots ni tan sols puntuar. I bé, així ha sigut aquest partit, que la primera part l'hem tingut bastant controlada, crec, davant d'un senyor equip, i que la segona part ja als minuts, em sembla que és a partir del 65, i hem ficat la gent cap endavant a veure què passava i ja les hem tingut i no han entrat. L'eficàcia, ha saltat l'eficàcia i l'equip s'ho ha deixat tot. Felicitar els jugadors, felicitar el públic, la junta directiva perquè hem pres, i nosaltres des de la nostra vessant assumir els errors.
7: Els tres punts asseguren el segon lloc al Badalona, que s'enfrontarà a l'Hospitalet en la promoció d'ascens, mentre la derrota condemna el Vic al descens.
0: I de la banda del Badalona, el seu tècnic des de fa un parell de setmanes, Miquel Azparren, valorava així aquest triomf.
9: Bueno, un partido con mucha carga emocional. Nosotros buscábamos la segunda plaza por muchos motivos, más allá de ser profesionales en nuestro deporte. Y bueno, y difícil porque yo he estado también, he descendido, me he jugado el descenso, he jugado cuando contra el que se jugaba algo, contra el que no, esperando terceros. Yo las he vivido de todo tipo y yo lo que me gustaría siempre que el rival fuera profesional en todos los campos. Así que lo único que hemos sido ser profesionales, respeto y empatía máximo con el rival, porque creo que han hecho una buena segunda vuelta, porque siempre han competido y porque es un gran club que volverá seguro.
0: I Ospi i Cornellà han empatat sense gol, 0-0, tots dos classificats per als play-off, per la semifinal catalana d'aquest play-off. Recordem que han de jugar dues rondes catalanes i després una contra un equip, en aquest cas, de l'estat espanyol. Seran Ospi i Badalona d'una banda i Vilanova Cornellà de l'altra. Després del partit escoltàvem els dos tècnics, el de l'Ospi, Sergio Juste, i Ignasi Sanabra del Cornellà.
10: Pues contentíssim, la veritat. Ho parlàvem a dins, és molt difícil arribar a un play-off, hi ha molts equips, sí que és veritat que ha costat una mica més del compte, sabíem de resultats, tal, i llavors al final, bueno, penso que l'equip s'ha relaxat una mica al final, penso que hauríem d'haver apretat, però entenc la situació i al final amb ells amb un menys, pues sabíem que les transicions eren una mica més lleus del Cornellà i hem intentat, pues, jo sí que és veritat que ja estava dient que la circulació una mica més ràpid, però ha costat, però entenc la situació i al final, pues, l'important era que ens hem ficat a play-off i un altre cop estem aquí, llavors bueno, pues ara plantejau a Badalona.
11: Bueno, crec que hem fet un bon partit, teníem la idea d'allargar el partit al màxim possible i veure què passava en els altres camps perquè sempre tinguéssim les opcions d'en qualsevol moment apretar, però quan ho havíem parlat, el descans, que al minut 70 amb els canvis aniríem a parells per intentar tindre la segona posició, però amb l'expulsió ha sigut impossible, no? Bueno, és el que toca, no? Crec que ara toca centrar-se en descansar bé, en recuperar gent demà, fer un bon dia de recuperació i tindrem temps per veure què fem a Vilanova.
0: Doncs a la Vilanova, que ha aconseguit, com dèiem, la classificació per la play-off d'ascens en temps afegit, amb un segon gol. De fet, ha empatat als últims instants i en temps afegit ha fet l'1-2 davant de la Lleida, que li permetia al conjunt vilanoví jugar com a quart classificat aquest playoff d'ascens. El Lleida, recordem, ja havia baixat ara fa un parell de setmanes. Després del partit, escoltàvem el tècnic Jordi Cortés del Lleida i, en aquest cas, del costat de Vilanova, Joan Reventós.
12: El Lleida té més vides que un gat. Jo he anat d'enterro d'aquest club 4 cops, si no recordo malament. Aquest semblava, no sé si el 4 o el 5è ja. Doncs tornar a guardar el traje d'enterrament, el traje negre, i ens posem de gala, de fet, amb una samarreta avui així també una commemorativa, no?, del que va ser l'últim ascens d'aquest club a la 0304. Bueno, penso que hem de disfrutar del que ens vindrà, perquè aquest club al juliol estava mort. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut al terreny de joc, s'ha fet molta final despatx, l'afició ha fet la seva feina venint cada dia i no deixant-nos mai sols, i tant de bo l'inversor, grup inversor que hi hagi darrere, es prengui això com s'ha de prendre, no?, seriosament, i bueno, amb un projecte de veritat i que garanteixi el futur, no a curt plaç, no a un any ni a dos, sinó a 10 anys.
13: Textació total, o sigui, moments ho veiem perdut, hem aconseguit remuntar, hem estat creient el rato. És el premi a tota una temporada. Molt content per l'equip, pels jugadors, l'afició. S'anava la vida, o sigui, literalment, només ens valia la victòria, hem aconseguit remuntar al final i brutal, brutal, sensació brutal.
0: Novetats, Eric, a la final de Champions d'hoquei patins.
4: Doncs sí, i males notícies perquè el Porto fa el tercer quan faltaven 6 minuts pel final del partit. El Porto, que amplia la seva avantatge, Porto 3, Barça 1.
0: Males notícies també a Girona perquè l'Uni Girona i el València han empatat a 73 en la semifinal tornada del playoff pel títol. Havia perdut d'un punt l'Uni Girona, per un punt es queda a les portes de la final, el València hi accedeix, s'enfrontarà al Saragossa. Quina autèntica llàstima, però per un puntet només l'Uni Girona diu adéu a la temporada. A tot això, a tercera divisió, si dèiem que el Vilanova s'havia aconseguit salvar la plaça de playoff a l'últim instant, pal dur per la Fundació Esportiva Grama, que estava fins al temps afegit del partit del Vilanova en aquesta posició de privilegi, i al final aquests dos gols vilanovins han deixat la Fundació Esportiva Grama sense premi. Ha guanyat 1-0 al Vilassar de Mar, però no li ha servit, això deia el jugador Fran Orellana.
14: Bueno, ha sigut una barreja d'emocions, i després de competir tot el partit, d'aconseguir posar-nos per davant i arribar al minut 90 bueno, dins del playoff, i ha sigut com, bueno, vist i no vist. No, jo no m'ho creia, quan m'ho han dit no m'ho creia. Passar de celebrar acabar el partit, la victòria, en mig minut, en tot de no res, però bueno, al final el futbol és així. Enhorabona a l'Hospitalet de Vilanova i ja està, pues, temporada que ve a seguir. Bueno, crec que és una temporada molt positiva, com he dit, històrica. Crec que no vam començar amb el millor peu, que hi ha dues fases a la temporada, i crec que si no haguéssim agafat aquella dinàmica mitja temporada de molts empats, crec que avui estaríem celebrant una altra cosa.
0: I qui sí ha celebrat ha estat el Cerdanyola, al camp del Canvi d'Aleta. Jugaven en un duel directe una de les places de descens. El Canvi d'Aleta s'ha avançat de penal, però el Cerdanyola ho ha capgirat i s'ha acabat salvant, però això sí, empatiment amb els jugadors a la gespa, ben pendents del partit del Vic, que acabava més tard. Si el Vic hagués guanyat, el Cerdanyola també hagués baixat. Al final no ha estat així, i a la transmissió televisiva d'aquest carrusel que hem fet a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el tècnic del Cerdanyola, Alberto Aibar Peque, estava molt i molt content.
15: Sabíem que havíem de patir per poder aconseguir la salvació, ho hem fet, hem lluitat de valent, els jugadors han estat increïbles, i crec que sempre dona pena, no?, als equips que acaben baixant, però nosaltres ens mereixíem mantenir la categoria. Aquest any teníem un pressupost molt, molt limitat, i això feia que sigui molt difícil competir al nivell d'altres equips, però ho hem fet gairebé tots els partits, i l'última victòria doncs l'hem fet fora de casa, que no havíem fet cap victòria fora de casa, així que anava contra les adversitats o situacions més difícils, l'equip s'ha crescut i hem aconseguit el que era molt difícil, que és la salvació, i estem superfeliços.
0: Doncs felicitats a la Cerdanyola, ànims a Canvi d'Aleta, Vic i a Lleida, que han estat els equips que han baixat. I a tot això, ahir a dissabte, en dos partits ja intranscendents classificatòriament, el Tona va guanyar 2-0 a l'Escala, va deixar aquestes sensacions al tècnic del conjunt usonenc, Raúl Pajé.
16: La veritat que ha sigut una pena no arribar a emoció amb salts en final, perquè penso que hem fet un bon rival en aquestes 19 jornades, això és la veritat. I, bueno, evidentment, ostres, no, empates, i veus que els empats sempre són més per guanyar que per perdre. I avui volíem guanyar l'últim partit a casa, davant un bon equip que ha fet una molt bona temporada, i penso que la victòria ha sigut justa i molt content per la feina dels nanos. Sí, això el futbol a vegades va com va, tens moltes, no fiques cap i perds, tenen moltes, no fiques cas, i empat, i avui hem tingut menys, ha sigut un partit una mica més tancat, però penso que la victòria és justa, la segona part ha sigut molt bona, hem donat un pas endavant i molt content, perquè sembla que no, i a vegades no es valora la feina que hem fet, i quan agafen l'equip durant el Nadal i demés, ostres, avui penso que és una miqueta el resum del que vam fer en aquesta temporada.
0: I el campió, el Manresa, va guanyar comodament al Sant Cristóbal 2-0, en un partit sense molta tensió competitiva, que valorava així el jugador del Manresa, Joel Montero.
17: Bueno, pues llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco, al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante y bueno, ahora que ya teníamos la liga era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba y ya está, he tenido suerte, he podido chutar y bueno, ha sido todo un golazo.
0: I a la Lliga Elite, penúltima jornada, també amb moltes emocions, i les que tindrà també l'última jornada, perquè hi ha moltes coses en joc. Aquests són els marcadors.
4: Ciutat Cooperativa 4, Manlleu 1. Martinenc 2, Poble Mafumet 3. Sant Mauro 4, Sant Joan Atlètic Montcada 0. Prat 2, Castelldefels 4. Sabadell B 3, Atlètic Sant Just 1. Júpiter 0, Rubí 2. Vilafranca 1, Sant Feliuenc 1. Valls 2, Horta 1.
0: Doncs Martinenc i Sant Joan Montcada ahir podien haver aconseguit l'ascens directe i tots dos van perdre. I, per tant, aquests dos equips que tenen 52 punts i la Pobla de Mafumet, que en té 49, en l'última jornada es jugaran les dues places d'ascens directe i qui no l'aconsegueixi doncs anirà al play-off. Ahir derrota del Martinenc davant de la Pobla de Mafumet, 2-3, en aquest partit que vam veure també a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més després del partit. Escoltàvem el tècnic del Martinenc, Toni Carrillo, i de la banda de la Pobla de Mafumet, a Xavi Vilagut.
18: Bueno, han passat moltes coses, però al final jo sempre dic el mateix. El tema de mèrits, al final, que guanyes el que mereix guanyar, no? No els puc dir res, aquest equip meu està fent una temporada de bojos, el que estan fent és una bogeria i la setmana que ve doncs, anirem al camp del Sant Just a buscar i aconseguir el que necessitarem doncs, per assolir l'ascens de categoria i ja està, però l'únic que puc tindre per aquests nanos és paraules sempre d'ànims i de felicitació, perquè el que estan fent o el que estem fent és una bogeria. 19 partits sense perdre, avui s'ha trencat la ratxa, bueno, doncs algun dia havia de ser, doncs ja borrón dimarts i cuenta nova per intentar ser la tercera divisió la setmana que ve.
19: Sí, la veritat que molt content, felicitar els jugadors perquè era un escenari molt complicat, com hem vist. Havíem parlat que el partit tindria diferents fases, com així ha sigut, i que havien d'estar pues, sapiguent què fem cada una d'elles. Jo crec que hem començat el partit molt bé, dominant el joc, generant moltes ocasions a l'inici, bueno, diverses ocasions a l'inici. No cada temps, la veritat és que ha sigut una bogeria de partit la segona part, però bé, al final hem aconseguit el que veníem buscant avui, que eren els 3 punts, i molt content, sobretot pels jugadors.
0: I en un dels dos directes de la zona alta, el Castelldefels va remuntar un 2-0, va guanyar 2-4 al Prat. El Prat, de moment, quart. Castelldefels, de moment, 6è, amb 40 punts. Doncs en aquesta zona, batallant per una plaça de play-off. David Vilajoana, tècnic, Pota Blava.
20: Personalitat. Ens hem arronsat, no hem sabut afrontar els últims 20 minuts, ens ha cremat la pilota als peus, ho hem perdut tot. Hem volgut fer complicat el que havíem fet fàcil, ho hem fet molt complicat. Hem perdut 30 pilotes en els últims 20 minuts i, clar, i si amb un equip que estava sotmès però li regales 30 pilotes cada cop que robes, surts i ho perds, hem intentat filtrar boles amb unes rades garrafals perquè es tractava d'obrir el joc i nosaltres ho hem intentat per dins i l'hem cagat. Tot era pèrdues, no ens hem cagat boles, no hem donat temps a sortir l'equip i estem enfonsats, hem començat a volcar, hem començat a penjar i aquesta és la conseqüència.
0: Doncs la conseqüència de tot plegat és que el Prat és quart amb 43 punts, ja té assegurada plaça de play-off, però encara no aquesta quarta plaça, que pot ser important de cara als encreuaments d'aquest play-off d'ascens. La Pobla de Mafumet serà tercera, o de moment és tercera, però encara podria aconseguir l'ascens directe en aquesta batalla amb Martinenc i Sant Joan Montcada. I la lluita pel play-off, déu-n'hi-do, perquè Sant Mauro, Castelldefels, Rubí, Sabadell B, Valls i Atlètic Sant Just encara opten a plaça de play-off. I a la zona baixa, déu-n'hi-do també, perquè el Júpiter queda tocat a mort després de la derrota 0-2 davant del Rubí, un Rubí que encara aspira a play-off amb aquesta victòria. El tècnic del Júpiter, que pràcticament li queden opcions remotes per aconseguir la permanència, Juanjo García, analitzava així aquesta derrota.
2: Sí, un miracle d'aquests, i competirem igual, i sortirem a competir a Castelldefels amb les mateixes opcions, perquè jo crec que amb aquesta lliga tan igualada, una lliga de 16, crec que bueno, ara quedaré pedant, si voleu, però al final els que acabem baixant no serà perquè he fet una molt dolenta temporada, perquè fins avui crec que no hi ha cap equip amb descens, o sigui, això no ho havia sigut mai, però mai s'ha vist en una competició de la federació. Per tant, entrenarem bé, intentarem competir bé, i el dissabte, doncs, si tenim alguna petita opció, perquè serà petita, està clar, doncs ens donarem un altre cop doncs, el millor de nosaltres per intentar doncs, acabar de la millor forma.
0: I de la seva banda, Valls a Horta, el Valls va guanyar 2-1, s'assegura la permanència i encara té opcions de play-off, això deia Àlex González.
21: Fins al final no sap ben bé com els equips quedaran a la taula i bé, molt content pel treball dels nanos perquè crec que ens ho mereixíem, vam fer una primera volta boníssima, després una mica de baixada, no? Però crec que hem estat hem demostrat que tenim nivell per estar aquesta categoria i molt orgullós del treball, sobretot un dia tan complicat com avui, que hi ha nervis, no? I que costa a vegades no fer-ho bé. Però bé, molt content perquè hem aconseguit l'objectiu i per tant molt feliç també per Valls.
0: Acaba la final de la Champions d'hoquei patins. El Porto ha derrotat el Barça 3-1, per tant el Barça no guanyarà aquesta final. I a tot això, el Barça ha fet el tercer gol a Tenerife. En aquest cas, doncs, el conjunt blaugrana que encarrila la victòria. Ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3. Continuem aquí a l'enjoc.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Propostes en xarxa.
24: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi, on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços, amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.
22: El diccionari TermCat.
25: Paraules noves que ja pots dir.
22: Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
26: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-los sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
25: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
1: la xarxa de comunicació local.

en 7.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: tractats i és un element més d'ordenació urbanística i per tant el que estem fent és ajudar a ordenar urbanísticament també una mica doncs, el nostre municipi.
1: La fèria d'abril La Esquinita arriba aquest cap de setmana al Parc Prudenci Bertran. L'esdeveniment comptarà amb gastronomia, música en directe i tindrà lloc del 8 al 10 de maig. En parlava una de les organitzadores, Maria González.
2: Comptarà amb una àmplia programació que combinarà música en directe, propostes gastronòmiques i un ambient que està inspirat doncs, a la Fira d'Abril, vale?
1: L'Hospital de Calella realitza la primera cirurgia robòtica de la corporació. El Servei d'Urologia ha estat el primer a estrenar aquesta nova tècnica. Ho valorava el doctor Josep Maria Prats.
3: Dóna moltíssima precisió en el moment dels moviments. Tu pots replicar el moviment del teu canell i la punta dels teus dits amb tres articulacions dintre del cos i a més amb una visió tridimensional.
1: L'equip infantil de Villes de la Penya del Bistec assoleix la tercera posició a la Lliga Catalana. El Parc de la Sardana va viure l'última jornada de la competició regular on els tordarencs van certificar el seu pas a les finals. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: De moment aquesta jornada de dimecres ha arrencat amb alguns núvols en el Maresme, poca cosa, més sol cap al sud, més núvols cap al nord de la comarca. No es descarta que aquest matí es pugui escapar algun xàfec puntual a la zona del Maresme nord, però poca cosa. Aquesta tarda passarà al contrari, tindrem més estones amb sol a primeres hores de la tarda, però a mesura que avancin les hores la nuvolositat s'incrementarà amb nuvolades que al nord i al centre del Maresme podran deixar algun xàfec sempre de forma aïllada i puntual, amb unes temperatures que avui les màximes es mantenen com les d'ahir, les mínimes d'aquesta passada nit han baixat lleugerament. De cara a demà s'espera encara restes d'inestabilitat que al matí poden deixar alguns xàfecs a la zona interior de la comarca, la serralada litoral, després es retiraran i donaran pas a una tarda més tranquil·la, més assolellada, amb unes temperatures que en general seran molt semblants a les d'avui. De cara a demà passat divendres, temps tranquil, dissabte arriba una nova pertorbació amb pluges a partir de mitja tarda.
1: Ho deixem aquí, actualitzar notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
7: Que estoy sufriendo por ti.
6: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
8: Doncs sí, com diu la publicitat, nosaltres estem aquí, en Salvador Romans, portant el control de so, buscant les músiques i rebent les trucades. Jo aquí tranquil·lament davant del micro parlant amb tu, si em truques.
9: Home, tranquil·lament no tant, vull dir, també hi has de posar.
8: Posaré el meu granet de sorra.
9: Sí, aquella escudella que s'hi posa.
8: Sí, I saps quin telèfon hem de trucar per demanar-nos cançons i opinar, aviam, quin
9: personatge volen... 93-764-28-93.
8: 93-764-28-93. Perquè, si volen opinar, a veure quin cantant volen la setmana que ve. Ah. Estem entre en Joan Manuel Serrat i en Lluís Llach.
9: Sí, jo vos dic que no ho vas preguntar la setmana
8: passada.
9: Sí, però
8: com que hi havia molt poca gent, que no vam poder contestar tampoc per les xarxes, perquè no estava penjat.
9: Ah, està, és pues, veritat.
8: Eren dos a Lluís Llach i tres en Serrat. Però vaig pensar, donem una oportunitat, més que molts, que també els que van trucar no van tenir temps de preguntar-los, el que sigui, no? Donem una altra oportunitat més, perquè a més es va quedar pendents cançons del nostre convidat de la setmana passada.
9: I tant.
8: Que era el Josep Carreras.
9: Sí.
8: I per tant, aquelles persones que van quedar sense poder escoltar aquesta veu del Josep Carreras i les cançons que ens van demanar, avui tindrem.
9: Sí.
8: Què et sembla?
9: Sí, me sembla perfecte.
8: Doncs, a més, hi he afegit L'Emigrant, Solamente una vez i Rosó. Aquestes seran les cançons que he afegit, però bueno, recordarem les cançons que van quedar pendents. Va quedar pendent aquesta cançó del Josep Carreras Granada, que la va demanar la Quima de Canet i en Chapellí, Joan Chapellí, Aquellos ojos verdes, que va demanar la Maria Maresma, i Júrame, ho va demanar la Quimeta Puig i la Fina Catà.
9: Sí que és Júrame,
8: Que aunque pase mucho tiempo,
9: això,
8: el reloj corre mucho, no. Y no pondremos canciones.
9: No va pas així, eh? Si no va pas així, no. Això, no?
8: Bueno, no, he posat una mica lletra nova, no?
9: Ah.
8: Home, tot ho renoven, sí. I les cançons les fan més modernes, i nosaltres estem aquí amb cançons de l'any de la Picó, que diuen.
9: Sí, i bueno, tant.
8: La tarda, es recorda?
9: Sí, ara també n'hi ha de Picó, eh?
8: Sí.
9: Així comencem per Granada?
8: Sí, però primer diem la llista que tenim de sempre, per si la gent no vol escoltar
9: d'això. Vostè dirà.
8: Tenim en Rafael amb Ave Maria, el cantant Rafael, si no sé si... És per recordar, és per recordar. Uh-huh. També tenim en Joan i Júnior, que ja ens l'ha demanat una pila de gent, amb La Caza. Pues yo sé que me quieres cazar, la la la la la. Ah, no sé donar pistes. Antonio Machín,
9: sí,
8: cantarà Esperanza, Esperanza. També tenim en Roberto Carlos, Amada Amante, que està demanada també.
9: Sí.
8: I Café Quijano.
9: Aquesta l'he escoltat moltíssimes vegades, eh? M'encanta, eh? Quina això de robar-le tiempo al tiempo, m'encanta.
8: Que maca, la canten molt bé, aquesta gent,
9: sí,
8: són molt macos.
9: Sí, m'agrada.
8: I em sembla que són de més cap aquí, eh? Despa...
9: Sí, és més cap aquí,
8: són
9: això.
8: Són més cap aquí, aquesta gent.
9: Sí, és més modern.
8: És més modern. Bé, doncs ara sí que podeu trucar al telèfon, i si no, nosaltres comencem amb les cançons que ja teníem demanades. No hi ha, si no hi ha trucada...
9: De moment no? Està la cosa quieta.
8: Doncs mira, anem per escoltar la primera cançó que quedava pendent, i era Granada, l'havia demanat l'equip de Canet i en Joan Chapallí. Doncs vinga, escoltem el nostre convidat.

0: Molt bé, quins aplaudiments, però s'ho mereix, eh? S'ho mereix. Ara anirem per rebre una trucada. Hola, bona tarda.
1: Hola, Juan!
0: Hola, senyor Marc Massaguer.
1: Hola, Pablo!
0: Com està?
2: Hola, Marc, bona tarda.
1: Hola!
2: Hola!
0: ¿Qué canciones quieres?
2: Ay.
1: La quiero... Esperanza.
0: Esperanza, que todo lo que da la esperanza.
2: Machín.
0: Antonio sí. Machín.
1: A ver si podemos tener, a ver si tenemos esperanza cuento del oído.
0: Y tan que sí, esperemos que sí.
1: Sí, se lo dedico a Tony López. A la madre que a Miguelés. A mi madre. A la Benita. A Salvador. Ay, y a ti.
2: Gracias.
1: De nada.
0: Gracias.
1: Y luego quiero la... ¿Cómo se llama la otra que has hecho tú? La última de la lista.
0: Robar tiempo al tiempo.
1: Vale.
0: Café de Quijano.
1: Vale. Esa se la dedico a la madre gato de la montaña, a Jorge y a la Aitana Bomatí y a ti, Juan Madrid.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: Gràcies, doncs. Molt bé, Marc.
2: Vinga.
1: Adéu.
0: Molt bé. Anem per una altra cançó de les que tenim de la llista.
2: Digui'm.
0: Barrejarem una mica per no sentir sempre el mateix. Això tenim... Joan i Júnior l'ha demanat una pila de gent, amb la Caza, que és la segona que hi ha a la llista, de la... No, a veure... El poder, Rafael, José Luis... Per la llista.
2: Agafem una trucada primer.
0: Va. Agafem la trucada! Sí, és la segona de la llista. Bona tarda. Hola, senyor Joan Chapallí. Ha escoltat la seva cançó de la setmana passada?
3: No, perquè he arribat ara.
0: Oh. Ui! No, t'has perdut una granada preciosa.
2: Ui!
3: Estic a Tordera, no a Granada.
0: Ah, mira. ¿Por qué lo pedías? Así no tendrás nada. El que va a Granada no tiene nada. Bueno, doncs,
3: Joan, quina teniu poc, no estigui demanada?
0: No demanada. Tenim Rosó.
3: Aquesta mateixa.
0: Vale, doncs te posarem Rosó. I aquí la vas dedicar?
3: A tota la meva família i tots que escoltin Ràdio Tordera i vosaltres dos que tingueu un bon programa.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Chapallí.
2: És molt
0: bona
2: maca,
0: tarda.
2: Rosó.
0: Que vagi bé.
3: En dormiré.
0: Així se posarem una nana, que anirà més bé.
2: Molt bé.
0: Adéu.
3: Bona tarda.
2: Adéu.
0: Bueno, com deien, Joan i Júnior, la Caza l'han demanat. En Salvador Massó per dedicar-la en Jaume i la Julita.
2: La Caza.
0: Sí. També en Francesc Dalmau l'ha dedicat a la Maria Àngels, a la Montse, en Joan, la Roser, l'Enric i la Nuri. Mm. I també l'ha demanat l'Anna Fernández per dedicar-la a en Marc Massaguer i les seves amigues. Doncs endavant, en Joan i Júnior.
2: Que fem una trucada?
0: Agafem-la.
2: Doncs au.
0: Hola, bona tarda.
4: Hola, nois.
2: Hola.
4: Bueno.
0: Anem a Sant Genís. Sant Genís de Palafolls.
4: Sí, senyor. Mira com ho sap en Joan, eh?
0: Ui, és que tens una veu cap al mal seu.
4: Sempre us escolto, Joan, ja ho sabeu. Però mira, això de trucar a vegades no truco gaire. Doncs, bueno, jo agafaré aquesta l'Ave Maria.
0: Adam Rafael. Molt bé, Montse.
4: I, bueno, i si puc agafar un altre, doncs pues, tiempo al tiempo.
0: Tiempo al tiempo també, perquè ja està demanada i la posarem.
2: Sí, tant.
4: Doncs vinga, molt bé, això tu. Mateix. Doncs vinga, per tots vosaltres, pugueu anar fent aquest programa molt de temps i per tothom.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, pot ser.
4: Vinga. Adéu. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Doncs...
0: Bueno, hem de dir que aquest programa, no ho he dit, està patrocinat pel restaurant Camí Ral 146.
2: Digu.
0: El carrer Camí Ral 146 i el restaurant es diu Camí Ral. Sí. Una paella per dues persones, el més us ho heu de pagar vosaltres, la beguda, el primer plat i les postres, sí. I el cafè i tot, us sí. Ho heu de pagar, menys la paella. És per dues persones. Hem de dir que està oberta dimecres a diumenge, de la 1 fins a les 4 de la tarda. I heu de trucar al telèfon 64 304 42 89.
2: Molt bé.
0: Ja
2: doncs,
0: ja sé que podem posar
2: ha quedat claríssim.
0: Ara ja podem posar en Joan i Júnior, endavant.
2: En Joan i Júnior, però si vols agafem una trucada.
0: També agafem-la.
2: Sí?
0: Hola, qui ets?
2: Hola.
0: Hola, qui ets?
5: Hola, sóc la Fina.
2: Hola, Fina.
0: Què tal? Com
5: va,
0: això?
5: Sí, què tal?
2: Bona tarda.
5: Què tal, amb en Salvador Romans?
2: Hola.
5: Com se porta?
0: Bueno, allò d'aquella manguera.
2: Ai, sóc molt dolent, molt dolent.
0: Molt dolent.
5: Molt dolent. Bueno, Joan, posa'm la cançó de Roberto Carlos, no?
0: Amada Amante. Molt bé. Vinga, Fina.
5: I posa'm una altra, no? Sí, va.
0: Ara va, ens pot posar Jurament del nostre Josep Carrer. Ah, no, és que ja te la dec. També tens Jurament.
5: Ja me la deus.
2: Sí, sí, deus.
0: Doncs una altra.
5: Me la deus.
0: Te posarem, mira, la que ha demanat ella d'en Rafael, l'Ave Maria.
5: Bueno, eh? I posa'm aquesta. La dedico a la Núria, a l'Enric, a l'Àngel, a en Salvador, a la Mercè i en Joaquim. I tots vosaltres, també, eh?
2: Gràcies, Fina.
5: I tothom que escolta la ràdio.
0: Doncs vinga,
5: també.
0: Molt ben fet.
5: Vinga, merci, adéu.
2: Bona tarda.
5: Adéu.
2: Bé, doncs ara...
0: Ara sí, podem escoltar
2: sí,
0: en Joan
2: casa...
0: i Júnior. Va, anem a caçar.
2: La caza.
0: La caza.
2: La caza, jo la caza.
0: Que
2: la
0: me caza. Quieres cazar. La, la, la, la, la, la, la, la.

0: D'acord.
1: Ai, tu...
0: Que...
1: jo me recordo que la Fina va demanar en Serrat. Oh, no, en Lluís Llach. I tu què vas demanar?
0: I ho vaig demanar a Granada.
1: No, però vull dir...
2: En Llach va demanar.
1: Què vas demanar?
0: Ah, sí, Anna, en també. Llach, sí. Vale, vale. Jo també.
1: Molt bé.
0: Jo també.
1: Doncs vinga. L'has dedicat?
0: Bueno, dic que tothom que escolti la ràdio la tarda record, eh?
1: Molt bé, aquí va.
2: Doncs. Moltes gràcies.
0: Vinga. Fins
1: la setmana vinent.
0: Adéu, bona tarda.
2: Adéu.
1: I ja està, seguim, doncs, seguim amb la cafè.
2: I tornem, no?

0: I ara, ara posarem el nostre cantant convidat de la setmana passada, que repeteix aquesta setmana perquè canta també, en Josep Carreras.
1: Sí.
0: Cantarà Aquellos Ojos Verdes, que ens la va demanar especialment la Maria Maresma.
1: Aquí.
0: I avui li posem, perquè la setmana passada va ser un caos amb tantes cançons.
1: Sí.
0: I van quedar pendents.
1: I la Maria Maresma, doncs, està ja a l'aparell.
0: Esperem que sí. Maria Maresma, per tu. Endavant.
1: Doncs, som-hi, no?
0: I Aquellos Ojos Verdes, de mirada serena.
1: Espera, que entra una trucada.
0: Entremem una trucada. A veure qui serà. Hola.
1: Hola.
0: Amb qui parlem?
1: Que hola.
0: No parlem amb ningú.
1: Oi, està tot silenciós.
0: Doncs penja-la, tu. Si ens penja, que ens pengi.
2: No.
0: Ara, ara, ara. Digues. És la Maria Cinta, segur?
1: Potser es perd, eh?
0: Que és la Maria Cinta?
2: Sí, tant que...
1: Esclar, no hi ha cobertura.
0: Està aquí a la plaça. Ai. Has de sortir aquí baix a la plaça o venir aquí a la ràdio.
1: Has de pujar el terrat amb un paraigua.
2: El terrat amb un paraigua?
0: Sí. Ah, el paraigua fa d'antena.
1: Fa d'antena.
2: Ah, va, sí, va. Bueno.
0: Quina vols que te posem? En Rafael?
2: Vull la d'en Roberto Carlos.
0: Ah, Roberto Carlos, tu.
2: La que m'agrada de cançó és La Distància, però...
0: Però avui no hi és.
2: Però no la poseu aquí ja, avui.
0: Avui hi ha l'amada amante. Amada amante.
1: Amada amante.
0: Amante amada.
1: O amante amada és igual.
0: A qui la vas dedicar?
2: Sí. Mira, tots els que escoltin la ràdio i a vosaltres dos.
0: Moltes gràcies, Maria.

0: No sento res. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Hola, Maria.
1: Sou homes de paraula, eh?
0: Hola, Maria Maresme.
1: Sou avui homes de paraula.
0: Que en Salvador m'hi ha fet pensar. M'ha fet una llista aquí més maca.
2: Ai, sí, va.
1: Bueno.
0: Digue'm, sí. Digue'm, Maria.
1: A veure, afegiu-me la que vulgueu.
0: El que vulguem, sí, perquè sembla que també quedaran de pendentes avui.
1: No me deixeu pendenta, afegeix-se'm a la que sigui.
0: Vols escoltar, a veure, Rosó...
1: Que sigui ben maca.
0: Rosó?
1: Sí,
0: l'emigrant?
1: No, Rosó, ja em va bé, Rosó.
0: Doncs ja està, Maria.
1: A veure, la dedico a en Josep i la Nuri, que aquests mes fan anys de casat.
0: Molt bé, doncs moltes felicitats.
1: I a la Quimeta li afegeixo també.
0: També, encara que no ens escolti o te visites.
1: Deu estar allà a l'hort.
0: A l'hort, allà trencant pèsols.
2: Ah, sí, que és temps de pèsols, sí, i faves, encara, eh?
0: Té un tros de pèsols que no vegis, macos, eh?
2: Sí?
1: Bueno, vinga. Anem per feina, que
0: l'hora passa volant.
1: Es fa tard.
0: Vinga.
1: I per tots vosaltres, vinga, endavant.
2: Gràcies, Maria.
1: Adéu.
2: Doncs bé, vostè dirà...
0: Jo ara dic
2: Publi,
0: que
2: no?
0: Posem Publi i així ja t'he dit quina posarem després. Bueno, falta Jurame. Eh?
2: Bueno,
0: Jurame, que va quedar pendent també.
2: Sí, després de la Publi.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Notícies en xarxa, edició matí.
4: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
5: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
6: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Ràdio Tordera.
4: La tarda és record.
0: I ara sí que anirem per aquesta que havia quedat pendent encara de la setmana passada. Posarem Jurame, que ens l'havia demanat la Quimeta Puig i la Fina Catà. I canta Josep Carreras.
2: Doncs

0: quines cançons que van quedar per posar, Les més maques van quedar.
1: Bueno.
0: Però encara en queda una, la Rosó. Però de moment encara no la posarem, la Rosó.
1: Com ja l'hem posat.
0: Rosó, no l'has posat en base, l'acaba de demanar la Maria.
1: Però si l'hem posat.
0: Rosó, llum de la meva vida. Ah, sí? Quan l'has cantat, aquesta?
1: Sí, sí, l'hem cantat i tot, no?
0: No, que no.
1: Vols
0: va,
1: dir?
0: Va, va.
1: Bueno, m'és igual repetir-la, nom...
0: No, no, és clar que la repetirem. És dolent,
1: Bueno, bueno.
0: Va, vinga, hem d'anar la...
1: Quina, quina?
0: La de que ens ha demanat la Mercè García.
1: Sí.
0: La Fina s'hi ha afegit, la Fina Catà.
1: Sí.
0: I també la Maria Cinta. Volen en Roberto Carlos, Amada Amante.
1: Ah, en Roberto Carlos, volen.
0: Això volen.
1: Ui, doncs, en Roberto Carlos.
0: Doncs a veure aquesta Amada Amante com sonarà.
1: Doncs hi som, doncs, ja?
0: Sí, sí, sí, sí, sí? Endavant.

0: Oh, que maca, també. És que totes són maques, eh?
1: Totes.
0: Totes, totes.
1: Aquest, jo, en Roberto Carlos, me'n recordo molt de Ballenes, Ballenes.
0: Ah, sí? La posarem un altre dia, doncs.
1: Bueno, és que és molt famosa aquesta, eh?
0: No, però aquesta no la sé jo. L'haurem de posar. Bueno, ara anem per la Rosó, doncs.
1: Clar, quan vulguis.
0: Vinga, l'ha demanat en Salvador Massó, per tothom. En Joan Chapallí, també, per tots nosaltres, i també s'hi afegint la Maria Maresma.
1: Però jo estic... Jo no la trobo, eh? És que la...
0: No la trobes?
1: És que l'hem posada.
0: No, que dic que no. Que truqueu-nos, sisplau, si hem posat Rosó. Va, posem-ne una altra. Posa... anem al Café Quijano, va.
1: No, mira, és que... No,
0: ja la buscaràs, mentrestant, va.
1: Ara l'he trobat aquí baix.
0: Ara.
1: Estava amagada.
0: Ah,
1: la Rosó s'havia amagat.
0: Va, mira, doncs aquesta cançó la vaig cantar a l'Embalat, davant de 1.000 persones.
1: Fa molts anys, això, eh?
0: Sí, costejava amb la meva dona. Pobra.
1: Perquè ara cantaries una mica, poder, no?
0: Ai, Rosó. Va, que la meva dona es diu Roser, Rosó.
1: Ah, clar, és molt bonic,
0: eh? La dedico molt a la meva dona, també,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, home, aprofitem. És que... però de totes maneres es diu Pel teu amor.
0: Pel teu amor, Rosó. Sí.
1: Ah, això mateix.
0: Sí, sí.
1: Doncs, quan tu me diguis...
0: Jo, sí, apreta, apreta.
1: Quan tu me diguis, que ara que l'he trobat aquí amagadeta...
0: Posa. Endavant.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Bé, doncs nosaltres que seguim amb el programa i anem per fer una cançó del Café Quijano.
4: Del Café Quijano?
3: Sí, aquest grup que es canten també.
4: M'encanta aquesta cançó, perquè d'això de robar-le tiempo al tiempo és una mica exagerat, eh?
3: Sí, perquè a vegades vas de pressa i és robar-li temps al temps. Però si ara... fots canya al cotxe, estàs robant temps al temps.
4: Clar, perquè avui dia tothom vol robar temps al temps.
3: També.
4: I no pot ser. Amb Rosó quasi bé plorat, eh?
3: Ai, que molt maca. És tan maca. Bé, aquesta l'ha demanat en Marc Massaguer i també l'ha demanat la Mercè Garcia, que diu que li agradava molt. Per tant, per aquestes dues persones que disfrutin amb Quijano, no?

0: tiempo al tiempo.
1: Oh, i doncs així nosaltres també hem de robar una mica de temps de música per fer el sorteig.
2: Per això dic que això de robar temps al temps avui dia està a la cantonada, eh?
1: Mare de Déu. Doncs sí, anirem per fer el sorteig i hem de dir que hi ha 13 persones que entren. Hi ha aquí una pila que, verdaderament, ja els hi havia tocat, però si els hi torna a tocar...
2: Quina sort.
1: És que tindran sort.
2: Poden convidar algú.
1: Això. O poden dir, no el vull, i passo el regalo amb un altre. Això
2: vols
1: també
2: dir,
1: es podria fer.
2: Vols dir,
1: però com que això la paella és molt bona, no crec que ho vulguin.
2: Ah.
1: Bueno, a veure, doncs, va, anem per feina.
2: Sí.
1: Digues un número de l'1 al 13.
2: Bé, doncs mira, com que el reintegrament de la primitiva el dissabte va ser el 8...
1: Ah, sí?
2: El 8.
1: El 8.
2: Si m'ho invento, no ho sé.
1: Ah, mira, doncs el 8 es donarà la sort amb en Marc Massaguer.
2: Mira.
1: En Marc Massaguer, que sempre diu que nunca le toca nada,
2: oi,
1: esta vez le ha tocado la paella.
2: Mira, Massaguer,
1: doncs mira,
2: Marc.
1: Felicitats, Marc.
2: Vinga, eh? Que
1: suerte. Tu aniràs a fer la paella. Ara el que hem de fer és escoltar Rafael, que
2: Rafael
1: ens l'ha demanat, la Montse de Sant Genís, la Quima de Canet i la Fina Catà. Escoltarà...
2: Amb el Rafael.
1: Ave Maria.
2: Ave Maria d'en Rafael.
1: Sí, sí, sí. Aquesta, aquesta. Endavant.

0: Que maca, eh?
1: Ui,
0: bon Rafael.
1: Aquest en Rafael.
0: Com mirava, eh? I era
1: li feia moltes cançons en Perales, eh?
0: Sí, home. És que sempre has de buscar un bon compositor, i ja està, i l'has d'explotar la teva veu, i
1: ja està.
0: No, i fer calés, fer calés.
1: Has de posar-hi poc.
0: Bé, nosaltres ja ens despedirem amb una cançó que ens ha demanat en Marc Massaguer, i nosaltres la dedicarem a la Dolors Mas, que sempre escolta, a la Concepció de Sant Celoni, i a la Quimeta Puig, que no ens ha trucat. Ja li posem un barbell, eh? I doncs, per ells, i ens despedim amb l'Antoni Machín, que la cançó és Esperanza. Esperanza, que tingueu,
1: sí,
0: que vindrem dimecres que ve, si Déu vol.
1: Esperança, això mateix.
0: I tingueu esperança.
1: I que no ens hi pica el barco de Canàries, no, cap aquí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que Déu-n'hi-do.
0: Ah, i han quedat empatats Serrat i Lluís Llach.
1: Doncs la meitat de cada un, no?
0: Fem-ho així.
1: Home,
0: sí,
1: una
0: perquè,
1: X.
0: Si no, ens allarguem dues setmanes més.
1: Clar, no, no.
0: Quedarà alguna cançó per posar, sí, i serà un lío.
1: Clar.
0: Per tant, adéu-siau.
1: Unes quantes d'un i unes quantes d'un altre.
0: Vinga, i ja està, i no hi haurà llista.
1: Ah, això mateix. Ah, no?
0: Clar, si posem d'en Serrat i de Lluís Llach, que trien aquelles?
1: Ah, no sé.
0: Clar, i la llista, que... aquesta llista que faig, que hi ha en Rafael i l'Antonio i tots aquests, no hi serà.
1: No hi serà. Vale. Tu mateix, tots ja faràs el que hagis de fer.
0: Tots seran, no, Lluís Llachs i Serrats.
1: I com
0: posant
1: diu...
0: posant català i castellà, ja està.
1: I com diu aquell de Portbó, tot anirà bé si va com ha d'anar.
0: Ah, això mateix, això mateix. Vinga, adéu-siau, bona
1: I
0: tarda.
1: I ara l'esperança.
0: I l'esperança.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
2: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat.
1: Moltes
2: lectures,
1: coses.
2: Que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
1: no
2: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures de per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana
1: Home,
2: passada.
1: Perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
2: No caduca. L'episodi. Per tant, el podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
1: No.
2: Tenim feina en el
1: tenim
2: present.
1: Tenim feina en el present, exacte. I en el futur.
2: I en el futur, esperem.
1: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
2: Molt bé.
1: Doncs... Avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
2: D'acord.
1: Llavors, no et dic més.
2: Val.
1: El títol ho diu tot, però no et dic més
2: no,
1: jo.
2: No, si us més de moment.
1: De moment i comencem, va.
2: Molt bé, doncs va, vinga.
1: Doncs vinga, avui el Col·lectius en xarxa, Fènix.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: En els últims anys, el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere. Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits, apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que, a veure, és el que s'hauria de mirar.
2: Totalment, no? Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
1: Quan es mira la realitat empírica, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. I a nivell olímpic, només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
2: D'acord.
1: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no? I sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal i com la tenim plantejada, caduca.
2: Sí, eh?
1: Caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
2: El més important.
1: El més important, d'altra banda, perquè fem esport, si
2: exacte,
1: no, no?
2: Sí, sí.
1: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, sí, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que Sant Feliu de Llobregat, aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, sí, el primer equip de futbol trans federat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans de començar, va participar del programa 2 del col·lectiu en xarxa 14 de l'1 del 2021. Estem al programa 203.
2: 203, sí, sí.
1: Doncs imagina't, Alan, benvingut. Què
3: Moltes
1: tal?
3: Gràcies.
2: I a més, molt agraït que participés en aquell segon programa, sí, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí.
1: No.
2: És a dir, que en els primers episodis, wow, tothom que hi va participar ja es mereix un reconeixement per part,
1: sí,
2: nostra.
1: Exactament,
2: sí,
1: exactament.
3: I a més, jo recordo que veu dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
2: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, en el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
1: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
3: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení i quan va començar a transitar doncs va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes tis, i doncs llavors va dir, doncs si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
2: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
3: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc a poc anar picant una mica de pedra de dir, som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc a poc començar a construir Fènix.
2: Molt bé.
1: I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
3: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat. Que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
1: A veure.
3: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però per altra banda era s'està perdent 0-19.
2: Clar.
3: Llavors, això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no?, que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia, però d'altra vegada era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De, no ens han volgut, però aquí estem, no? Uh-huh. Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
2: Clar, yeah. Clar. Mm-hmm. Home, amb això que ens deies, i la, segurament no, la presència en aquell moment que va haver mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva, és a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
3: Jo crec que hi ha una mica de tot.
2: Uh-huh.
3: Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11... També hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí. I ara, per exemple, estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7. I sí que és veritat que l'acollida és bona. O sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual. Però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que, bueno, que sentim comentaris, que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
2: Sí, quan rasques una mica, surt una mica l'essència real, no?
4: Exacte,
2: de tot això, eh?
4: Sí. Sí, però això sí. amb la gent amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
3: Contra la que juguem.
2: Clar, és que nosaltres aquí, és que, defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai. És a dir, en aquesta ocasió... Ens costa moltíssim. Però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre. O sigui, encara que el Lluís s'està sorprenent una mica, però jo crec que...
4: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
2: Totalment, totalment.
4: Perquè,
2: totalment.
4: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? Clar. A jugar? No sé, bueno...
2: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara també a vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no?, justament. És a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no?, per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa també el vostre club, no?, i de visibilitat.
3: Totalment. O sigui que al final sabem que és una cosa que no vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol. Però per altra vegada és com això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
2: Clar.
4: Clar. Mm. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
3: Doncs mira, jo personalment, jo des de petit volia jugar a futbol. També perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors què passa? Que, clar, jo aquest any faig 30. Llavors, jo en aquell moment, equips femenins, no? Quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs, vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes, doncs perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois tis.
4: Ja. Yeah.
2: Mm-hmm. Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals. Com descriuries tu el moment en el que es troba ara doncs, justament les persones trans doncs, en aquesta representació esportiva? I parlàvem d'Olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
3: A veure, doncs jo ho visc com que... és superinjust, mm-hmm. perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors, és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Mm-hmm. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
4: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues.
3: Sí, o sigui, al final és això. No estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles mm-hmm. a ningú, no? Però alhora és com que és... algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
2: Total.
3: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs no hi domino tant, però per exemple la natació. Jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
2: Clar.
3: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2,10 metres que una persona que fa doncs 1,59 metres com jo. Però ningú parla de biologia.

0: es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
1: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
0: Clar.
1: Però no ho fan.
0: No ho fan.
2: Clar, segons el que tu ens explicaves, no, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan, amb els nanos, no, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè entenc, bueno, no ho entenc, però bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la competitivitat, pel que fa a la restricció de gènere, blibli. Però al final no hi ha, tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys. No, s'explora poc aquesta via, no? d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són del mateix escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
1: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport. És l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
2: Clar, totalment.
0: Totalment. Sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs que no es senti apartada.
1: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, no ho sé, vull dir, aquí estic especulant una mica,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: però,
0: sí, sí.
1: Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
0: Clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar-ho tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere dels nens i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, és a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però que en tenim una de noves, que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres, jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
1: Em sap greu.
0: Vull dir,
1: i també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peques, tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser en aquella edat doncs no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
0: Sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
2: Un relat que no és de la, no és, que no és, que no, que no és propi de la persona que l'està construint, no?
0: Totalment, sí.
2: Tu has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que hi

0: i si han de posar, no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja... Sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no... Fa l'efecte que, tal i com estem, d'aquesta forma tan estàtica, no anem, no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva, és la meva idea. És la meva idea.
1: Sí.
0: Després et volia dir, més exemples com Fènix Futbol Club?
1: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI,
0: sí.
1: No són exclusivament de persones trans.
0: Mm-hmm.
1: També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
0: Vale.
1: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no?
0: Mm-hmm.
1: O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure que si hagués de venir, doncs que tampoc és no, com aquesta discriminació positiva
2: No,
1: és d'anar a jugar amb un altre equip, que no ets trans.
2: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs, que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que hem cregut que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç doncs, en decisions esportives com aquestes?
1: Doncs jo crec que va pitjor.
2: Uh-huh.
1: O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona...
2: que viu a la vida.
1: Obrera,
2: sí.
1: No? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser... A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor.
2: Mm-hmm.
1: O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut amb Franco.
2: Clar.
1: El meu avi sí. I el
2: Clar.
1: Meu avi m'ha explicat el que es vivia amb Franco.
2: Mm-hmm.
1: I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta... Una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
2: total.
1: No?
2: Uh-huh.
1: I jo crec fermament de que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix Estats Units.
2: Uh-huh.
0: Yeah.
2: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta
0: sí.
2: i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però si no, la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? i a prendre decisions, que això també doncs, és importantíssim. Sí.
0: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix? Ens estan escoltant.
1: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que de fet realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual.
0: Mm. Yeah.
1: La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir... Ai, doncs si algun dia faig futbol, serà aquí. I doncs està jugant i està supercontenta, no?
2: Mm-hmm. Doncs això és importantíssim, que al final serveixi també doncs, com un espai per retrobar-se.
0: Un espai segur,
2: no?
0: exacte, per fer comunitat.
2: Sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? i que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? que per tant dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel no? i que hi ha iniciatives com aquesta doncs, que ens serveixen, que ara ens deies que no estàs jugant, però formes part activament del club no? i que per tant ets una de les persones... que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu realment, per acabar, suport també institucional de les administracions, és a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit, vinga, seguiu endavant o no?
1: Bueno, és
0: o vinga,
1: més...
0: seguiu endavant, teniu això...
2: Potser no tant, no?
1: No, no, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres.
2: Vosaltres,
1: a dir,
2: eh?
1: Potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment. S'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora. Llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo... sin jo ser nada de eso,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: però
2: sí.
1: Que al final, doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino, però, per exemple, el fet de buscar entrenador costa molt, perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera de no sé què, els estudis de no sé què, sinó que també sigui, evidentment, sensibilitzada amb el col·lectiu,
2: clar,
1: no?
2: Clar, clar.
1: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol i hi ha persones que no han jugat absolutament mai i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors s'està replantejant doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps o gent que potser sí que vol competir o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
2: Clar,
1: ja està, ja volen competir.
2: Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
1: A vosaltres. Sí.
2: Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
0: Música.
2: Amb música,
0: She Did It Again, de la Tyler i la Zara Larsson.
2: Molt bé. Doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
0: Que vagi bé. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

Ladies and gentlemen, please welcome The Cause.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana en la qual doncs, tindrem algunes interessants novetats per compartir i sobretot escoltar junts al llarg de pràcticament que 55 minuts. Avui les obrim precisament amb el grup Book U, que és un projecte d'indie rock en barceloní nascut al Poble Nou i amb la seva, podríem dir, tarja de presentació en el món de la música amb la cançó Llampec Fugaç. Els Book U ens acompanyen per iniciar aquest recorregut per aquestes estrenes d'aquesta setmana.

Es diuen Buc U. Ells són del Poblenou, des de Barcelona ens arriben. I aquesta, la seva tarja de presentació, el Llampec Fugaz, que ens ha acompanyat per obrir avui aquest estrenes. Seguim ara mateix amb Madonna, amb el seu avançament del que serà el seu nou disc, Confessions on a Dance Floor Part 2, que surt el 3 de juliol, marcant així la tornada a la música dance. Noves cançons després de 7 anys de sequera musical per part de la cantant. I amb aquesta cançó que escoltarem, que es diu Bring Your Love i que ha donat a conèixer aquesta setmana i col·labora ni més ni menys que la cantant Sabrina Carpenter. Per tant, anem a escoltar el més nou de Madonna després de 7 anys d'absència.

Ara han unit les seves veus per una cançó com aquesta, Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter, una cançó que formarà part del nou disc després de 7 anys d'absència musical de la Madonna, el Confessions on a Dance Floor Part 2, i que sortirà el proper 3 de juliol. Tornem a Catalunya, tot i que ella és nascuda a Ordino, a Andorra, és compositora i cantant, viu a Vilafant, a l'Alt Empordà, i aquesta és la cançó de Júlia Sart, que es diu Per a mi.

Una història molt intensa per a mi és la nova de Júlia Sart, aquesta cantant i compositora nascuda a Ordino, a Andorra, i que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica de nou per escoltar el grup nord-americà creat fa 13 anys anomenats Bleachers. La cançó que escoltarem d'ells, la nova, que han donat a conèixer aquesta setmana, és I'm Not Joking.

Registres musicals diferents, amb estils musicals que anem escoltant cada setmana. I ara anem a la música urbana del cantant, rapper, compositor i músic Garrutxi en Lleres, amb el seu nou tema musical que es diu Flamenc.

Flamenc, aquesta és la nova cançó de Lleres. Així ens ha acompanyat aquest rapper, cantant, compositor i músic en garrotxí, també en aquest estrenes. Seguim, es diu Jack and Gray, és un cantant i compositor australià i l'escoltarem amb el seu nou tema, Look at You.

La nova cançó del cantant i compositor australià Jack Gray, la seva nova història es diu Look at You, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. També ho és el nou de Joan Dausà, una altra cançó que descobrim i que surt com a nou senzill del Baix Llobregat. Es diu Immortals, el nou disc, i la cançó Per una cançó.

No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

Per una cançó, aquesta és la nova història de Joan Dausà, el nou tema musical, una cançó extreta del seu nou disc Immortals. De Joan Dausà anem a John Newman. Ell és un cantant i compositor britànic i ara mateix ens porta la seva nova peça musical, el Merry Go.

Aquest és el pop d'autor, intimista i alternatiu, l'empordanès Jaume de Quintana Medina. De nom artístic, ja honest, i aquesta és la seva cançó, Depèn de tu. Doncs anem seguint, compartint històries al teu costat, siguis on siguis, i ara mateix amb la cantant, compositora, rapper, actriu i presentadora nord-americana Lizzo. La seva nova cançó es diu Bitch.

És la nova història de Lizzo, la cantant, compositora, rapper, actriu i presentadora nord-americana. Una versió d'una cançó de Meredith Brooks del 1997, el Beach, adaptada, evidentment, a la seva manera. Lizzo, una altra novetat interessant de la setmana. Aterrem de nou a Catalunya i anem cap al Vallès Oriental per escoltar Jordi Ninus. La seva nova cançó es diu Les coses bones.

Les coses bones, així amb aquest caire tropical, arriba Jordi Ninus des del Vallès Oriental. Aquesta és la seva nova cançó que hem escoltat avui en aquestes estrenes. Seguim endavant, ella es diu ALP, el seu nom real, Laura Pergolizzi, cantant i compositora nord-americana, i té nova cançó que es diu Shelley.

Aquesta és, doncs, la nova cançó d'ALP, la cantant i compositora nord-americana, es diu Shelly, i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya i tornem a la Garrotxa. Des d'Olot arriben les noves cançons de Mike D'Amico. Després d'una llarga trajectòria interpretant repertori dels anys 80, 90 i 2000 amb diferents formacions, ara inicia una nova etapa artística amb peces com aquesta, Em tens.

Des de la Garrotxa, des d'Olot, arriba Mike D'Amico, la seva cançó Amb Temps, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem fins a Nord-Amèrica per escoltar el més nou de Maroon 5. La banda ens presenta el seu nou tema anomenat Herring.

És el ritme i és la nova cançó, precisament, de Maroon 5. Es diu Heroin i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu David Mauricio, és gironí, músic, cantant i compositor. I ara l'escoltarem amb el seu nou èxit, Deixar-ho escrit.

El músic, cantant i compositor gironí David Mauricio ens ha acompanyat amb la seva nova cançó Deixar-ho escrit. Anem acabant, posem el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana amb la cantant i actriu australiana Natalie Imbruglia. La seva nova cançó, que es diu Upside Down, i que formarà part del nou disc després de 5 anys d'absència musical, que es dirà Algorithms i que sortirà el 4 de setembre. Amb Upside Down de Natalie Imbruglia acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Us proposem la darrera crònica sonora del Festival Jazz Terrassa 2026, més concretament reviure la jornada més popular del certamen agarenc, el Pícnic Jazz Vallparadís. Ens traslladem musicalment fins al parc urbà més jazzy per escoltar el jazz orquestral de la Freddy Jazz Band, l'excel·lència del trio d'Ignasi Terraza amb la vocalista Sara Dowling, també el blues funk de la banda Games de Blues i el remate trepidant del concert de Dani Nello.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
0: Diumenge 22 de març de 2026, el dia s'estrenava amb un sol radiant que ja anunciava una jornada multitudinària al Parc de Vallparadís. Se celebrava el Pícnic Jazz en aquest espai emblema, el parc urbà, com dèiem, més jazzy de Catalunya. El 2026...